0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: La ràdio sona diferent al Maresme.
2: Amb el tema curiós al dia, què ens portes?
3: La policia va rebre l'avís d'una veïna que alertava d'una fuita d'aigua i que se li havia inundat el pis. Durant la inspecció, els agents van trobar dues habitacions amb 178 plantes de marihuana.
2: Elles mateixes són les que van avisar, sí, no?, sí, a la policia. Hi ha una fuita d'aigua.
3: Sí, hi ha una fuita d'aigua, escolti, però vull dir, no, a l'habitació del fons de l'esquerra no hi miri, perquè no...
2: clar.
3: No cal que entri.
1: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5, a la teva ràdio local.
3: Com si fos un psicòpata a dir, ei, miri, m'he quedat sense llum, però el quadre de llums està a l'habitació de l'esquerra, a la dreta no entri.
2: Al fons de l'esquerra no miri, no, sisplau, entri. Senyor agent,
3: I llavors obre la porta i la gent diu, però vostè és burro o s'ho va veure?
4: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
2: No sabia que t'agradessin els musicals.
5: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
6: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
2: Aquest no ets tu.
7: No, és el Gene Kelly.
5: La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Estàs escoltant?
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Però la primera idea surt d'una conversa que teníem amb el Marco Mezquida i que es dona la casualitat que ell es dedica doncs, més al món del jazz i jo al món clàssic, però es dona la casualitat que tots compartim una admiració per la música de Gesualdo. La música de Gesualdo parla contínuament del dolor i em semblava que en aquest món actual en el qual estem vivint no podíem ser insensibles al dolor de totes les víctimes de la guerra de Gaza.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: La nostra figura ara mateix està molt enfocada al tema de la prevenció.
3: Sempre s'ha parlat del sucre i la seva relació amb la càries. Quan nosaltres mengem un producte amb una alta quantitat de sucre, no només mengem nosaltres, sinó també les bactèries de la nostra boca. Llavors fermenten i produeixen àcids. Pot aparèixer la càries.
2: Llavors jo sempre recomano el mateix. Per exemple, si jo menjo alguna cosa així, sé que el que he d'intentar fer el més aviat que pugui és rentar-me la boca.
3: La salut bucodental doncs, també passa per higienistes dentals i en aquest cas també per nutricionistes, perquè tots aquells problemes que poden haver a la boca doncs, també afectaran a nivell alimentari, a nivell de digestió i a nivell de salut en general.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
5: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan la porta de l'escenari. I això és millor que en el teatre.
4: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
5: Anem al teatre.
6: La porta de l'escenari a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Els Transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: Jo, el tema de la pasta, els espaguetis, quan els treus i els tires contra la paret, si es queden enganxats a la paret, és que estan al seu punt perfecte.
4: Ho he escoltat, aquest truc, sí. L'he escoltat, però clar, després deixes la paret una mica al revés.
5: Vull dir, tu agafes els espaguetis.
6: Manel,
5: vols dir un espagueti o tota l'olla sencera?
3: A veure, veig que s'estan obrint, ara el Danilo també participa. No és el saber vivir de la cuina, això, eh?
6: Tenim un crac a l'entrevista del dia.
3: Doncs mira, ara li preguntarem. Fora d'entrevista, fora carta, mai millor dit, et fem aquesta pregunta, Cisco. Té algun tipus de base o això és una cosa que m'he inventat jo?
7: En teoria és cert, és a dir, que és una cosa certa.
3: Clar, entenc, Cisco, que en el teu cas un xef de la teva reputació no va tirant els espaguetis contra la paret.
7: Crim, això, hi ha un crim. Alguna vegada quan fem el dinar del personal i això, sí que jo per fer la gracieta, doncs... Veus un espagueti encrastat contra la rajola i dius... ja estem jugant al joc de l'espagueti.
3: Molt bé, Dani, tot teu, va.
2: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local. Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Estàs escoltant?
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Sí, de fet, la novel·la és un homenatge a tota aquella gent que, vinguda des dels confins més llunyans de l'univers, perquè llavors Granada era molt lluny, van venir a aquest país buscant una vida més digna i l'han fet gran. I les germanes Jiménez, que viuen a Premià de Mar, el van fer gran com elles en sabien, que és creant una escola com l'Escola El Pilar, que fa 60 anys...
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
2: També hi ha una altra qüestió, que és que el port no era tan gran com és ara. El port era infinitament més enllà, on hi ha la torre del Club Nàutic, mm-hmm. No?
3: Hola, sóc l'Albert Morral, de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell. I us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
4: L'univers infinit.
3: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
4: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Premià Mèdia. Comunicar amb tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Doncs estic molt content de poder participar en aquesta fundació, en aquesta competició de la ACB, i és una oportunitat molt gran per a mi. És un orgull, no m'ho crec, la veritat. Doncs és una nova competició inclusiva organitzada per la Fundació ACB i està dirigida a persones amb discapacitat intel·lectual. En aquesta competició es reuneixen 18 equips, cadascun representant un club de la Lliga Endesa i amb l'objectiu de promoure l'esport inclusiu.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vivint.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: estàs escoltant?
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Parlem d'aquesta escola popular, d'aquest projecte educatiu. Què vol dir això de vocació emancipadora, Tamara?
3: Bueno, doncs nosaltres vam començar l'escola popular fa 5 anys. Estem enxarxades amb altres escoles populars d'arreu de Catalunya que tenen com aquesta idea d'educació popular, d'un espai de formació, però que alhora també sigui un espai de lluita, un espai on generar consciència crítica.
2: Hi ha l'Abubakar, també, que és, sí, en aquest cas, el fill de la Cadi, que és qui avui també està portant els seus comentaris, no?, en aquesta entrevista. És un dels entrevistats més joves que hem tingut mai.
4: I que també participa a l'escoleta, a la ludoteca.
5: A la ludoteca,
4: no?
5: Exacte.
4: Mentre tenim el grup de dones, tenim un espai de ludoteca pels peques.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
6: Funky Drugs Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Estúpido como para meterte en este lío. Y nosotros lo suficientemente locos para sacarte de él.
5: ¡Ahora!
6: ¿Qué vas a hacer?
7: Recargar.
4: ¡Torpido!
7: Es genial tenerte de vuelta.
8: Me la suda.
7: Están tirados.
9: Funky Radio Show.
10: ¿Qué coño es esto?
11: Funky Tracks Radio.
3: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: Anem a fer un repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què preguntem avui.
4: Doncs us preguntàvem si us compraríeu unes ulleres amb intel·ligència artificial incorporada.
5: Primer, que les provin altres i quan estigui demostrat la seva... diguéssim...
3: Utilitat, no? Que funcionen.
5: Utilitat, sí. Utilitat, com funcionen, ja anirem a l'òptica o a on siguin que les venguin.
3: Sergi, tu portes ulleres.
4: Primer necessitaria les ulleres pel daltonisme.
3: Clar.
4: I després les de la IA.
3: Sabem quan valen aquestes ulleres? Tenim alguna aproximació del preu que tenen?
4: 300 euros.
3: Jo pensava que més, eh?
5: Jo em pensava que molt més.
4: Són unes Ray-Ban que van amb la IA Meta, crec que es diu.
5: Són pijes, Ray-Ban, eh? Ray-Ban, eh? Són pijes.
2: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
6: 1, 2, 3, 4, 5. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Vols conèixer els millors plans de la teva comarca? Saber qui són els protagonistes del moment i estar a l'última amb l'actualitat del Maresme? Ho trobaràs aquí, a l'Ona Maresme.
1: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
2: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
3: A la xarxa més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: Els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vivint.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: M'arrenquem a l'octubre en teatre.
3: Fantàstic.
2: Teatre Amateur, que teòricament és el nostre camp més... bé, més com més fonamental, no? Més el pilar. Ara ja tornem a començar la temporada del Teatre Professional Infantil i tenim programades ja d'aquí fins a final de temporada 7 obres.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.
5: És una voz.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vivint.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Ja estaria, doncs, poc fonamentat. No? El Blue Monday s'ha associat a això, no? Doncs a aquesta, que dèiem, d'aquestes manipulacions, aquestes estratègies, però és innegable que al gener sí que hi ha alguns factors de presògens que existeixen. Eh? Sí que és interessant tenir en compte, com hem començat dient, aquesta perillositat d'interioritzar aquests efectes d'aquesta institucionalització d'aquest dia com el dia més depriment de l'any per poder tenir aquest efecte de que la profecia se cumple. És a dir, si jo sento el dia pensant que el dilluns és el dia més tard, és que jo m'estic condicionant aquell dia, ja se m'ha creuat...
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. Com sempre, donar les gràcies a totes les emissores que ens feu confiança perquè cada setmana doncs, feu que aquest programa arribi més i més lluny. Voleu saber què tenim avui al programa? Doncs atents i atentes, perquè ara us expliquem. Let's go for a walk. De convidats, ja escolteu la sintonia...

0: us ho podeu perdre. Amb ell parlarem de la seva trajectòria i d'aquest foraster especial. També tindrem amb l'Assumpta Vitòria, que amb ella parlarem de la història de la tele, com sempre, no us ho podeu perdre. I el nostre estimadíssim Toni Rovira, amb la seva secció del Toni Rovira i tu. Recordeu també que ens podeu seguir a les nostres xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. Allà ens hi trobareu, a totes les xarxes, no us ho perdeu. I res, nosaltres comencem ja perquè, escolta'm, se'ns cobrarà l'arròs i no pot ser. Vinga, comencem. Benvinguts, benvingudes.
1: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
0: Doncs ara és el moment, com sempre, de repassar la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria. Assumpta, què tal? Com estàs?
2: Doncs bé, molt bé. Mira, buscant coses, i hem trobat...
0: En el baúl de los recuerdos, Assumpta, buscando.
2: En el baúl de los recuerdos, ah, los libros de los recuerdos, home, perquè l'altre dia sí, vaig veure en el programa del Dani Rovira...
0: Sí, aquest que fa nou.
2: Que fa nou, que per cert ho fa bastant bé, eh?
0: Sí.
2: I llavors va fer com un... Ha fet com un corto, uh-huh, amb intel·ligència artificial.
0: Fixa't.
2: L'Albert Pla, que és molt llest,
0: home,
2: que et sembla molt raro, però
0: no,
2: és estupendo, l'Albert Pla.
0: El tio té un coco. Té un coco important,
2: doncs,
0: eh?
2: Doncs aquest curt està fet amb intel·ligència artificial, no, sense que hagi anat a rodar el Dani Rovira.
0: Imagina't.
2: I ho fan ells dos com si fossin uns nàufragos.
0: Ah,
2: molt maco.
0: Mira.
2: Doncs, vale.
0: Què dius, què dius?
2: Mirant en el llibre, uh-huh, he trobat que l'Albert Pla, l'any, agafa't, eh?
0: Atenció.
2: El marzo
0: uh-huh,
2: de 1990,
0: sí,
2: va fer un recital al Palau de la Música.
0: Uh-huh.
2: Que sembla que no hagi fet mai res, però mira,
0: oh,
2: ja,
0: escolta'm,
2: el 90...
0: Imagina't,
2: sí,
0: imagina't, s'ha plogut.
2: Diu, aquí... Va ser un concert que va aixecar molta expectació i Televisió Espanyola ho va afirmar i diu, uh-huh, que a lo llarg del programa va cantar molts temes del seu primer disco,
0: uh-huh,
2: acompanyat de 5 músics i sentat amb un sofà, que per això també m'agradava dir-ho, d'orelles, com lo del Risto, o sigui,
0: apa,
2: que jo vaig inventar l'Albert Pla.
0: Imagina't, doncs, què et sembla si escoltem una cançó, un fragment d'aquest disc que es diu Papa, jo vull ser torero, que va ser molt famosa.
2: Clar, ja havia inventat el sofà orejero.
0: Imagina't.
2: I fixa't tu, eh?
0: Doncs mira, escoltem una mica l'Albert Pla.

0: sabia si tenia amor.
1: Escoltàvem l'Albert Pla amb un dels seus temes més coneguts d'aquest disc, que comentava precisament l'assumpte. Assumpte, què més tenim?
2: És que fa molta gràcia.
1: Home.
2: Després té una altra història que tampoc suposo que es recorda molt, veure, per això ho fem venir a la memòria, que era un homenatge d'una sèrie de programes de rumba,
1: sí,
2: que es van fer en directe.
1: Correcte.
2: Amb homenatge al Gato Pérez.
1: Exacte.
2: Al barri de Gràcia de Barcelona, que
1: fixa't,
2: era on va néixer el Pescadilla.
1: Correcte, el pare de la Lolita. I
2: de la Lolita, i on
1: Rosario,
2: vivia la Lola Flores, també.
1: Exacte, exacte. Un dels iniciadors i precursors de la rumba catalana, eh?
2: Exacte, i el Moncho, també, eh?
1: També, el Moncho era més de boleros. Però sí, sí.
2: Sí, però també vivia en aquest carrer.
1: Exacte, sí,
2: sí. També
1: sí.
2: Vivia al mateix carrer.
1: Correcte. Doncs què et sembla
2: què si sembla?
1: Escoltem una miqueta d'aquest programa amb el Gato Pérez?
2: Home, hombre, hombre, por favor.
1: La mare ens ho posa. Vinga, una miqueta de Gato Pérez.

0: Gato Pérez, en directe per Televisió Espanyola, assumpte en aquest programa tan xulo, eh?
1: Tan xulo. I després, per acabar...
0: Per acabar, que tenim? A veure, Assumpción.
1: A veure què et sembla. Ven el Paral·lelo, que es feia també aquí a Barcelona, amb Sara Montiel, amb Joan Gimeno, i es feia en directe, eh? Des del Teatre Arnau de Barcelona.
0: Ni més ni menys.
1: Amb el públic. Era com un programa de teatre, tot en directe, tot en directe. I ho feia la Sara Montiel, que cantava ben el Paral·lelo i moltes cançons. I ho presentava ella, a més.
0: Ella mateixa, no? Assumpte, ella mateixa ho presentava.
1: Sí. Home, va ser... I estava molt mona, també. Sí,
0: sens dubte, també Sara Montiel va ser, i és, jo crec, un dels mites més importants que ha tingut a Espanya a nivell artístic, perquè recordem que va fer pel·lícules molt importants arreu del món.
1: Molt, en aquella època tot es deixava com dient vaya birria, però després s'ha anat veient que no era una birria.
0: Ni més ni menys.
1: Que tenia mèrit també.
0: I va actuar amb...
1: I era difícil, sí.
0: Molts dels grans artistes de l'època. Grans artistes.
1: I tant. Mira, en aquest programa van descobrir
0: a la Nina
1: amb el Xavier Cugat.
0: Fixa't, Xavier Cugat, també un dels grans músics del país.
1: Sí, que venia allà també a veure a la Nina i totes aquestes històries. Mare de Déu.
0: Quin temps aquell. Doncs anem a escoltar un fragment del programa de Sara Montiel.
2: ¿Cómo están ustedes? Yo estoy encantada de encontrarme de nuevo aquí con todos ustedes en Ven al Paralelo. Esta noche vamos a tener un programa maravilloso. Vamos a tener un espectáculo sensacional, porque van a salir mujeres guapísimas, el ballet nuestro, o sea, el ballet de Ven al Paralelo, que es fabuloso, con su Claire Simpson, la primera bailarina. Pero también, para empezar, voy a tener el gusto de presentarles a un dúo, a una pareja que cantan maravillosamente bien y que a finales de los 70 tuvieron un éxito tremendo entre la juventud. Y ahora han vuelto a ese mundo maravilloso que es otra vez al mundo de la canción. Ellos son Pedro y Javier. Pecos.

0: Assumpta Vitòria, tela marinera, eh? Quina època aquella, eh?
1: Quina època, eh?
0: Que maco.
1: Sí, sí, es feia molta cosa, eh, en directe.
0: Que maco, que maco. Jo sí que era televisió maco, en directe, sí. Pura i dura, eh?
1: Sí, era molt en directe, tot, tot, tot, tot.
0: Tot, tot, tot, tot. Com el Directissimo, que a vegades hem parlat aquí, eh? També, el Directissimo, també, sí, sí, aquest sí, mític sí. Programa també de televisió espanyola. Assumpta, com sempre, gràcies per estar una setmana més amb nosaltres i il·lustrar-nos amb la teva sabidoria de la tele. Avui hem recordat... Ets una enciclopèdia. Hem parlat de l'Albert Pla, hem parlat del Gato Pérez, d'aquells directes tan xulos, i per acabar, no podia ser d'una altra manera, recordant a la gran Sarita Montiel amb aquest vent al paral·lelo que va marcar una època, Assumpta.
1: Doncs desitjo que us hagi agradat.
0: Sens dubte, doncs acabem amb aquest vent al paral·lelo. Sara Montiel, gràcies, Assumpta. Una abraçada.
1: Adéu, amics, adéu. Hasta que...

0: Avui ens acompanya una de les cares més estimades de la televisió catalana, actor, director, home de teatre i, sobretot, aquella persona que ha aconseguit convertir les històries petites dels pobles en emocions enormes compartides per tot un país. Amb El Foraster ha recorregut més de 120 pobles de Catalunya, les Illes, Andorra i la Catalunya Nord, fent-nos riure, emocionar i recordar que la gent és el més important. I ara prepara un espectacle molt especial al Palau Sant Jordi, reunint molts dels protagonistes d'aquella aventura. Quim Masferrer, gràcies per ser avui amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Escolta, Quim, no pares, eh? No pares. Ara no sé on estàs, però estàs por ahí, perquè tu no pares. O sigui, ets un home de carretera, ja. El Foraster t'ha fet un home de carretera, ja, eh? No para. No para, aquest home.
1: Ha quedat clar, no paro. Sí, sí, sí. No, això, jo crec que va una miqueta també lligat a com és cadascú. Jo, la veritat és que quan me sento viu i quan me sento més a gust és voltant, és coneixent gent, i a casa no en coneixes de gent. Llavors te n'adonen que per conèixer gent has de sortir de casa i provocar que et passin coses, no? I de fet El Foraster és això. És algú que surt de casa seva, que va a un poble que és foraster amb la intenció que li passin coses i que s'emocioni, que rigui i que li facin peripècies, i aquesta és l'essència del foraster. Per tant, que de fet es lliga molt en com soc jo, una, com tu has dit, una persona que no para. No para, no, és que no paro, no paro.
0: No pares. Escolta, mira, aquest programa el fem des de Ràdio Arenys, però el fem per la xarxa de comunicació local, a la que tenim més de 150 emissores adherides d'arreu del territori, o sigui que arribem a molts llocs. I, escolta'm, ens agradaria saber, després de visitar més de 120 pobles, què diries que t'ha ensenyat la gent anònima del país?
1: Uf, és que, clar, cada persona és un món, cada persona és una història, i realment és parlant amb la gent i podent palpar aquestes històries quan aprens coses. És quan, en el meu cas, abans t'ho deia, és quan em sento viu. I puc dir que bona part de tot el que jo sé, el que he après, el que he viscut, el que he emocionat, el que he rigut, ha estat gràcies a la complicitat. Abans t'ho deia, és a dir, a casa no et passen totes aquestes coses. Per tant, voltant, gràcies a aquest autèntic regal que va ser per mi el dia que em van proposar de fer El Foraster, gairebé puc dir-te que ha estat una part de les més importants de la meva vida, que és precisament donar veu a històries que moltes vegades sembla que només ens interessa fer entrevistes als que sortim per la tele, o els que marquen un gol, o els que treuen un llibre.
0: Exacte.
1: O els que... I no. Tothom té coses interessants a explicar. I quan les compartim, tant surt guanyant el que les explica, perquè que maco que és explicar coses, com el que les escolta. Que maco que és escoltar històries. Imagina't tot el que m'ha donat voltar per aquests 120 pobles fent El Foraster, i que la història continua. És a dir, tenim coneixent a gent anònima dels pobles petits. De moment, llarga vida El Foraster.
0: Llarga vida El Foraster, i ara fa poques en un programa de TV3, de 3CAT, explicaves aquest aprenentatge. Escoltem-ho. D'on ve?
2: I un dia el meu pare, el professional de les migdiades, em va dir: "Ves als llocs amb ganes d'aprendre. No hi vagis amb ganes d'ensenyar. I si vas amb ganes d'aprendre, la gent t'explicarà moltes coses." I aquesta és la clau.
0: Aquesta és la clau, Quim?
1: Sí, aquesta és la clau. Imagina't, estic parlant de per fer un programa de televisió, que el consell més interessant que m'han donat ha estat el d'un pagès.
0: El d'un pagès,
1: que és el meu pare. Imagina't. A veure, he rebut molts consells interessants, i de companys, i de col·legues, i de companyes del món audiovisual.
0: Sí.
1: I tant que sí. Jo sóc una esponja, ho escolto tot. Però aquest consell, home, que em va dir el meu pare, i m'ho va dir a l'hort.
0: Imagina't.
1: Ell era l'hort que va anunciar, i li vaig dir: "Escolta, pare, ara m'han dit de fer un programa que aniré als pobles a conèixer gent."
0: Que
1: I el pare va deixar d'acabar, aixeca la mirada, deixa l'aixada, i em diu: "Escolta, Quim..." A més, gairebé et diria en pausa dramatúrgica.
0: Hòstia,
1: és a dir,
0: sí.
1: Com si fos un actoràs.
0: Ni més ni menys.
1: Sisplau, ves-hi amb ganes d'aprendre. No hi vagis amb ganes d'ensenyar. I vaig dir: "Mare meva, però aquesta frase..." I creu-me que n'he fet... És de les que dels que tinc més presents, quan vaig a visitar un poble. Sí, sí.
0: Escolta, visites pobles i et trobes moments com aquest que escoltarem ara, que jo crec que va ser molt bonic, fa poquet.
3: Sílvia!
4: Sí.
3: Sílvia, a veure, què passa?
4: Mira, estic tan contenta pel meu germà. És que ets una part molt important de la seva vida.
3: Del teu germà?
4: Sí.
3: Com es diu el teu germà?
4: Josep. Sí. El meu germà té discapacitat intel·lectual.
3: Ah.
4: I aleshores tu li alegres molt la vida. Ens ajuntem tots els dilluns a la nit a veure't.
3: Ostres.
4: I és una sessió familiar brutal. Pensa que pel meu germà ets com... ets el seu amic. Et coneix molt. I clar, no el coneixes de res.
3: Ai,
4: ploraria d'emoció, t'ho juro. T'ho juro, quin ningú... El crido?
3: Sisplau.
4: Josep! No saps qui m'he trobat. No saps qui m'he trobat.
3: Hola, Josep!
5: Hola, Quim.
3: Sí! Ostres! Ostres, m'abraces molt fort, Josep!
4: Sempre el veus per la pantalla.
5: T'ho veus, sempre.
4: Te veus sempre?
3: Em veus sempre. Els has vist tots, els programes?
5: Sí.
3: Tots?
5: Tots.
3: Josep, ho saps que ara jo estic parlant amb tu, però ens estan gravant, perquè això sortirà en el Foraster?
5: Pot.
3: Sí? Ho faig bé?
5: Sí.
3: Sí? Sí.
4: Què diu?
5: Sou bona gent.
3: Molt bé!
0: Quim, formes part de la vida de molta gent. Que maco que va ser aquest moment amb el Josep, eh?
1: Ai, quins regals que fa aquest programa.
0: Brutal,
1: la
0: sí,
1: gent,
0: sí.
1: La generositat de la gent. Ah, és a dir, tu vas caminant per un carrer, et trobes a la Sílvia i t'apareix aquesta història, la història d'en Josep.
0: Molt fort.
1: I és més, després poder anar... Perquè, clar, aquell mateix dia a la nit, això era un dilluns, aquell dia a la nit s'amatia el Foraster. I clar, jo li dic, ostres, puc venir, Josep, a casa teva? A veure, una cosa que a mi no m'agrada gaire fer. No m'agrada gaire mirar-me. Sí, no m'agrada gaire, perquè ja sempre trobes pegues i en fi, a veure, això ja ens passa una mica. I creu-me que ha estat el visionat del Foraster més entranyable que... Em vaig agradar fins i tot a mi mateix. Imagina't.
0: Va ser brutal.
1: Només de veure... en Josep, amb aquelles ganes... Em anava mirant a mi, mirava la tele i deia no pot ser que el de la tele sigui aquí i ostres, el Foraster té aquestes coses, té moments impagables i a sobre poder-ho compartir i que la gent et digui, ostres, em vaig emocionar en aquest moment. Bé, en fi, és...
0: és la vida.
1: Tinc molta sort. Tinc molta sort de fer aquest programa.
0: I moments divertits, com per exemple quan et vas trobar el futur alcalde de Camprodon.
3: Tu entens que no em pot demanar a mi que vingui el tren a Camprodon?
6: Sí, sí, jo ho entenc. Es demana als lladres de dalt, que ens roben cada dia.
3: Qui són els lladres de dalt?
6: El govern.
3: El govern.
6: El govern que ens roba cada dia uns quants calarons a cada persona.
3: Ah, sí?
6: D'on creus que treuen els calarons a les nostres butxaques? La política, per mi, és... ser una mica com un lladre,
3: sí.
6: Perquè...
3: Bon, déu-n'hi-do com puja el net, eh, senyora? Sí, sí.
6: I que no agafessin tants impostos, que els rebaixessin una miqueta més, perquè si no és que ens estan escurant les butxaques i no tenim ni pel pa de cada dia.
0: Ni pel pa de cada dia, Quim, escolta'm, que deia en Miquel, que bo també aquest moment, eh?
1: Ai, Déu meu, és que no saps mai on hi haurà una història, no ho saps mai. Aquí recordo que érem a Camprodon,
0: sí.
1: I eren 3:15 del matí.
0: Que
1: I
0: fort.
1: De cop i volta em diuen, ara van tots els nens i les nenes, és l'hora que els veuràs pel carrer perquè se'n van tots a l'escola. I va, anem a entrevistar nens i nenes, va, som-hi. I clar, el primer nen que enganxem és amb ell. I ens explica amb aquesta claredat. I més a més amb una dosi de raó prou important, amb un tant percent de raó bastant important, i te regala aquest moment. Clar, això no pots guionar-ho. És a dir, és que no existeix un guionista ni una guionista que pugui escriure aquest ni uns actors que pugui interpretar això és la vida. No són personatges, són persones amb qui jo parlo.
0: Aquí és, sí.
1: I el que t'explica és la teva veritat. I aquesta és la clau del Foraster.
0: També tenim moments entranyables com aquest, el secret més ben guardat per arribar als 101 anys, atenció.
3: La veig molt trempada.
4: Ai, jo...
3: I molt riallera.
4: I tant. Ai, i l'edat que tinc, eh?
3: Però segurament aquest caràcter que teniu... Així
4: fa viure.
3: Eh?
4: Fa viure.
3: Podria ser.
4: Ai, no sé, tu.
3: Podria ser.
4: No sé.
3: Us puc demanar que em dongueu un consell...
4: Sí, sí.
3: ...per ser així com vos, a la seva edat?
4: Doncs mira, energia.
3: Energia?
4: Sí.
7: Llavors una mica de vi dolç.
8: Una mica de vi dolç?
7: Sí, amb una croseta de pa.
8: Vi dolç? I aquest és el secret per,
7: sí,
8: per aguantar. Oh, oh, oh. I què és, un cop de coll, allò...
7: Ja. I bon.
8: Sí.
0: Va, moments impagables, Quim, eh? Aquests.
1: Ai, que
0: maco aquest també va ser, eh?
1: Una senyora de 101 anys, 101 anys, imagina la de coses que podem aprendre d'ella, el que ha arribat a viure, i que a vegades penso que a la nostra gent gran no hi estem prou
0: aquí
1: atents.
0: Estem.
1: Que, ai, mare meva. I t'explica això, amb humor, de dir, jo em prenc un gotet de vidols cada dia, i aquest és el secret per passar dels 100 anys.
0: Oh.
1: Clar, aquesta saviesa, això és extraordinari. Ai, Déu meu.
0: Totalment. I un dels altres moments que ens va colpir a tots, no podia ser un altre, que la retrobada amb la Cinteta, 12 anys després.
9: Ué, aquest tio? Home, clar que el conec. És en Miquelet, de Benifallet.
10: Sí, sí.
9: Mira, en Miquelet, que el vaig conèixer a Benifallet, com vols que no me'n recordi? La Cinteta i en Miquelet, home, si em van regalar un dels moments més emotius del programa. Ell és el teu fill, i per tant la Cinteta i en Miquelet són els teus sogres. En Miquelet va morir, ens ho van fer saber. Ostres!
11: I ella, doncs, viu en Natros, ja fa temps que viu en Natros.
9: La Cinteta viu aquí?
11: Sí,
10: aquí dalt, sí.
9: Aquí dalt hi ha la Cinteta de Benifallet. O sigui, en Josep és el net de la Cinteta i en Miquelet de Benifallet, que vaig conèixer en el primer programa, el primer foraster de tots, d'això fa 12 anys.
12: I vostès posen la cançó aquesta? És aquesta?
13: Au, a ballar, carinyo. Què?

0: La puc saludar?
1: Sí, i tant.
0: Home, anem-hi, cap aquí.
1: Endivina qui hi ha aquí.
2: Ella, veieu si ho coneixes.
1: Veieu Cinteta si ho coneixeu.
3: Cinteta! Mira bé, oh, quina revolada. Oi. Quina il·lusió. Cinteta! Com estem?
4: M'estic tornant a emocionar, Quim. Quin momentàs.
5: Sí, jo també. Sí, és que clar, fent aquest programa fas amics, fas amigues. La Cinteta, ens truquem sovint. Clar, va més enllà d'un programa de televisió, perquè es barreja amb la vida. I jo amb la Cinteta, no només amb ella, sinó amb moltíssima gent que he conegut, formen part ja de la meva carpeta d'amics, d'amistat, d'amics i d'amigues, no? I això va més enllà d'un programa de televisió, i tant.
4: El Foraster té humor, però també té molta emoció. Quan vas descobrir que el programa funcionava sobretot perquè la gent s'hi sentia identificada?
5: Mira, la veritat és que aquesta va ser un dels reptes meus, perquè jo sóc humorista. jo vinc de fer espectacles d'humor, i de cop i volta em plantegen aquest programa, i recordo que al començament constantment intentava buscar l'humor, no? I potser no feia cas una mica el que em va dir el pare, de dir, ves amb ganes d'aprendre, i escolta, saps? Sinó que jo tenia com la necessitat de fer-ne sempre, de treure punta un llapis de l'humor. I de cop i volta va haver-hi un dia que dic, ostres, escolta, hi ha moments en què t'expliquen coses que precisament no t'arriben cap a l'humor, sinó cap a l'emotivitat. I aquesta va ser la clau. Va ser quan passes, que en el programa passes de riure bojament d'una història que t'acaben d'explicar d'una persona superautèntica a emocionar-te sense fre perquè t'acaben d'explicar una cosa tan personal, tan íntima, que et fa emocionar. I això és una mica la vida. La vida és això, no? Són risses i làgrimes. És una barreja d'emocions. El foraster crec que també ho té. I la clau és la gent. No. El secret del Foraster no és el Quim Masferrer. No és un format de tele. També pot ser,
4: però també és important. També és important.
5: Sí, d'acord.
4: No treguis mèrit, Quim.
5: Bueno, deixa'm ser humil, que és una altra de les coses que m'agrada fer-ne bandera. De l'humilitat.
4: Ho sabem.
5: La clau és la gent, i la seva veritat, i l'autenticitat de la gent, i la seva generositat. Aquesta és la clau, perquè jo per moltes habilitats que tingués, i moltes aptituds, i molt de talent, si arribo a un poble i la gent no vol parlar amb mi, no hi ha programa. Si es comença a tancar portes i finestres, s'ha acabat, no hi ha històries.
4: Totalment.
5: Per tant, la clau... D'acord, no em vull treure mèrits. Jo crec que ho fa prou bé. En Quim Masferrer ho fa prou bé. Sí, d'acord. I és un gran format de televisió. Un gran format de televisió que la productora Brutal Media va tenir a bé de comprar-ne els drets. Sí, d'acord. Però la clau és la gent. I ara, amb aquests talls que m'heu posat, ho acabem de demostrar. La clau és això. Sí. En fi, abans t'ho he dit. Tinc la sensació, i estic molt agraït, que la vida m'hagi posat sobre la taula projectes tan macos i tan apassionants com el de fer aquest programa de televisió. Sí.
4: Escolta'm, i ara el 30 de maig porteu al Foraster el Palau Sant Jordi. Com es transforma un programa tan íntim en un espectacle tan gran, Quim? Brutal, això és brutal, brutal mèdia.
5: Això és, mireu, després de tantes històries, de tants amics, de tantes amigues, de tants quilòmetres, de tantes visites, dèiem, això ho hem de celebrar-ho, això s'ha de celebrar. I la millor manera de celebrar-ho és en un lloc on realment pugui venir gent d'arreu del país, dels pobles, de comarques, de gent de Barcelona, gent que els agrada el programa, que s'emocionen amb el programa, que riuen amb el programa, i fem un espectacle pensat pels fans del Foraster, on hi haurà monòleg, on hi haurà música, on hi haurà moltíssimes sorpreses, on veurem què se n'ha fet de gent que jo fa molts anys que vaig conèixer fent el Foraster, que els hem perdut la pista. És a dir, tots aquells que els agrada el Foraster, crec que
4: no
5: és un lloc per... per no faltar-hi, perquè tinc la sensació, almenys la tenim tot l'equip, que ens apassiona fer aquest projecte del Foraster. Tenim la sensació que els que vinguin al Palau Sant Jordi diran, d'aquí un temps diran, jo aquell dia hi era, jo hi era allà, jo hi era, jo vaig viure el que va passar allà. Saps que a vegades passen coses que...
4: Són úniques.
5: Que et recordes on eres? És a dir, el que són molts culers, una final de Champions.
4: Exacte, oh, jo, correcte.
5: On era? O, escolta'm, el dia del concert de Bruce Springsteen, que ell va dir, no sé, jo hi era aquell dia allà. Doncs els fans del Foraster, que els agrada molt el programa, crec que d'aquí uns anys diran, jo hi era. El Palau Sant Jordi, el dia que va passar allò, jo hi era. Sí, jo crec que sí.
4: Ni més ni menys. Aquest retrobament amb els protagonistes més emblemàtics serà una festa, un homenatge, o també una gran abraçada col·lectiva, que això és important.
5: Sí, sens dubte. Mira, amb el Foraster n'hem tingut moltíssimes abraçades. Ara, mira, amb aquests talls que m'has posat,
4: sí.
5: Amb la cinteta va haver-hi una abraçada, mare meva,
4: però
5: que no us ho puc imaginar, amb en Josep de Brunyol, el germà de la Sílvia, va haver-hi una abraçada que no te la pots ni imaginar. És a dir, el Foraster són abraçades, perquè és compartir.
4: Totalment.
5: No només compartir històries, sinó també tocar-nos i carai, i sentir-nos que som una pinya,
4: sí.
5: i que formem part de... I que el món està ple de bona gent, i que la bona gent som majoria, i per tant també apologia d'això. Que ja tenim el Telenotícies perquè ens expliquin que ve l'antivirus, i que
4: sí,
5: hi ha guerres, i que hi ha
4: genocidis, sí.
5: i que hi ha corrupció política, i estem
4: I
5: omplint el mar de pla. Per tant, fem bandera de la bona gent i abracem-nos. M'agrada això que has dit. El dia del Palau Sant Jordi serà una abraçada col·lectiva a tots
4: que
5: aquells
4: sí.
5: que segueixen el Foraster. Sí.
4: Mira, i un altre moment, ja per anar acabant, escolta'm, un moment dels primers programes, també, que va ser, ni més ni menys, que el moment en el que el Suso i la Vane, te recordaràs, que es van demanar
5: tant,
4: per casar-se. Escoltem-ho.
5: Santa Maria d'Oló, i tant, me'n recordo.
2: A mi em va arribar tant, però tant, que dic, aquesta noia és que jo vull saber qui és la Vane, la xicota d'en Suso d'Oló.
6: Doncs, voilà.
2: N'està molt de tu, eh? Oh!
6: Jo?
2: Sí. Què li pots dir davant d'aquesta emoció?
7: Què li puc dir? Què li puc dir? Pues... No sé, que m'agrada molt, que me l'estimo, i, bueno, que m'agradaria compartir la resta de la meva vida amb ella.
2: Li estàs demanant alguna cosa?
7: Bueno, aviam si algun dia es voldria casar amb mi.
6: Home, t'has demanat en sèrio?
7: Bueno, clar.
6: I això és de veritat? Sí?
7: Oi, bueno, oi, què dius?
6: Jo clar que sí.
4: Ai, Quim, que maco això que va ser,
5: ai,
4: també.
5: Ai.
4: Que maco.
5: Mira, aquest, abans parlàvem de que jo venia de l'humor,
4: sí.
5: i que mica en mica trobaves històries que deies, ostres, aquí entrem en un altre terreny, Quim, intenta explorar-lo. Aquesta va ser una... Perquè això és la primera temporada de totes. I en Surso el vam trobar pel carrer. I pel carrer comencem a parlar i li vaig preguntar, tens parella? Diu, sí. Diu, estic molt enamorat, no sé què, no sé quant, o sigues allà. Diu, me la podria conèixer, la teva parella? Diu, sí. Diu, quedem avui a la tarda. I vas allà i et trobes aquesta història. I penses, si jo no hagués passat per aquell carrer, o hagués passat per aquell carrer un quart d'hora més tard, potser no me l'hagués trobat, en Suso, i m'hagués perdut aquesta història.
4: Mm-hmm.
5: Per tant, no saps mai on hi ha històries. I també és veritat, a vegades hem trobat grans històries com aquesta, però també penso les que ens hem perdut,
4: sí.
5: perquè en aquell moment, en un altre carrer, em passava una altra
4: Segur.
5: Història. I jo, de moment, el do de l'omnipresència, per sort,
4: encara
5: el tinc.
4: No.
5: Però que... Què vol dir això? Això vol dir que està plegat d'històries, constantment, tants caps, tants barrets. I amb el meu espectacle Bona Gent, això ho puc constatar.
4: Exacte.
5: És a dir, està plegadíssim. Per tant, en el Palau Sant Jordi, malgrat tenir preparat un espectacle ple de sorpreses, un espectacle a l'engròs, que allò serà extraordinari,
4: sí.
5: i passaran històries que encara no sabem, i que volem que sigui així, perquè és meravellós trobar-te històries i pescar històries, és meravellós. I el Palau Sant Jordi, les que hi haurà, que no m'ho vull ni imaginar. Serà extraordinari.
4: Escolta, Quim, en un moment en què tot sembla anar tan ràpid, creus que el foraster triomfa perquè ens obliga a parar i tornar a mirar-nos als ulls?
5: Ai, mare meva, pobre de mi, jo què sé. Pobre de mi, no ho sé.
4: Quanta gent t'ho haurà dit, quants comentaris llegeixes que els ajuda?
5: El que m'has dit és maco, és maco, sí, és molt maco, perquè és veritat. Hi ha molta gent que em diu, mira, amb el foraster és l'únic dia de la setmana que ens reunim tota la família al sofà. Ai, això és molt maco que et diguin això. I que vol dir que tant els més petits de la casa com els més grans de la casa, totes les franges d'edats es reuneixen junts per veure un programa en el que es para una miqueta el temps i que anem a gaudir de les històries de gent anònima. I jo voldria creure que precisament aquesta també és una de les claus de l'èxit del foraster i que tingui les audiències que té, no? Que per un costat la gent és extraordinària i quan la gent és generosa et permet viure moments inobligables, i l'altre és parar una miqueta d'atenció a coses que a vegades aquest dia a dia de xarxes socials i vinga dels m'agrada i que tot és tan efímer i que s'acaba i quan s'estrena una pel·lícula i cap de dos dies ja l'han fotut fora perquè s'estrenen 50 més i vinga notícies, vinga aquesta voràgine tan bèstia de cop i volta dius, potser ens estem perdent coses, no? Vols dir que no ens estem perdent coses? No, vols dir que no hauríem de parlar més amb la nostra gent gran? Vols dir que no hauríem d'escoltar més els petits de la casa, que et diuen coses extraordinàries com el que em van dir a Camprodon, aquell nen d'en cap a les coques? Vols dir que no hauríem de parar una mica? Doncs mira, doncs potser sí que hauríem de parar una mica. I si el foraster serveix per donar-nos aquestes pistes, doncs mira, benvingut sigui. També em fa molt feliç, la veritat. Sí.
4: Doncs, escolta, Quim, per anar acabant, convida tota la gent de Catalunya que ens està escoltant a assistir en aquest especial del Foraster en una celebració irrepetible al Palau Sant Jordi del proper 30 de maig. Tu mateix, a veure.
5: A veure, ja hi hem passat per sobre, però és a dir, tots aquells que segueixen el programa, que els agrada el programa, jo crec que el Palau Sant Jordi és un lloc on reviure d'una manera diferent totes les emocions que gaudim els dilluns a la nit veient el foraster. És a dir, si t'agrada el programa, al·lucinaràs amb la trobada que farem allà, perquè és una trobada de bona gent, una trobada on és un gran espectacle i on les emocions estaran a flor de pell, tant les de l'humor com les de l'emotivitat. En definitiva, escolteu-me, que jo estic molt content perquè ja hi ha molta gent que està vingent, moltíssima gent. Jo vinc. I la veritat és que et fa molt feliç perquè allà compartirem històries i ho farem d'una manera totalment diferent de com és el programa, no en un format televisiu, sinó en un directe molt gran. I jo t'he dit abans, jo crec que tots els que vinguin, que els agrada el programa, d'aquí un temps diran, jo vaig ser-hi en aquell Sant Jordi del Foraster, jo hi era. Era allà a la platea o a les grades, jo hi era. En fi, a mi em fa moltíssima il·lusió. I tot l'equip del programa també. Molt.
4: Doncs, Quim Masferrer, moltíssimes gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres. I recordem que aquest foraster gegant arribarà el 30 de maig al Palau Sant Jordi, dins del 3CAT en viu, en una trobada única amb moltes de les històries i persones que han marcat aquests anys de programa. Molta sort, Quim, ets molt bona gent, i per molts pobles més. Abraçada forta.
5: Visca la bona gent, visca! Salut!

0: el critica per les espatlles, per davant, per darrere, per tots costats, però amb ell això li importa un bledo, ja sabeu qui és. És el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, que el podeu veure pel Canal 4, doncs, cada vespre. No us ho perdeu. Anem a connectar amb ell, jo no sé com estarà. A veure, Toni Rovira. Jo no ho sé si el trobarem o no. Toni, que estàs per aquí? Toni! Toni Rovira, com estàs?
1: Aquí. Que no em veus?
0: Ara t'estic veient, per fi, a través de la nostra tele dels encants, Toni Rovira.
1: Jo no sé què fa el director, que no canvia la televisió.
0: Però és que va ser l'Assumpció en Vitòria que la va comprar.
1: Com se diu el nou director?
0: Es diu Joan. En Joan, Joan García.
1: Joan, et convida-la que vingui aquí al programa.
0: Escolta'm, aviat vindrem, eh? Aviat vindrem.
1: I l'Assumpció en Vitòria.
0: Tu, quan vulguis, ja ho saps, eh?
1: Doncs jo ben aviat.
0: Aviat estarem aquí.
1: Joan, les coses no es poden deixar. Quan se deixen, se refreda.
0: Exacte, refreda i el temps passa volant, Toni. Ja ho saps. Ja ho saps.
1: Ai, tinc un lío avui aquí.
0: A veure,
1: saps què tinc?
0: Què tens? Què tens? A veure.
1: Tinc a Venga Monjas. Venga Monjas, tu.
0: Ai, mira, Venga Monjas, tu.
1: Superdivertits.
0: Són molt divertits. Bueno, aquesta setmana tens una setmana completeta, noi? Ho sé, eh? Qui tenim aquesta setmana? A veure.
1: Aquesta setmana tenia demà la Lucreci per l'Aguda de canviar. I aleshores espero que vingui la Maria Rovira, la coreògrafa.
0: Molt bé.
1: El dimecres tinc a la Edurne de Gran Hermano, aquella noia amb un passat...
0: Sí.
1: Doncs, que va néixer sota el nom de... Ho saps?
0: Sí.
1: Que nom tenia de noi?
0: Ai, ara no me'n recordo, però sí que sé que va sortir Hermano Mayor, no?
1: Va donar molta guerra amb aquell noi basc que estava encapritxat d'ella, però que després no sé què va passar, que diu que es va refredar de tal manera que ara ni es parlen, quasi ni... bé, em va dir l'altre dia, perquè li vaig preguntar i dic, què, allò?
0: Sí.
1: Ha continuat després o no, fora del programa? No.
0: Re de re, Toni, sisplau, home.
1: Aquí molta cosa, però després no hi ha res, eh?
0: Després, re de re, Toni.
1: De re!
0: Oh! De veritat.
1: Ai, mira, aquells temps on la Carmen de Mairena no perdia el temps.
0: Exacte.
1: No deixava escapar res, ella. No feia com aquestes, no.
0: I ara hi ha els famosos d'ara. És que ja no donen joc. Mira, avui precisament parlem de Gran Hermano Duo, el programa. Hem parlat de Gran Hermano amb El Gato Encerrado, de Telecinco. I escolta'm, els que donen joc els fan fora. Què està passant? O sigui...
1: Sí, però ja han tornat a ficar aquesta... Com se diu, la Cristina, no? L'han tornat a ficar dintre, perquè si no, allò què és, allò?
0: Sí o no, Toni? I el Carlos Lozano és el guanyador d'aquesta edició, per mi. O no?
1: És que el Carlos Lozano i la Cristina són els que salven la història, si no l'altre és avorrit, si una mala cosa.
0: O no, Toni? Clar...
1: Perquè són gent que sap...
0: Clar, sap de televisió... Els altres són uns mindundis, Toni, uns mindundis. I punto.
1: Bueno, surten de la Isla de les Tentaciones, d'aquests rotllos...
0: Clar, però és que sempre han de guanyar aquests, perquè, clar, com que els nanos que tenen les xarxes i les redes socials, doncs, clar, qui coneixen? Els de la Isla de les Tentaciones. I no me voten els bons, com, per exemple, el Lozano. Home, que té una trajectòria que, escolta'm, que molts voldrien. O no, Toni?
1: A mi em preocupa que... Hi havia una mà d'artistes que sembla ser que s'ha acabat. A un són.
0: Sí o no?
1: On són? La Mairena, com t'he dit, que no paro de recordar-la, perquè és que cada vegada em sembla més única.
0: Única.
1: Perquè era un personatge que, em deien, anava caminant per la Gran Via, no? I de repent hi havia un tio que la cautivava, que li guinyava l'ull,
0: ja
1: i
0: està.
1: Diu, iapa. Corrents ella, que agafava, el seguia i es ficaven a dintre d'un portal en l'ascensor o allà on fos allà mateix rematava la feina,
0: i
1: tu.
0: Ja està, Toni, ja està. Però...
1: Aquell atreviment, aquella cosa de llibertat que tenies.
0: Això
1: amb aquests personatges així.
0: Això s'ha perdut. Tu te'n recordes, Toni, d'un programa que per mi va ser memorable, que era l'Hotel Glam? Tu te'n recordes de l'Hotel Glam?
1: Sí.
0: Allò era fantasia pura. Que, per cert, la Carmen de Mairena també hi era a l'Hotel Glam. És que estava la Mairena, estava l'Aramis, estava el Pocholo, estava... És que estava tothom allà dintre.
1: Jo et suplico, et demano que després busquis del meu canal algun moment de la Mairena i els hi posis.
0: Posarem.
1: Són personatges que han existit, com la Monyos, que no la vaig arribar a conèixer, que quina Barcelona... Quins personatges, no? Quin paral·lel.
0: Quin poderiu.
1: Tantes coses que ja no hi són.
0: Quin poderiu. Jo em vaig trobar diverses vegades a la Carmen per anar al guany a la Rambla. Era raro no veure-la. Te'n recordes que estava per allà a la Rambla?
1: Sempre estava.
0: Sempre.
1: O bé allà en el Cosmos, o en el Cafè de l'Òpera.
0: Exacte.
1: O si no la podíem veure, doncs, en allà al paral·lel també.
0: Al paral·lel.
1: A lo que ara és el Rincón de l'Artista, sí. Però que abans hi havia un altre nom, aquella cafeteria, l'Espanyol.
0: Sí, sí.
1: Te'n recordes?
0: I tant, i tant. Quines èpoques.
1: Encara hi és, a l'Espanyol.
0: Sí.
1: Escolta... Però també hi havia l'Arnau, i l'Arnau tenia la seva cafeteria.
0: Sí.
1: I veies a artistes que treballaven a l'Arnau i que es prenien el cafè allà
0: ni
1: fora.
0: Ni més ni menys. I escolta'm, ara que anaves a dir, per acabar, no sé si vas veure a la Loles León, que la van entrevistar en el Jordi Évole, que també parlava d'aquelles èpoques, del Paral·lel, del Molino, quan ella...
1: No ho vaig veure, pues, no ho vaig veure.
0: L'has però... de veure. Bueno, que tu l'has tingut diverses vegades al programa, la Loles.
1: Sí, el que passa que, parlant amb l'Asso, ho dèiem, es nota la crisi que hi ha a la televisió, perquè aleshores totes les emissores del grup de
0: Tresmedia
1: treien la mateixa història.
0: Sempre.
1: I això vol dir que no volen pagar personatges?
0: No, exacte.
1: Què està passant? On hi ha un programa de televisió que porti a grans figures?
0: Mania.
1: Aquest és el repte, aquesta és la meva aposta. Un programa de televisió portant a grans figures d'aquest país.
0: Això ja ha passat a la història, Toni. Ja
1: doncs
0: ha passat a la història.
1: Això es té que tornar a recuperar.
0: Tu te'n recordes de l'Àngel Casas?
1: Clar, Àngel Casas, jo.
0: Allò sí que... Ostres, allò era un currasso immens i portaven gent de tot arreu. De tot arreu. Així és.
1: No m'estranya que la televisió perdi l'audiència.
0: Està perdent audiència, Toni, està perdent.
1: Això de Gran Hermano, veig que van molt de pressa a treure la gent.
0: Clar.
1: I diu que dijous ja s'acaba.
0: Faran pim-pam i ximpun, i ja està.
1: Ja s'acaba dijous que ve, aquest no l'altre, no, em sembla.
0: Exacte, sí, ja li queden dos telediarios. I ara ja, doncs, a córrer per començar Supervivientes. I ja està.
1: I arribarà un moment que Supervivientes també quedarà cremat.
0: També cansarà, perquè no trobaran a gent bona, tan bona com per anar-hi. Home, i ara, amb les plataformes, que aquest és el problema, doncs, per exemple, s'està preparant un nou programa, que Los Gemelos,

0: No, sí, també, però volia mirar la Falete.
1: La Falete.
0: Pensant en el gran Falete, però per donar-li la volta i veure què hi ha darrere, perquè el seu discurs en la tele, la seva actitud, és una... no m'agrada.
1: No, però una cosa és la tele i l'altra... Una cosa és el personatge i l'altra és ella com a persona. Canvia.
0: Això a la ves convidat. Clar. Bueno,
1: sí, sí.
0: Estic parlant amb el mànager, la millor. Bueno. Però si no, aquest tipus de personatges és que no fem res.
1: No, bueno, és un... És un... Són personatges doncs, que l'únic que busquen és confrontació i crits i ja està.
0: Però això contribueix a una societat que està malalta.
1: Crispada, sí.
0: I que no hi ha cultura i que està avorrida i que no hi ha al·licients ni estímuls.
1: Re, poca cosa, poca cosa.
0: I la, els actors, la gent important que hi havia i que es veia a la tele, ens donaven a conèixer una manera de fer i de viure, però una manera amb educació, amb una educació sí. exquisita.
1: Cosa que
0: encara
1: ja...
0: me'n recordo del Villalonga, l'escriptor, com va vindre el meu programa, aquella elegància, aquella cosa. Que... Va disfrutar tant que va dir, li vaig dir, bueno, vendràs otro dia, i em va dir, mañana mismo.
1: Veus?
0: Pregunta-li a l'Assumpción que estava en el programa i com va viure. Sí, on són aquests escritors amb aquesta personalitat arrolladora com tenia l'Antonio Gala?
1: Ni més ni menys.
0: On són aquests personatges? O no els donem a conèixer i són, i els tenim ignorats per culpa d'aquests altres que no són res?
1: Que podria passar. Vull dir, fàcilment. Escolta, Toni, doncs gràcies, com sempre, per ser-hi, que segueixis sempre al peu del canó, i ens retrobem la setmana vinent aquí a la Caixa Tonta. Abraçada forta.
0: Però m'has promès una cosa, que recordaries a la Carmen Mairena.
1: Ara, abans
0: talla'm el que vulguis de mi, però, per favor, dona-li veu a la Mairena.
1: Posem la Carmen de Mairena. Una abraçada.
0: Adéu.
2: Pues ya no tiene lo mismo, ¿no?
3: Han pasado unos cuantos
2: años. Han pasado unos años y de eso. Pero tú, en lo tuyo... Has sido grande y eres grande.
3: Bueno, yo fui grande
2: en tu arte.
3: Cuando joven, cuando tenía de 28 a 38 años para adelante, me hice popular, como aquel que dice. Y yo pues le he cogido con mucha simpatía y mucha alegría por lo que fui y por lo que todavía sigue yendo. Y admiro a todo el mundo que sea artista y que quiero empezar ahora, los admiro y pienso que tengan suerte para el día de mañana. Porque el día de hoy ya ha venido, para mí ya estaba, ya ha venido. Tú ya has venido y todo lo que me espera es hacer bien y nada más.
4: Hola, gent. Soc en Miquel Àngel Pasqual Llinàs. Potser em coneixereu més com Miquel Àngel de la Trinca. I vull enviar un missatge, diguéssim, a tots els oients i visualitzadors de la Caixa Tonta. Ja ho sabeu, la Caixa pot ser molt tonta, però tant tampoc. Escolteu-vos això i veureu que algunes vegades hi ha gent que pensa i diu el que pensa.

0: Caixa Tonta.
1: Lo saben todos. Doncs avui marxem amb l'últim single de Nicolas Chalhoub, Luna de Beirut, que ja podeu veure el videoclip a tota la xarxa, sobretot a YouTube. No us el perdeu, un bon amic del programa. I donant les gràcies a Quim Esferrer, que ha passat avui pel programa, gràcies a l'Assumpte Vitòria amb la seva història de la tele, i gràcies a Toni Rovira. Toni Rovira i tu, eh? Recordeu que si voleu assistir al foraster especial del 3CAT en viu, heu d'entrar a la web de 3CAT i aconseguir les vostres entrades. Correu, que s'acaben, eh? Doncs res, fins aquí el programa d'aquesta setmana. Gràcies per escoltar.

0: escoltar-nos, gràcies per ser-hi i tornem, si tu vols, la setmana vinent amb més convidats i amb més coses que segurament t'interessaran aquí a la Caixa Tonta. A reveure. Adéu-siau.
1: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. El president de la Generalitat, Salvador Illa, dona les seves últimes passes durant el seu viatge a Califòrnia, només un dia que comenci la setmana decisiva per als pressupostos de la Generalitat amb un possible aval d'Esquerra Republicana als nous comptes després de més acords i una comissió bilateral que es celebrarà dimecres vinent a Madrid. Amb aquesta perspectiva, Illa no vol avançar-se als esdeveniments i evita valorar les possibilitats d'aconseguir un pacte amb els republicans i comuns per als pressupostos, però declaracions a la premsa, assegura estar tranquil. I seguim amb més acció de govern, que invertirà uns 5 milions d'euros per a formar en l'ús de la intel·ligència artificial fins a 250.000 treballadors públics en un programa per aconseguir que l'administració funcioni de manera més àgil i eficient i que s'allargarà 2 anys. La Generalitat ha engegat formacions bàsiques obligatòries per a 130.000 empleats i optatives per a 120.000 més, sent el programa de formació més extensiu que ha fet mai l'administració catalana. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia. Comencem un nou dissabte aquí a Catalunya amb un matí que serà molt tranquil al conjunt del país, amb alguna nuvolada, alguna boira, sobretot a les valls i fondalades de la Catalunya central. Però a les immediates hores es presenta un matí molt assolellat al conjunt del país, amb una tarda que tornarem a tenir l'augment de la nuvolositat, sobretot al Pirineu i Prepirineu, amb algun núvol despistat també a les Terres de l'Ebre. I algun plogim que es deixarà veure, sobretot a l'interior de les comarques de Girona. Tot plegat amb unes temperatures que estaran igualment per sota del que tocaria per l'època de l'any, màximes que amb prou feines passarem dels 22 a 24 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bon dia.
1: I parlem ara de successos. 14 persones han resultat afectades per un incendi en un edifici de 3 pisos aquest divendres a la tarda a Roda de Ter, segons ha informat el Servei d'Emergències Mèdiques. Hi ha hagut 9 ferits menys greus que han estat traslladats a l'Hospital de Vic i 3 ferits lleus derivats al Centre d'Atenció Primària Municipal, on un d'ells ha rebut l'alta. A banda, 2 persones més no han requerit trasllat. I més successos, perquè el jurat popular ha declarat culpable l'home acusat de matar una dona el 22 de març de l'any 2023 a Móra la Nova, la qual va propinar 50 ganivetades. Així ho han indicat els membres del jurat en la lectura del veredicte fet aquest passat vespre, com diem, a l'Audiència de Tarragona. Fiscalia ha mantingut la seva petició inicial de 25 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria. I en els esports, avui el Barça, recordem que juga a la final de la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid a partir de les 7 a Gran Canària. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Premià Mèdia. 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
5: A mi, Laia, saps què em meravella de la Flama del Canigó?
6: Digue'm.
5: I és una cosa que és molt, molt personal, Que cada any, sense grans organitzacions, sense grans institucions, la Flama del Canigó arriba a la nit de Sant Joan i, com una cosa màgica, s'escampa per tot el país, per tot el país, per tot el país, i arriba a encendre quasi bé totes les fogueres que encara es fan als Països Catalans. Què et sembla?
6: Sí, sí. És de les nits més maques de l'any.
5: Ep, llum vermella, comencem. Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet.
6: Hola, Amadeu, hola a tothom. Avui som a divendres 15 de maig de 2026, diada de Sant Isidre Llaurador, patró de la pagesia i de moltes de les nostres viles i ciutats. I atenció, perquè aquest és el programa número 845 de la nostra etapa digital i el 2634 de tota la nostra història, que es diu aviat, però anem sumant setmanes des del setembre de 1989.
5: Doncs mira, felicitem a tots els Isidres i a totes les Isidretes, que també n'hi ha, I a tota la gent de la Terra, perquè ens fan molta falta. La pagesia sempre, sempre, sempre amb nosaltres, sempre, sempre amb la pagesia. Com sempre, ens podeu trobar al nostre web www.festafesta.com. i encarem un cap de setmana de molta activitat, Laia, perquè aquest cap de setmana que va del 15 al 16 i el 17 de maig tenim cites imprescindibles a la Vall de Bianya, a Bellcaire d'Urgell, als Gimenells, a Masquefa, entre moltes poblacions que estan de festa. Ja encarem l'estiu, ja se sap, a l'estiu tota cuca viu, i vinga festes, i vinga festes.
6: I pel que fa al contingut d'avui, el nostre tema central ens apropa a una tradició ben viva a casa nostra i que forma part de la nostra identitat. Us explicarem com anirà el 50è Congrés de la Flama del Canigó celebrat a Arenys de Mar.
5: 50 congressos ja, això ja en són una pila. Doncs sí, tenim per endavant 55 minuts de cultura popular, de la bona, de la bona, de la bona, de veritat. Veniu, ens acompanyeu...
6: Ara sí, comença el Festa Festa.
7: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.

0: Recordeu que el Festa Festa el podeu seguir per les xarxes socials, per Facebook, per Instagram, per X, pel nostre canal de Telegram i, per suposat, accedir a tots els continguts a través del portal Tornaveu i per la web de l'Institut de Cultura de Barcelona en la seva secció de Cultura Popular.
1: I també ens teniu a l'abast a Apple Podcast, Spotify i Overcast. I una salutació molt especial als qui ens escolteu des de les ràdios locals, que setmana rere setmana ens feu confiança per arribar a tot el territori.
0: Avui tindrem l'actualitat del Tornaveu amb l'Emma Robres, el baròmetre castellà amb la Sara Soriol i les seccions de luxe, com sempre, els nostres col·laboradors i col·laboradores que ens aporten el seu coneixement, en Víctor Pàmies amb les dites i refranys, el Ramon Vilar amb les sons de la tradició, l'Helena Mayor amb les sardanes del Pau Casal i en Gustau Moles amb els secrets de l'etnològic.
1: Però ara és el moment del reportatge central i ens traslladem fins al Maresme per conèixer tots els detalls del 50è Congrés de la Flama del Canigó.
2: Festa, festa!
3: Amb Laia Camproví
4: i Amadeu Carbó.
2: Festa, festa és un programa patrocinat per la Federació d'Ateneus de Catalunya i l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona.

0: La Flama del Canigó és molt més que un ritual de pas. És una xarxa humana que cada mes de juny connecta els cims de la muntanya amb les places de tot el territori. A Arenys de Mar aquesta tradició té unes arrels profundes que es remunten a l'any 1974, però la història real va començar en realitat una dècada abans. En temps de clandestinitat, grups d'excursionistes havien d'esquivar la Guàrdia Civil per portar el foc des de Perpinyà. Una aventura de compromís que persones com la Xesca van mantenir viva fins i tot en moments personals difícils. Aquest esperit de resistència ha anat evolucionant cap a una organització cada vegada més sòlida. L'any 2024 va marcar un punt d'inflexió amb la creació de l'Associació Coordinadora de la Flama del Canigó. Amb seu a Igualada, aquesta entitat neix per posar ordre, donar cobertura jurídica i assegurar els equips de foc que reparteixen la guspira arreu del país. Des de la seva presentació a Montserrat fins a la consolidació de la seva primera junta a finals del 2025, la coordinadora vetlla perquè el símbol d'unitat dels territoris de parla catalana es mantingui intacte i protegit. Aquest 2026, Arenys de Mar es converteix en el centre neuràlgic d'aquesta tradició en acollir el 50è Congrés de la Flama del Canigó. És una edició històrica que celebra mig segle de camí compartit i que s'ha acompanyat de la publicació d'un conte sobre la tradició presentat aquest darrer Sant Jordi. En parlem amb Cesc Avila, membre de la Comissió de la Flama del Canigó d'Arenys de Mar. Darrere de cada foguera de Sant Joan s'amaga el simbolisme de la flama com a element que cus i que vertebra la identitat de tots els territoris de parla catalana.
1: El país català és una realitat històrica. El sentit que té és la unitat històrica comuna i més enllà de tots els puestos, com l'Alguer, Catalunya Nord, etc. El simbolisme és el mateix del primer dia, ja que continuem colonitzats pels nostres veïns, França i Espanya. Només cal veure què fan amb la llengua i la cultura al País Valencià, les Illes i al nord de Catalunya, i també aquí al Principat.

0: Aquest 50è congrés, Arenys, no és només una celebració de mig segle de vida, sinó que també és una oportunitat per fixar els nous objectius de la tradició en l'etapa actual.
1: L'objectiu del congrés, pues, és el retobrament de tots aquells equips de foc dels Països Catalans i la Provença per donar a conèixer tot el treball que fan, així com les rutes i els pobles que al llarg dels anys s'hi van incorporant. Els materials per la seva difusió en definitiu, la part humanista de la flama del Canigó.
0: Des de les primeres incursions d'Amagat als anys 50 fins a la creació de l'actual coordinadora, el creixement d'aquesta xarxa ha estat constant.
1: Ha evolucionat tant i tant que les autoritats franceses es posen quantitat de dificultats per pujar al cim, però amb la voluntat dels equips fa que l'esperit reivindicatiu sigui el mateix de sempre. Ja sabeu que el govern francès ens posa molts problemes per anar.
0: La força de la flama resideix en el teixit associatiu local i en la col·laboració d'entitats que, com a Òmnium Cultural, fan possible que el foc arribi a cada plaça.
1: Les entitats locals i el voluntariat de la transmissió de la flama i l'organització de tots aquests actes, pues, són els que han mantingut encesa la flama i que farem que la flama perduri per sempre.
0: Ara el repte és aconseguir que el llegat del Canigó segueixi sent una expressió viva que interpel·li també els més joves per poder-ne garantir el seu futur.
1: Futur, jo crec que mentre hi hagi gent que cregui que la seva llengua, la seva cultura i les seves tradicions tenen els mateixos drets que totes les cultures del món i continuem estiguin colonitzats, pues la flama serà la llum que ens portarà a no perdre la memòria per assolir l'objectiu de la nostra llibertat.
0: Moltes gràcies, Cesca, per atendre els micròfons del Festa Festa. Ara nosaltres continuem amb el programa.
2: Festa Festa!
0: I ara escoltem el primer tema musical, una cançó que ja és un himne de les nostres places, i és que es diu La Foguera, del grup Charango.

0: Donen ganes, eh? Donen ganes de fer fogueres. A mi m'agrada molt fer fogueres, i per Sant Joan he de dir que disfruto molt, tot i que encara ens queda, eh? Encara ens queda per arribar a Sant Joan. Però ens encomanarem sempre a aquesta foguera del Charango, i ara connectem amb l'actualitat per saber què bull en el món associatiu. L'Emma Robres ens du les notícies del Tornaveu.
1: Festa, festa!
2: Les notícies del Tornaveu.
3: Portugal serà la seu de la primera trobada internacional de ball de bastons i ball de pastorets el cap de setmana del 29 al 31 de maig. Uns 300 membres de 15 colles de Catalunya ompliran les places i els carrers de Viana do Castelo, al nord del país, per fer una demostració d'una dansa tradicional catalana molt antiga i molt estesa al territori. Per què s'escull Portugal, però? Ho explica Ramon Parés, president de la Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya, l'entitat organitzadora.
4: Per proximitat, per similituds, cultura, tenia un coneixement de que Portugal tenia també ball de bastons o alguna cosa similar a ball de bastons, i per això vam dir Portugal.
3: La trobada tindrà el format de festa oberta i participativa, amb 3 dies d'activitats als carrers i a diversos espais del municipi. Arrencarà divendres 29 de maig al vespre amb l'acte inaugural, la presentació dels grups participants i parlaments. Durant el cap de setmana hi haurà actuacions de bastons i pastorets, cercaviles, espectacles, ball folk i una gran festa bastonera la nit de dissabte. Tant el ball de bastons com el de pastorets són excel·lents exemples de patrimoni immaterial viu, preservat i actualitzat gràcies a l'esforç de grups i comunitats de tots els països catalans, sempre oberts a l'intercanvi i al diàleg amb altres cultures. L'agrupació de colles geganteres de Catalunya té entre mans un retorn ben esperat, el del concurs nacional de balls de gegants. Sant Feliu de Llobregat serà la seu de la tercera edició, que tindrà lloc el 23 de maig a les 6:30 de la tarda. Aquesta cita és especialment significativa, ja que la capital del Baix Llobregat commemora els 25 anys de la seva proclamació com a ciutat gegantera de Catalunya, fita que recorden amb molt d'orgull. Si bé és cert que la pandèmia va frenar aquesta gran celebració, amb la restitució del concurs també se'n recupera l'objectiu, com explica Robert Quirantes, el president de l'agrupació.
5: Voler premiar o incentivar les colles mitjançant el concurs, de la importància que també tenim dintre la cultura gegantera, doncs de tenir els nostres veïns propis, d'aquesta pedagogia i aquest treball que importa tenir, doncs, un ball i que els gegants ballin bé.
3: En aquesta edició seran 3 les modalitats en què les colles hauran de demostrar tot el seu potencial: el ball improvisat individual, l'improvisat en parella i el ball coreografiat original de cada colla. Totes aquestes danses harmonitzades per la mateixa banda que tocaran directe. Es valorarà la complexitat del ball, de la música escollida o com s'adapta el ball a la cançó en directe, però també com és el gegant que l'està executant. S'espera d'aquest concurs que a la llarga incentivi la innovació i la recerca de nous llenguatges dins del món geganter.
6: Gràcies, Emma, per posar-nos al dia una setmana més. I de les notícies del teixit associatiu passem a l'actualitat de les camises i les faixes. La Sara Soriol ens porta el baròmetre casteller d'aquesta setmana.
2: Festa, festa.
1: Baròmetre casteller.
2: Amb Sara Soriol. Comença la temporada dels grans castells.
7: Hola, companys, tornem a ser aquí per actualitzar el baròmetre estrella. Els castellers de Vilafranca han estrenat el 3 de 9 a les Cabanyes, al costat de Vilafranca, municipi que ha esdevingut nova plaça de 9 del món casteller. Per la seva banda, la Vella de Valls ha estrenat el 4 de 9 a Lleida. La Jove de Tarragona ha protagonitzat una doble estrena, el 4 de 8 amb l'Agulla i el 2 de 8. Els Minyons de Terrassa han presentat el 5 de 8 i els Borinots de Sants i els de Gràcia han tret el 2 de 8. Els Castellers de Sabadell han estrenat el 3 de 8. Els de Sant Cugat i els Xiquets de Reus han presentat el 4 de 8. Els Xiquets de Tarragona han completat el Carro Gros i els Segals d'Osona han coronat el 3 de 8. Per la seva banda, les Joves de Valls, els Castellers de Lleida, Capgrossos de Mataró i Marrecs de Salt han tret el 2 de 7. Els Castellers d'Esparreguera han estrenat el 5 de 7 i, per la seva part, els Castellers de Mediona han estrenat el 3 de 7 i el 4 de 7 i els Carallots de Sant Vicenç han tret el 3 de 7, mentre que els Xerrics d'Olot han estrenat el Pilar de 5, els Alots de Llevant el 2 de 6 i els Castellers del Foix el 5 de 6. Finalment, els Malfargats de Pallars han sumat el 4 de 6. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer de colles al nostre web baròmetrecasteller.cat.
0: Gràcies, Sara Soriol, i t'esperem la setmana vinent amb més actualitat castellera.
1: Festa, festa!
0: I seguim ara amb música de qualitat i compromís. Escoltem Maclame Teu, un tema del Vicent Andrés Estellés, que en el seu moment va popularitzar i molt l'Ovidi Montlló, i que ara l'escoltarem, però versionat en una col·laboració del Feliu Ventura, del Xerrameco i els Aborígens.

0: I de la poesia passarem a la saviesa popular, que s'obre pas amb el nostre expert en paremiologia, en Víctor Pàmies, que avui ens recorda que cal ser prudents amb allò que diem que no farem mai.
1: Fes ta festa.
2: Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
3: No diguis mai d'aquesta aigua no em beuré per tèrbola que sigui. No es pot dir que mai farem una cosa determinada perquè les circumstàncies i les persones canvien. Per tant, vol dir que moltes vegades les circumstàncies ens obliguen a fer coses que abans havíem censurat. També recomana moderació en els comentaris. Això que sembla prou obvi, però, no justifica el canvi de jaquetes indiscriminat, que hi ha polítics que deuen tenir un fons d'armari que competeix amb la col·lecció de sabates d'Imelda Marcos. I no hem d'oblidar que allò promès sigui atès i les promeses electorals no se les hauria d'endur al vent.
0: Moltes gràcies, Víctor, per compartir amb nosaltres tot aquest coneixement relacionat amb les dites i els refranys. I ara, una mica més de música, escoltarem Pau Alabajos i Cesc Freixas, que s'uneixen per cantar-nos La pell de brau 38.

0: Hem escoltat a Lavajos i Freixes i continuem amb el programa i és el moment de parar l'orella als sons més nostres. Benvingut Ramon Vilar. Avui, a Sons de la Tradició, escoltarem les campanes de bateig.
1: Ves de festa.
2: Sons de la Tradició, amb Ramon Vilar.
3: Especialment en els pobles, la celebració del bateig d'un infant havia estat un motiu d'una certa festa col·lectiva. Toc de campanes específic que diferenciava si el batejat era nen o nena, i especialment en sortir del temple i finalitzat el bateig, els infants del poble anaven darrere la comitiva fent una capta de plegalles i confits. Una cantarella molt simple reclamava aquestes dàdives. Amb l'amenaça que si eren garrepes i no donaven res, la criatura es morirà. Davant d'aquest reclam, tant els pares com els padrins eren generosos i llançaven a bastament caramels, confits i llepolies amb gran festa de la canalla. Era també una manera de celebrar el bateig. Avui, el document sonor que escoltarem té una doble procedència. Un toc de campanes de bateig de Castellterçol, Vallès Oriental, tocat pel campaner Francesc Codina i recollit per Joan Tintó l'any 1985. I un captiri de bateig cantat per infants de la Fatarella, Terra Alta, i recollit per Josep Cribiller i Ramon Vilar.

0: Moltes gràcies, Ramon Vilar. I de les campanes passarem a la dansa. L'Helena Mayor ens porta les sardanes de Pau Casals, en aquesta ocasió amb la sardana de la Festa Major de Vilafranca.
1: Les sardanes de Pau Casals.
2: Una secció del Festa Festa en col·laboració amb Músics per la Cobla per a commemorar els 150 anys del naixement del mestre Pau Casals de Filló.
1: El contingut està creat a partir del treball dels musicòlegs Albert Fontelles i Anna Costal i de l'edició fonogràfica Pau Casals Sardanes, de Músics per la Cobla.
2: Les sardanes de Pau Casals.
1: Presentat per Helena Mayor.
3: Festa Major a Vilafranca. Festa Major a Vilafranca, o Sardana for Cello Orchestra, que és el nom amb el que va ser estrenada en la seva versió original, és una de les obres de Pau Casals més admirades per crítics i músics d'arreu del món. El gran director britànic John Babiroli, al davant de l'orquestra de violoncels de la London Cello School, a qui estava dedicada, la va estrenar el 24 de març de 1928 a la Wigmore Hall de Londres. Des d'aleshores s'ha interpretat a Barcelona, 1929, París, 1930, Brussel·les, 1932, Lieja, 1932, Rotterdam, 1935, Zúric, 1946, Los Angeles, 1957, Nova York, 1967, Chicago, 1968 o Vancouver, 1972. Segons sembla, Pau Casals va inspirar-se en les festes de Sant Fèlix de Vilafranca del Penedès. La seva intenció era representar musicalment el tumult i el bullici d'una festa major catalana. Casals va compondre diferents tonades per als elements que participen en una festa major, excepte la tonada popular del Toc de Castells. Crítics, directors i compositors, entre els quals el músic francès Vincent d'Indy, van reconèixer l'originalitat i l'habilitat amb què Casals havia usat la politonalitat en l'obra, concretament el compàs 93, on se superposen tres temes: el Toc de Castells, escrit en re major, un cant gregorià, escrit en fa major, i una marxa de processó, escrita en si bemoll major. Les anotacions sobre les parts d'orquestra dels diferents intèrprets que van actuar sota la batuta de Casals revelen detalls tècnics i interpretatius de l'obra. Gregorian Chan, Bande Militaire, Clairs et Jolie, Pour moi c'est facile, je suis catalan, va notar la violoncel·lista Germaine Grothendieck a les seves particelles. El 22 de setembre de 1980, l'Orquestra Ciutat de Barcelona, dirigida per Salvador Mas, va estrenar la versió per a orquestra sinfònica d'Enric Casals al Gran Teatre del Liceu, ocasió en la que Enric Casals va canviar el títol original pel de Festa Major a Vilafranca. A l'agost de 2006, a l'Auditori Pau Casals de Sant Salvador del Vendrell, la Copla Mediterrània, dirigida per Bernat Castillejo, va estrenar-ne la instrumentació per a copla feta per Josep Maria Sarracant.

0: Hem escoltat Festa Major Vilafranca, una sardana de Pau Casals interpretada per la Cobla de Cambra de Catalunya sota la direcció d'Antoni Ros Marbà. Si voleu aprofundir en el coneixement de les sardanes de Pau Casals, podeu accedir a l'estudi musicològic de Festíbula al Preludi del Pessebre, una aproximació al catàleg d'obra de Pau Casals a partir de les seves sardanes, d'Albert Fontelles i Anna Costal. Aquesta recerca va ser mereixedora d'una de les beques de recerca de la càtedra Pau Casals l'any 2023 i que trobareu enllaçat en el nostre web.
1: Gràcies, Helena Mayor, per aquestes sardanes de Pau Casals. T'esperem ben aviat. La festa

0: Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
1: I ara tancarem la ronda de col·laboracions i de col·laboradors d'aquest programa d'aquesta setmana amb els secrets de l'etnològic i en Gustau Moles. Ja ho veureu, avui ens porta un dels seus secrets, que sempre, sempre són interessants.
2: Fes de festa.
0: Els secrets de l'etnològic, amb Gustau Moles.
3: En aquest món traïdor, res no és veritat ni és mentida. Tot depèn del color del vidre amb què es mira. La frase, sovint atribuïda a Ramon de Campoamor, poeta romàntic asturià, em va de meravella per introduir-vos al secret d'avui. Perquè potser, només potser, us imagineu del que avui vull parlar-vos. Sí, és clar, de les ungles, de les que sabem que són aquesta part còrnia que protegeix la part final dels dits de molts vertebrats terrestres, inclosos els humans. I sabem que tenim 20 ungles, una al final de cada dit, tant de les mans com dels peus, i que l'ungla d'una mà humana es renova en un període d'entre 3 i 6 mesos i les dels peus entre 12 i 18 mesos. Però avui us comentaré una feina i unes ungles postisses, sí, no gaire luxoses, gràcies a les quals moltes de les nostres àvies o besàvies i les famílies van subsistir. Segons la periodista Laia Beltrán, a l'antic Egipte les ungles es llimaven i acolorien amb henna. Així les portava cap al 1300 abans de Crist el faraó Akhenaton. I a l'antiga Grècia i Roma també van adoptar l'hàbit de pintar-se-les com un senyal del seu estatus social. Les dones procuraven tallar-se les ungles els dies de mercat, en silenci i sempre començant amb el dit índex. Si no, creien que els donava mala sort, així com viatjar pel mar amb les ungles i els cabells tallats. A la tragicomèdia de Calisto i Melibea, també coneguda com La Celestina, escrita per Fernando de Rojas al segle XV, diu: Las manos de dulce carne acompañadas, los dedos luengos, las uñas en ellos largas y coloradas, que parecen rubíes entre perlas. La qual cosa mostraria que les dones es pintaven les ungles vermelles o roges, i mai blanques. En canvi, a la resta d'Europa era diferent. Al segle XIII, a França, el costum era de pintar-se-les de vermell, negre i blau, però a Itàlia el costum era dur-les ben blanques. A Orient, cuidar-se les ungles significa noblesa, ja que les persones que poden tenir les ungles molt llargues vol dir que no treballen amb les mans. Joan Amades, al Folklore de Catalunya, entre d'altres coses, diu que a la Terra Alta creuen que perquè de grans no tinguin mal de queixal, cal tallar les ungles dels infants precisament en dilluns, i també els guarda d'ésser peresosos. Esparreguera diuen que no és bo de tallar-los-les en divendres, perquè de grans els cauen les dents i són perjudicats de mal de queixal i de migranya. A Occident, les ungles llargues i pintades eren i són un atribut tradicional de feminitat, però actualment, i ja veieu que no és cap cosa nova, s'està estenent també als homes. Actualment, i de no fa massa anys, els llocs on tenen cura de les nostres ungles, què us haig de dir? A casa nostra s'ha multiplicat fins a l'infinit. En els àmbits urbans, sobretot, és gairebé aclaparador trobar-se en molts locals on es cuiden de les nostres, això sí, en anglès, nails, que queda més modern. Però a casa nostra hi ha o hi havia una altra cara d'aquestes ungles, que eren postisses. I el Diccionari Català, Valencià i Balear les defineix com una llauneta corbada que les plegadores d'olives s'ajusten als caps dels dits, índex i gros, per a plegar les olives. Una feina que realitzaven dones que es cuidaven les ungles per no fer-se mal als dits.

Antigament, les olives es feien caure de l'arbre amb les mans, amb canyes o rascletes, i després es recollien del terra a mà. Aquesta era una tasca feta per les anomenades plegadores d'olives i era bàsicament femenina, tot i que els xiquets i els homes també hi ajudaven.

0: Els homes es dedicaven més aviat a arrencar i collir, mentre que les dones i els nens plegaven les olives. Les dones, vestides amb roba de camp, justament per cuidar-se les seves pròpies, duien unes ungles postisses de llautó o de llauna per facilitar la labor. I ara ja hem arribat al secret d'avui. Al museu hi ha tot un joc de quatre ungles de llauna per a una mà, perquè el polze no calia dur-ne, per plegar olives adquirides a Tortosa i que l'any 1948 van costar al conservador Ramon Violant una pesseta. Tot i la duresa d'aquesta feina, que el lloretenc Manuel Boadas i Noalart explica en un dels seus articles, dient del treball de les plegadores que era poc agradable el treball de recollir les olives de terra. Acostumava a ésser repartit a parts iguals i devia fer-se tot a la gatzoneta, o sigui, arronsades les cames de manera que les natges tocaven els talons. Quinet,
1: ja es lleva Griselda.
0: Joan Amades, el seu costumari, diu que a la Terra Alta la jornada de collir olives començava amb el cant del gall en rompre l'alba i acabava a entrada de fosc en sentir cantar el primer mussol. Tot i això, les dones ho feien amb alegria. Tant és així que hi ha recollit un extens repertori de cançons del que s'anomena cançons de collir olives.
1: Que en voleu, gentil galà.
0: Com sigui que la feina no era rítmica, no existeixen cançons de tonada especial que mesurin la marxa del treball. Solien cantar tot el vast repertori cançonístic, amb preferència les cançons més llargues i, sobretot, les cavalleresques, generalment de tonades poc airoses i placèboles, com l'aire de la feina. Per l'Urgell hi ha nombroses cançons típiques de collir olives. D'entre elles, se'n solen cantar les que marquen moments determinats de la feina. Punteta de sol, que es canta en començar el dia, la dels vuit dolors, que es canta en

0: Volem agrair, com sempre, la feina dels nostres col·laboradors i col·laboradores. Els d'aquesta setmana han estat l'Emma Robres, la Sara Soriol, el Víctor Pàmies, el Ramon Vilar, l'Helena Mayor, el Gustau Moles. I recordeu, els col·laboradors, sou els motors d'aquest programa.
1: I per descomptat també a tot l'equip que fa que cada setmana el Festa Festa sigui possible. La Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, en Joan Serra, en Josep Maria Dell i nosaltres mateixos, l'Amadeu Carbó
0: i la Laia Camproví. I abans de marxar, una recomanació d'agenda d'aquelles que fan goig, ja que arriben les dues primeres gales dels Premis Preludi a les millors sardanes del 2025.
1: Serà al Teatre Casino de l'Aliança del Poble Nou de Barcelona els propers 18 i 20 de maig a les 7 de la tarda. Aquestes gales formen part del cicle de cobla a Barcelona que organitzen els Amics dels Concerts de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona. És una cita ineludible per als amants de la nostra dansa.
0: I marxem, però ho fem amb harmonia, per dir-ho d'alguna manera, perquè us deixem amb una sardana, com sempre, com és tradició en aquest programa. L'acabem amb una sardana. I avui us deixem amb una peça molt especial. Col·legues, una peça de Jesús Ventura interpretada per la cobla Mediterrània. La setmana que ve hi tornarem. Fins llavors, que vagi molt bé.
1: Adeu.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: A nivell mensual, podríem dir que més o menys en convino usuaris que agafen el vehicle de forma regular. 3,5, 4 euros de preu hora, de mitjana, i al dia 35 o 40 euros. Avui us expliquem com fer servir el vehicle elèctric de Premià de Mar. Una vegada us hagin validat, disposareu a l'aplicació de mòbil amb el vostre compte d'usuari i ja podreu començar a fer la reserva.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Una vegada dins el cotxe, li donem engegar el cotxe i tenim el que seria la conducció endavant, endarrere i el punt mort.
4: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. Acompanya'ns a Estrenes.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. El president de la Generalitat, Salvador Illa, dona les últimes passes del seu viatge a Califòrnia, només un dia que comenci la setmana decisiva per als pressupostos de la Generalitat, amb un possible aval d'Esquerra Republicana als nous comptes després de més acords i una comissió bilateral que se celebrarà dimecres vinent a Madrid. Amb aquesta perspectiva, Illa no vol avançar-se als esdeveniments i evita valorar les possibilitats d'aconseguir un pacte amb Esquerra i Comuns per als pressupostos, però en declaracions a la premsa assegura estar tranquil. I aquesta matinada ha acabat de tornar del seu viatge oficial a la Xina. Donald Trump ha anunciat que els Estats Units han mort el número 2 d'Estat Islàmic en una operació militar a Nigèria. En un missatge a la seva xarxa social, Truth parla d'una missió molt complexa que s'ha executat impecablement amb la col·laboració de l'exèrcit nigerià, a qui els agraeix les accions. El dirigent d'Estat Islàmic assassinat és Abu Bilal al-Minuki, el segon al comandament d'ISIS a nivell mundial, segons Trump, que afegeix que amb la seva eliminació la capacitat operativa global d'Estat Islàmic ha disminuït considerablement. De nacionalitat nigeriana, al-Minuki havia estat considerat terrorista global, especialment designat pel govern de Joe Biden el passat 2023. I aquí a Catalunya la gran majoria de vehicles matriculats al 2026 ja són parcialment o totalment elèctrics. En concret, el 72,2% de les vendes de turismes entre gener i abril d'aquest any ja ho són, 10 punts més que el primer quadrimestre del 2025, segons dades de la patronal Facon Auto, obtingudes per l'ACN. Els híbrids no endollables dominen el mercat, però tant els purament elèctrics com els endollables també creixen, i entre els dos models sumen gairebé una quarta part del total. Un dels factors clau per als compradors són els punts de recàrrega. Catalunya és líder a l'Estat amb 11.000 unitats i des de l'energètica avisen que el 90% del temps no tenen cap cotxe endollat. El sector, però, diu que la majoria són lents i no funcionen sempre bé. Tenim també cultura, perquè Sopa de Cabra inicia la seva gira per celebrar els seus primers 40 anys d'història amb dos concerts ahir divendres i avui dissabte a Ras Matàs, amb totes les entrades venudes des de fa mesos. La sala barcelonina és un dels escenaris icònics pels de Girona i els seus seguidors, ja que va acollir Ras Matàs la gravació del Ben Endins l'any 1993 i també el concert de comiat del passat any 2001. I en els esports, el Barça femení juga a les 7 de la tarda a la final de la Copa de la Reina. Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria, seria la tercera copa consecutiva i la dotzena de la història. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
3: Pues la cosa es así, verá.
4: Es impresionante.
5: Me encanta, me encanta.
6: Mola.
7: Me gusta como suena.
8: Qué bonito.
2: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
9: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.
0: Estàs escoltant?
10: Bon dia, sardanistes. Un dia més, una setmana més, un dijous més aquí, a la sintonia de Premià Mèdia. Ha arribat l'hora de fer enrotllana.

0: Benvinguts al Fem Rotllana, el programa de sardanes de Premià Mèdia amb Maite Llatjà i Joan Vinyals.
1: Benvinguts i benvingudes a Fem Rotllana, el programa sardanista a la sintonia de Premià Mèdia, que us les porta fins a casa a través del 95.2 de la freqüència modulada del dial del vostre receptor i també pel portal web premiamedia.cat. Fem Rotllana, un programa on els oients poden intervenir mitjançant el telèfon, el WhatsApp o bé el correu electrònic.
2: Ja us els anirem dient, els números en els que vosaltres heu de marcar per posar-se en contacte amb nosaltres, perquè ara mateix el que hem de dir són les tres paraules màgiques que obren el programa d'avui, que és fem el que fem en directe, ja que és dijous. I què diem dijous?
1: Mercat, sardanes i arròs.
2: El mercat ja el tenim muntadet, fa una estona. I nosaltres, en aquest punt de trobada, que és Fem Rotllana, anem per les sardanes. I després ja vindrà l'arròs, Joan.
1: Després ja menjarem l'arrosset, això sí. Saludem el company Carles Soler, que el tenim a l'apartat tècnic telefònic. Bon dia, Carles.
2: Bon dia i gràcies. I avui, aquí a l'estudi, posant-hi la veu, i som els dos sospitosos...
1: Habituals, sí, clar, de sempre.
2: És a dir, Joan Vinyals i una servidora de vostès, Maite Llatjà. Molt bon dia.
1: Bon dia a tothom. Aquesta setmana fabriquem el programa número 836 de Fem Rotllana, i la primera sardana d'avui és una petició dels nostres amics de Corbera del Llobregat, la Mercè Herrero i el Josep Sunyer, que després d'haver fet la seva llista de sardanes fa un parell de setmanes, aquelles sardanes arrelades de la seva vida, ens van donar les gràcies i demanaven una sardana per tots els amics de la sardana de Premià de Mar, per l'amistat que ens uneix, ens diuen. I la sardana demanada és una obra del compositor i intèrpret de tenora, l'Enric Ortí, que ens presenta tot seguit la cobla contemporània. 1949.

0: 1949, d'Enric Ortí Martín. Es va estrenar el 51 a plec d'aquí, de Premià. L'ha interpretat la Copla Contemporània i va ser dedicada aquí, als Amics de la Sardana de Premià de Mar, pel seu 75è aniversari.
1: Exacte.
0: Una obra que ens va demanar els amics la Mercè i en Josep de Corbera de Llobregat.
1: Exacte, aquí els hi agraïm moltíssim la seva participació.
0: Molt.
1: Aquella setmana en totes les seves sardanes arrelades a la seva vida, no? Que va estar molt bé.
0: I tant. I volem avisar, anem avisant, d'aquest diumenge. Aquest diumenge a 11:45 hi ha una ballada de sardanes amb la copla principal del Llobregat a la plaça de l'Ajuntament del nostre poble.
1: D'aquí, de Premià de Mar, Tothom a la plaça de l'Ajuntament aquest dissabte, que passaran coses, com diu aquell, passaran coses. Bé, heu connectat amb Ràdio Premià de Mar, Premià Mèdia, al 95.2 de la FM, del dial del vostre receptor, i també, dèiem, pel portal web premiamedia.cat. I recordeu que teniu el nostre telèfon obert per tots vostès fins a acabar el programa, que és el 93-752-2544, el telèfon del directe. Marqueu-lo i passeu per antena, ens feu les vostres peticions. També tenim un correu electrònic, que és femrutllana@hotmail.com. Informem del curset que fem, Maite,
0: sí,
1: que el fem al Centre de l'Amistat, a la sala de dalt de tot, dels Miralls,
0: sí,
1: cada dimecres de 6:45 a 7:45 del vespre.
0: Sí, sí.
1: Allò que dius, vull aprendre a ballar sardanes, vull perfeccionar la meva... saber repartir, en fi, tot això. Doncs cada dimecres de 6:45 a 7:45 del vespre a l'Amistat, al Centre d'Amistat, a la sala de dalt de tot.
0: Sí, senyor.
1: Molt bé. I el que potser... hem de fer és continuar endavant, no, Maite?
0: Sí, informem dels Premis Preludi, Joan,
1: sí,
0: del 2025.
1: Som-hi.

0: Aquesta setmana informarem de les 5 classificades per la primera gala al Teatre Aliança del Poble Nou. Pel proper dilluns, 18 de maig de 2026, a les 7 de la tarda, un concert que es podrà seguir presencialment i també pel canal La Xarxa Més. I, Joan, quines sardanes podem escoltar i votar?
1: Sí, mira, la categoria audiència posa l'atenció en la connexió amb el públic. Després d'una primera selecció a càrrec del jurat expert, passem a una fase de defensa i votació en directe, en què és l'audiència qui decideix quines obres arriben a la final. Quan diem defensa, vol dir que els mateixos compositors estaran o seran presents en el concert, en aquesta gala, i podran defensar amb arguments la seva sardana, d'acord? En el concert de la primera gala de l'audiència dels Premis Preludis s'interpretaran en directe les sardanes a Montserrat Caupena, d'en Jordi Molina, Noces de Tardor, de Dani Gasulla, Primera Llum de l'Alba, d'en Pitu Chamorro, Entre cel i verd, d'Aurora Vicentini, i La nit d'or, d'Antoni Mas, amb la participació dels mateixos compositors, com dèiem, i la cobla principal del Llobregat, que serà l'encarregada d'interpretar les sardanes. En aquesta primera gala també es comptarà amb l'actuació de l'esbar Som Riu d'Or, que ballarà la sardana Frisança, d'en Juli Garreta. Els altres concerts seran els dies dimecres 20 de maig i dilluns 25 de maig.
0: Doncs informats, aquesta primera gala dels Premis Preludi 2025. Anem per atendre més peticions. I la que escoltarem a continuació la volia dedicar a la nostra amiga oient, la Isabel Andreu, a tot l'equip de Fem Rotllana. Doncs agraint aquesta dedicatòria de la Isabel, escoltem tots seguits, acompanyats de les cobles, a Jovenívola de Sabadell i Premià i Marinada, que la interpreten de conjunt, la sardana escrita per la tarragonina Anna Abad. Un mar de plecs.

0: Acabem d'escoltar un mar de plecs en aquest enregistrament de, des del dia de la seva,
1: estrena
0: aquí, sí, a Premià de Mar, el 28 d'octubre de 2023. Un mar de plecs d'Anna Abad i Gils. L'hem escoltat per les cobles Juvenívola de Sabadell, Premià i Marinada. És dedicada aquesta sardana al 50è plec de Premià de Mar. Dedicada en aquesta ocasió per la nostra amiga oient, la Isabel Andreu, a tot l'equip de Fem Rotllana. Doncs li donem moltes gràcies per aquesta dedicatòria, Isabel.
2: Fem Rotllana, el programa de sardanes de Premià Mèdia amb Maite Llatjà i Joan Vinyals.
0: Bé, també hem d'informar que tenim un aplec aquest dissabte, molt a la vora,
1: Sí.
0: Aquí a Vilassar de Mar és el 7è aplec de la sardana conjunt Vilassar-Cabrera. Cada any el fan a un poble diferent. Tenim les cobles, la cobla banda del Col·legi de Santa Maria i la principal del Llobregat, a la plaça de l'Ajuntament de Vilassar de Mar, dissabte a partir de les 6 de la tarda.
1: Molt bé. I truqueu, sisplau, al 93-752-2544 o ens escriviu un WhatsApp al 649-1982-07. Escoltem més sardanes demanades pels nostres oients i en aquest cas una que dediquem a la Judit i en Xavier, neta i fill de la nostra amiga oient, la Rosa Dòria. La Judit celebrava el seu 20è aniversari dimecres passat. I 13, i el maig de maig, ai, el 13 de maig. I en Xavi en fa 58 dissabte, dia 16 de maig. I la Rosa, per felicitar-los, ens va demanar escoltar una obra històrica del mestre de Tortellà, Torroella de Montgrí, Vicenç Bo, que ens interpreta tot seguit la cobla principal de la Bisbal. El saltiró de la Cardina,

0: Acabem d'escoltar El saltiró de la cardina, de Vicenç Bou i Geli, estrenada 1912. L'hem escoltat per la cobla La Principal de la Bisbal. Per la Judit i el Xavier, que celebren el seu aniversari aquesta setmana del mes de maig, ara el dia 13 o dia 16, i de part de la seva mare i àvia, la Rosa Dòria. Bé, recordem aquesta ballada aquí a Premià de Mar, eh? Diumenge, dia 17, a 11:45 del migdia, amb la cobla principal del Llobregat, a la plaça de l'Ajuntament d'aquí de Premià de Mar. Tothom cap allà.
1: Sí, senyor, exactament.
0: Ah, exacte.
1: I, insistim, truqueu-nos al 93-752-2544 i envieu un correu al femrotllana@hotmail.com.
0: També és una altra de les portes d'entrada a casa nostra.
1: Clar que sí.
0: Que vam d'escoltar els senyals horaris de 2:15.
1: Sí,
0: 2:15.
1: 2:15, eh?
0: Val.
1: I a continuació atendrem la petició de del nostre amic, l'Alfons Parrado, que en el seu missatge del WhatsApp ens deia: bon dia, Maite i Joan. Us voldria demanar una sardana que ja és un clàssic i la voldria dedicar a tots els amics i amigues que escolten aquest programa. Sardanista Fem Rotllana, a Premià Mèdia. I la sardana que demanava és una del mestre de Granollers, en Corrat Saló, que ens ofereix tot seguit la cobla principal de la Bisbal, Aura del Tura.

0: La sardana que acabem d'escoltar de mans de la cobla principal de la Bisbal és Aura d'Altura, de Conrad Saló i Remell, estrenada l'any 1976 i dedicada a la Festa Major d'Olot, les Festes d'Altura. Va ser finalista de la sardana de l'any 1977. Demanada pel nostre amic i oient Alfons Parrado i família, a qui li donem les gràcies per la seva participació aquí al Fem Rotllana de Premià Mèdia.
1: Clar que sí.
0: Bé, i també informem que a Mataró hi ha una ballada de sardanes dissabte, dia 16, a 7:15 del vespre, amb la cobla Sabadell, a la plaça Santana, Mataró, eh?
1: Molt bé. I a continuació atendrem la petició de la nostra oient de Premià de Mar, la Maria Rosa Andreu, que volia dedicar una sardana a totes les persones, a tota la gent que es troben a les sardanes.
0: Sí, i si m'ho permets, aquesta... veureu després el títol, aquesta sardana, m'agradaria dedicar-la també especialment a Isabel Pueyo, de Tiana, que segurament ens està escoltant.
1: D'acord. I per aquesta dedicatòria ens va demanar una partitura de la compositora i intèrpret de Fabiol, la Maria Mercè Navarro, i que ens interpreta tot seguit la cobla principal del Llobregat, i es diu Ivet, la gràcia de Tiana.

0: Ivet, la gràcia de Tiana, de Maria Mercè Navarro i Galindo, estrenada a Badalona el dia 17 de setembre de 2016 durant el 72è aplec de Badalona. L'hem escoltat per la cobla principal del Llobregat i dedicada a tota la gent que es troba en les sardanes a la plaça, de part de la nostra oient, la Maria Rosa Andreu, a qui saludem des de Fem Rotllana, i també per Isabel Pueyo, que segurament ens està escoltant.
1: Molt bé.
0: Bé, doncs, a Tiana no, però molt a prop, a Badalona. A Badalona hi ha una ballada de sardanes diumenge, dia 17, a 4:45 de la tarda, amb la Lluís Uscobla, a la plaça de la Vila de Badalona. Celebren la Fira de la Rob.
1: Joan, saps què, però és a 6:45, em sembla.
0: 6:45, perdona, sí. M'ha semblat que era... No, als 18:30, 6:45. Sí, sí, que quedi clar. Diumenge 17 de maig, 6:45, Cobla Lluïsos, Lluïsos Cobla, a la plaça de la Vila de Badalona.
1: Sí.
0: És la Fira de la Rob.
1: Sí.
0: Què és? Saps, tu saps què és la Rob?
1: Sí.
0: Ah, sí.
1: Jo ho sé. La Rob és una cosa que és com una marmelada rara, que sí, perquè és fosca. S'elabora actualment. És una confitura que combina fruita i hortalisses del temps. Uh-huh. Poma, pera, codony, etcètera, no? Carbassa, rosinia, hasta boniato. I s'acostuma a elaborar a finals de l'estiu i a principis de tardor, i aprofiten aquesta temporada del raïm, que també n'hi posen, i es menja durant tot l'any.
0: Veus? Doncs mira, doncs celebren aquesta, o fan aquesta Fira de la Rob a Badalona. Bé, recordeu també que el telèfon és obert per tots vostès fins que acabi el programa, el 93-752-2544, telèfon del directe, podeu passar en directe i fer les vostres peticions, o bé a través d'un WhatsApp, una nota de text o de veu, al 649-19-82-07.
1: I com deveu recordar, però insistim, aquesta temporada demanem als nostres oients i amics que ens enviïn una petita llista de 6 o 8 sardanes que siguin importants per vosaltres. Mm-hmm. Mira, parem un moment.
0: Sí, hi ha un oient que ha marcat
1: cas,
0: el número.
1: Ens han trucat. Hola, bon dia.
2: Bon dia.
1: Hola.
0: Bon dia. Que és la Teresa, no?
2: Margarida.
0: Ah, hola. La Teresa des de la Garriga ens truca.
2: Sí.
0: Molt bé.
2: No, és que no et deixo tranquil ni el dijous, eh?
0: No, no passa res, no passa res.
1: Ja em s'agrada, ja em s'agrada.
2: Ai, sí.
0: Digues.
2: Bueno, pues mira, jo volia veure si em podeu demanar una sardana.
0: Sí, i tant. Avui et portem les caramelles, a la segona hora.
2: Sí, no, ja estic al lloro.
0: Ja estàs al lloro, molt bé, molt bé.
2: Sí, sí, sí.
0: Vale, perfecte. Vols alguna sardana en particular o què et sembla?
2: Però saps que m'he quedat en blanc? Tota la setmana que estic pensant en unes merlanes, i ara no sé. No sé si era sota mals ventós, ara no sé.
0: Escolta, Teresa, puc triar jo?
2: Bueno, sí, tria.
0: Sí? Doncs mira, et posarem la Garriga d'en Francesc Marrós.
2: Ara, la que volia, veus?
0: Veus?
1: Ah.
0: Sí o no?
2: És
0: veritat o no?
1: Hi ha una connexió, eh?
0: És veritat? Sí. Ah, doncs ha sigut xurro, eh? Perquè aquesta de la Garriga fa temps que no l'escoltem i ara mentre...
2: L'altre dia te'n recordes que tu vas dir que hi ha una sardana que es diu la Garriga o alguna cosa així?
0: Potser ja? Sí, que em vas enviar un missatge, sí. Sí, sí.
2: No, però... Sí, que t'ho vaig dir. Sí.
0: Doncs la Garriga de Francesc Marrós, cap problema.
2: Perfecte.
0: La tindrem la setmana que ve.
2: Sí, sí, tranquil. Bueno, records per tota la gent del programa, per en Carles, per la Maite, tu i la Maite, i
0: molt
2: per
0: bé.
2: La Maite, i per en Pere, que si no em fotrà el
0: Perfecte, doncs també, també per
1: gràcies.
0: Pere de la Garriga. Molt bé.
1: Moltes
0: gràcies per seguir-nos i per trucar, Teresa.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada.
2: Gràcies, igualment. Bon dia.
0: Bon dia,
1: bon dia.
0: Veus, això és... Però ha sigut xurro, eh? Perquè jo he dit, mira, la Garriga. Truca de la Garriga,
1: clar,
0: la Garriga del Francesc Marrós.
1: És molt xula.
0: Molt bé, doncs.
1: Doncs insistim en això que dèiem abans, de la llisteta aquella.
0: Ah, sí,
1: aquella.
0: Que per cert, aquesta, si s'esperen a la segona hora, avui portem la d'en Josep Fecúndez, el sardanista premianenc i també compositor.
1: Sí.
0: Algunes són de producció pròpia. A la segona hora tenim aquesta llista d'en Josep.
1: Fantàstic. Em torna a trucar.
0: Un altre oient que vol passar per antena, sí?
1: Bon dia.
3: Hola, bon dia. Soc la Carme.
0: Hola, Carme, què tal?
3: Mira, bé... Escolta, volia demanar una sardana per dijous vinent.
0: Sí.
3: Pel Jordi, que és, el dia abans és el seu aniversari.
0: Ah, molt bé.
1: Molt bé.
0: Ah, el dia 20 serà, no?
3: El dia 20,
0: el 20 sí.
3: Dijous deurà ser 21, no?
0: Dijous és 21, sí.
3: Sí, pues el dia abans.
0: Molt bé.
3: Eh?
0: Perfecte.
3: Mira, podríem posar Terra de Cavallers.
0: I tant.
3: Sí?
0: Doncs, sí, tant. Ho tenim apuntat i la posaríem la setmana que ve.
3: Molt bé. doncs vinga. Gràcies i bon programa.
0: Igualment, gràcies
1: Carme,
0: per trucar.
1: Que vagi molt bé.
3: Adéu.
1: Bon adéu.
0: Doncs vinga, quan tingueu un moment, feu aquesta llista i ens la feu arribar a través del WhatsApp, aquest WhatsApp que dèiem, 649-19-8207, o també tenim un correu electrònic, no, Maite?
1: Sí, el femrotllana@hotmail.com.
0: I si no, diumenge serem a la plaça amb la ballada de sardanes.
1: Les podeu portar amb mà.
0: Amb un paper, ho apunteu i ens ho doneu, d'acord? Vinga, heu connectat amb Ràdio Premià de Mar, Premià Mèdia, i hem de dir que no podríem fer aquest programa i tots els que vindran els propers anys sense la col·laboració dels Amics de la Sardana de Premià de Mar. I també, i de Som Sardana. I Som Sardana ens informa de les ballades i aplecs de cada setmana i també organitza aquests premis preludis que ja hem informat també que hi ha la primera gala aquest dilluns que ve. I us informo de la segona, perquè la segona és dimecres. Dimecres, dia 20. I nosaltres tenim el programa el 21. Des de l'Aliança del Poble Nou de Barcelona, la segona gala dels Premis Preludi, el concurs organitzat per Som Sardana, que escull les millors sardanes del 2025. Després d'una primera selecció a càrrec del jurat expert, passem a una fase de defensa i votació en directe, com ja m'he informat abans. En arribar és l'audiència qui decideix quines sardanes seran les finalistes. Aquesta final que es va a la Garriga, precisament al patronat de la Garriga, a la gran final dels Premis Preludi. En el concert de la segona gala de l'audiència, conduïda per Arnau Tordera, inclourà la interpretació en directe de les sardanes L'Andreu de Gramenet, d'en Jordi León, Per tant, Dolços Moments, d'en Joan Droguet, Marta i Lluís, de Marçal Muñoz, D'Avis a Netes, d'en Martí Delgado, i Galanesa, d'Anna Abad. La cobla principal del Llobregat i els Montgrins seran els encarregats d'interpretar les sardanes i es comptarà amb l'actuació de l'Esbar d'Ensaire de Rubí, que ballarà la sardana Sant Martí del Canigó de Pau Casals. Aquesta gala, organitzada per Som Sardana, es podrà seguir allà, diguem, en el mateix teatre de l'Aliança del Poble Nou, o bé per la xarxa Més, a través de l'streaming a la xarxa Més.
1: Exacte, sí senyor.
0: Doncs vinga, més sardanes.
1: Més sardanes que escoltem a Fem Rotllana. A continuació, la Cobla de Cambra de Catalunya ens interpreta una obra del mestre de Calonge, en Ricard Viladesau, demanada per la nostra oient de Vilassar de Mar, la Montserrat, i no és una altra que Girona m'enamora.

0: Girona m'enamora, de Ricard Viladesau i Caner, estrenada l'any 1989 i interpretada en aquesta ocasió per la Cobla de Cambra de Catalunya. Una gran sardana que hem dedicat a tots els nostres oients de part de la Montserrat de Vilassar de Mar.
1: Els dijous, mercat, sardanes i arròs a Premià Mèdia.
0: I encara tenim uns minutets per escoltar una sardana més. A tu

0: Vinga, va, les enxanetes que baixin.
1: Ja està, i preguem el ram.
0: Exacte, perquè era aquesta sardana amb folre i manilles.
1: Molt maca.
0: D'en Siegfried Galvany i Abril, estrenada durant el 33è aplec de la sardana de Tossa de Mar el dia 11 d'octubre del 2020. Després de la pandèmia.
1: Sí, sí, va ser justet, sí.
0: Per això. Amb la cobla Els Mongrins, és dedicada a Jordi Rubio i Pujades, i va ser finalista de la sardana de l'any d'aquest any 2020.
1: Sí, sí.
0: Molt bé, doncs ho hem de deixar aquí.
1: Sí,
0: hem de deixar
1: sí,
0: aquí perquè...
1: ja no ens donem temps a res, ja arriben les notícies, nosaltres...
0: Exacte.
1: Jo vaig a una servidora de vostès fins la setmana que ve.
0: Doncs t'agraïm la feina feta aquesta Manasso. Primera hora, però diem allò que els oients
1: sí,
0: no marxin gaire lluny.
1: Que encara n'hi ha més. Sí,

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. El president de la Generalitat, Salvador Illa, dona les últimes passes del seu viatge a Califòrnia abans que comenci la setmana decisiva per als pressupostos de la Generalitat amb un possible aval d'Esquerra Republicana als nous comptes després de més acords i una comissió bilateral que se celebrarà dimecres vinent a Madrid. L'escoltem.
2: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que ja se m'explica, que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo us puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé i que, per descomptat, un gran país com Catalunya anirà bé tenir pressupostos si és que acabem assumint un acord amb Esquerra Republicana.
1: Amb aquesta perspectiva, Illa no vol avançar-se encara als esdeveniments i evita valorar, com acabem d'escoltar, possibilitats d'aconseguir un pacte amb Esquerra i els comuns per a aquests pressupostos. I en plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que els Estats Units han matat el número 2 d'Estat Islàmic en un missatge a Truth Social. Trump ha parlat d'un operatiu militar conjunt a Nigèria entre forces nord-americanes i nigerianes que han permès eliminar l'actual segon comandant d'ISIS, Abu Bilal al-Minuki. Tornem a Catalunya, en aquest cas perquè el govern invertirà uns 5 milions d'euros per a formar en l'ús de la intel·ligència artificial fins a 250.000 treballadors públics en un programa per aconseguir que l'administració funcioni de manera més àgil i eficient i que s'allargarà durant 2 anys. La Generalitat ha engegat formacions bàsiques obligatòries per a 130.000 empleats i d'altres optatives per a 120.000 més, sent el programa de formació més extensiu que ha fet mai l'administració catalana. A més, aquest mateix any impulsarà cursos específics perquè els mateixos equips puguin crear 100 agents d'intel·ligència artificial que automatitzin tasques i millorin processos. Fem un cop d'ull ràpid al trànsit, perquè a hores d'ara ja hi ha les primeres retencions a la C-17 en sentit nord i a la C-36 en tots dos sentits, precisament als diferents punts d'accés al circuit de Montmeló, on des de divendres i fins demà diumenge, recordem, es disputa el Gran Premi de MotoGP de Barcelona-Catalunya. Parlem també de cultura. Sopa de Cabra inicia la seva gira per celebrar els seus primers 40 anys d'història amb 2 concerts, el primer ahir divendres i el segon avui dissabte, a Ras Matàs, amb totes les entrades venudes des de fa mesos. La sala barcelonina és un dels escenaris icònics pels de Girona i els seus seguidors, ja que van acollir la gravació de Ben Endins l'any 1993 i el concert de comiat del grup l'any 2001. I tanquem amb els esports. El Barça femení juga avui a partir de les 7 de la tarda davant l'Atlètic de Madrid la final de la Copa de la Reina. En cas de victòria, les blaugranes sumarien la 12a Copa de la història. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
5: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
6: I Dani, què estem preguntant avui a les xarxes?
7: Procureu estalviar aigua, d'alguna manera?
6: A veure, Marçal, deies que sí. Tens alguna tècnica amb la que il·lustrar-nos per estalviar aigua a casa?
8: Tinc una ampolla de moscatell dins del vàter.
6: I què fas amb aquesta?
7: Una ampolla de moscatell?
6: Una ampolla de moscatell.
8: Perquè així hi ha menys aigua dins de la cisterna i gasto menys aigua a cada cisterna.
6: Ah!
8: L'ampolla és buida, eh?
6: Val, sí, clar, clar. I jo pensava dir, home, aquest descobriment amb el moscatell...
7: I no pot ser de llet o de whisky?
8: No, perquè volia que fos de vidre i només tenia aquesta a casa.
6: Ah, d'acord. Però pot ser de qualsevol altre producte, no cal que sigui moscatell.
8: No, però és de moscatell d'aquelles molt maques.
6: D'aquelles maques. O sigui que, a més, fa goig a veure.
8: Bueno, sí, però no la veig.
6: Clar, perquè està dins de la cisterna. Clar.
5: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
6: I si no, també dutxar-se en parella, t'estalvies una altra dutxa. Tot i que jo crec que gastes més aigua si et dutxes en parella.
7: Ah, sí?
6: Home, jo diria que sí, perquè no vas tan ràpid. És a dir, jo em dutxo sol, pim-pam, ja ho tens. Pues en parella, cap aquí, cap allà... Bé, és igual, reflexions. Reflexions.
9: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.
5: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
10: Mm. Continues escoltant Fem Rotllana, les sardanes a Premià Mèdia.
11: Bé, doncs, anem per la segona part d'aquest punt de trobada sardanista que es Fem Rotllana. Estem acabant d'enquadernar l'edició número 836, que ara fa aquella olor de paper nou i tinta fresca. Recordeu que avui som en directe i dissabte que ve, a partir de les 9 del matí, la repetició, sense canviar de sintonia, tot aquí a Premià Mèdia, al 95.2 de la FM i també per premiamedia.cat. En aquest lloc web de Premià Mèdia ho podeu trobar els programes dels últims anys que us estan esperant. També es podeu recuperar a la plataforma ivoox.com, posant en el cercador Fem Rotllana i de seguida us sortiran. Bé, acompanyats dels controls tècnics del company Carles Soler, que també us atendrà la línia telefònica quan truqueu, i aquí saludem de nou. Bon dia, Carles. Perfecte. Diuen que la música amaga missatges, doncs la que escoltarem ara segur que porta molts d'aquests missatges per tots nosaltres, i per això comencem amb l'espai Melodies del Mar.

Doncs tot seguit escoltarem una cançó que ens va demanar la nostra oient de la Garriga, la Teresa, amb qui hem parlat fa uns minuts, a la primera hora. Una cançó de les Caramelles, interpretada per la Núria Feliu, i que la volia dedicar a tots els oients de Fem Rotllana i especialment també a la memòria de la nostra amiga Daria Ferrando. Doncs aquí la tenim, la nostra Núria Feliu amb les Caramelles.

Les Caramelles, interpretada per Núria Feliu, una magnífica cançó demanada per la nostra oient de la Garriga, la Teresa Senyer, que l'ha dedicat a tots els nostres oients i també a la memòria de la nostra amiga col·laboradora d'aquest programa, Dària Ferrando. Amb aquestes caramelles hem omplert l'espai Melodies del Mar. Bé, recordeu que el telèfon és obert per tots vostès, queda encara 3/4 d'hora llargs per de programa. Podeu trucar en directe al 93-752-2544 o també a una nota de text o de veu al WhatsApp 649-198207. I us recordem aquesta ballada aquí a Premià de Mar, diumenge que ve, a 12:15 del migdia a la plaça de l'Ajuntament amb la cobla principal del Llobregat, diumenge dia 17. I com bé sabeu, aquesta temporada demanem als nostres oients que ens diguin quines són les sardanes que tenen arrelades a la memòria o al cor per un motiu o altre. Aquesta setmana ens l'ha enviat aquesta llista el sardanista premianenc Josep Fecúndez, intèrpret de Fiscorn a la cobla premianenca i, si no vaig errat, també a la cobla Marinada de Badalona. President durant una colla d'anys de l'agrupació sardanista Sant Jaume de Premià de Dalt i també ha escrit moltes sardanes, algunes amb lletra i cantades. Doncs l'amic Josep Fecúndez ens va enviar la seva llista de sardanes arrelades a la seva vida i la primera que ens apunta és la sardana que es titula Músics premianencs, de la seva creació. I el Josep, en la seva presentació d'aquesta sardana, ens diu: dedicada als músics de la cobla premianenca. Més de 20 músics de Premià, la majoria joves, entre 10 o 15 anys, alguns encara actius en cobles llunyanes o compositors, Xavier Pinyol i Josep Fecúndez. Es donava el cas que a Premià només hi havia dos músics, i la vegada professors, Manuel de Águila i Ezequiel García. La cobla premianenca, tirant endavant gràcies a Teresa Maria Roura, directora i fundadora, que fou capdalt en l'èxit que a Premià tinguéssim cobla. Malauradament, canvia de nom, i no sortiren músics nous passats 40 anys es desfer. Però la cobla contribuïa al creixement de músics joves en un moment crític per la manca de músics del gènere i el poc interès del jovent per agafar el relleu. Anomenar els fundadors idealistes de la cobla, en Jordi Tor, Josep i en Joaquim Fecúndez, en Gaietà Pinyol, que aquest esdevingué també tot el temps de representar-lo. Cal destacar les sortides als aplecs d'Amsterdam i París i les visites a Itàlia, Suïssa, França, com també molts aplecs i gravacions de CDs i cassets. Quedarà per sempre en el record la cobla premianenca. Doncs escoltem aquesta sardana que ens demana que ens apunta, diguem, l'amic Josep, interpretada per la cobla Ciutat de Terrassa. Músics premianencs.

Músics Premianencs, de Josep Fecúndez i Martínez, estrenada durant el 35è aplec de Premià de Mar el 27 d'abril de l'any 2008. L'hem escoltat per la cobla Ciutat de Terrassa, sardanes arrelades a la vida personal del sardanista premianenc Josep Fecúndez. Bé, i ja recordeu que teniu el telèfon a la vostra disposició, al 93-752-2544. I també tenim un correu electrònic que és femrutllana@hotmail.com. I us anem recordant aquesta plec aquí, molt a la vora d'aquí de Premià, a Vilassar de Mar, dissabte dia 16 a les 6 de la tarda, a partir de les 6, és el 7è aplec de la sardana conjunt amb Vilassar i Cabrera, amb les cobles a banda del Col·legi de Santa Maria i la principal del Llobregat. Això és a la plaça de l'Ajuntament de Vilassar de Mar. Bé, i continuem repassant la llista de la compra de sardanes, podríem dir, del nostre amic Josep Fecúndez. I a continuació ens proposa una altra sardana escrita per ell mateix. La sort de viure meravelles. I per la seva presentació ens diu, dedicada a Josep Cadevall i Fuixet. Josep Cadevall i Fuixet. Lletra i música meva, que diu, quan tens la sort de viure meravelles, quan tens la sort de fer el que t'agrada, bonica situació del qui s'hi troba. El Cade, un exemple, jo ara és un bon moment, crec que puc dir que sóc afortunat perquè he aconseguit fer realitat molts somnis, alguns utòpics, i la música em dona aquesta oportunitat. Aquesta sardana s'han fet diverses versions i una és de les meves preferides. Bé, doncs, la sort de viure meravelles, de Josep Fecúndez, amb la cobla Ciutat de Terrassa.

La Cobla Ciutat de Terrassa ens acaba d'oferir La sort de viure meravelles, de Josep Fecúndez i Martínez, estrenada l'any 1998. Són sardanes que sempre aporta en un raconet del cor el nostre amic sardanista, en Josep Fecúndez. Bé, també recordem aquesta ballada que hi ha a Badalona el dia 17 de maig, diumenge, a 7 de la tarda. És la Fira de la Rob, amb la Lluïsos Cobla a la plaça de la Vila de Badalona. Això és diumenge, dèiem, a 7:15 de la tarda. Bé, a continuació, en Josep ens apunta la sardana 100 anys d'amistat, també escrita per ell mateix, i en la seva presentació ens diu el següent. Sardana dedicada al Centre de l'Amistat de Premià de Mar en el seu centenari, amb lletra i música. Una gran diada de teatre ple, records de les actuacions d'en Joan Vilanó, en Jaume Bruguera, la Dària Ferrando, Domènec Carrillo, la Marta Lloberes i molts més. La lletra explica records meus de joventut, així com actuals, la importància del cinema i del teatre antic en l'evolució artística de quan trepitjàvem l'escenari o assistiren als grans balls i al cinema. També anomeno l'actualitat i els problemes per gestionar l'entitat. Al final, és un cant a l'esperança que canta la Coral de l'Amistat amb la veu clara i coneixement del cant coral. Felicitats. Doncs aquí la tenim, 100 anys d'amistat de Josep Fecúndez, amb la Cobla Ciutat de Terrassa i la Coral L'Amistat.

0: 100 anys de l'amistat de Josep Fecúndez i Martínez, estrenada l'any 1943 i interpretada en aquesta ocasió per la cobla Ciutat de Terrassa i la Coral L'Amistat. És dedicada al centenari del Centre L'Amistat de Premià de Mar. Sardanes arrelades a la vida de Josep Fecúndez, sardanista premianenc.
1: Fent-ho llena, les sardanes en Premià Mar i jo.

0: Bé, recordeu que tenim el telèfon obert per a vostès, és el 93-752-2544, i un WhatsApp, podeu enviar un WhatsApp de text o de veu, al 649-19-8207. A veure, estem informant d'aquesta ballada a Badalona per la Cobla Lluïsos, diumenge dia 17 a dos quarts de set de la tarda. La base de dades de la Som Sardana diu que es fa a la plaça de l'Ajuntament, que és el que hem anat dient nosaltres. Ens envien ara una informació que aquesta ballada es fa a la plaça de Font i Cussó, diumenge dia 17 a dos quarts de set de la tarda amb la Lluïsos Cobla. I també el 82è plec de la Sardana, més tard, això és dissabte dia 23, a la plaça Rosa dels Vents, amb les cobles La Llobregat, Ciutat de Girona i Marinada. Això és el dia 23, com dèiem, a partir de dos quarts de cinc de la tarda. Però la ballada de diumenge, dia 17, és a dos quarts de set de la tarda a la plaça de Font i Cussó. Moltes gràcies a en Tomàs, que ens ha enviat aquesta informació des de Badalona. Bé, i nosaltres continuarem amb el nostre protagonista d'avui, que ens proposa a continuació escoltar la sardana L'Ermita de Collbàs, del compositor de Caldes de Malavella. Ara la tenim, de Caldes de Malavella, en Francesc Mas Ros. I per la presentació d'aquesta obra ens diu el següent. Sardana de l'any del mil... de l'any 74, 1974. El premi de la Sardana de l'any fou merescuda, doncs sectors negatius de sardanistes no el valoraven. I fou el poble popular que trià la seva sardana per l'encert que composar belles melodies per balladores i la simpatia que tenien dedicar-les. L'agrupació va anar a visitar el mestre Mas per demanar la sardana de l'Andalet de Premià. Ell, tan famós, què ens demanaria? Va ser una tarda agradable i ens va oferir galetes, moscatell i un somriure que va segellar l'amistat per sempre. Avui dia és un referent per l'actualitat musical i les seves sardanes preferides del sardanista, que el sardanista vol gaudir ballant i quasi bé sempre com fi de festa per sortir satisfet. Doncs escoltem-la. Ara l'escoltarem interpretada per la Cobla Caravana, aquesta Ermita de Collbàs. Però abans atendrem els nostres oients. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia, què tal? Què diu la Montserrat?
1: Va tot bé.
0: Bueno, millor.
1: I a Premià també va tot bé?
0: També. Estem allà mateix.
1: Ai,
0: bueno. De moment estem allà mateix.
1: Bueno, ja anirà.
0: No? Sí, sí, hi haurà variacions segur. I no trigarà gaire.
1: No, exacte. A veure, la setmana que ve, si pots, posa'm Ginesta Florida.
0: Molt bé. Perfecte.
1: Dedicada a la mestressa que ha portat fins ara, la Ginesta.
0: Molt bé, doncs sí que ara li agafa per jubilar-se, oi?
1: Sí. Sí, ja li toca,
0: Sí,
1: pobra.
0: Home, i tant.
1: Ja
0: doncs ho tindrem en el guió, Montserrat.
1: Molt bé.
0: Moltes gràcies per trucar.
1: A vosaltres.
0: Gràcies.
1: Adéu, bon dia.
0: Bon dia. Bé, doncs, estàvem amb aquesta Ermita de Collbàs de Francesc Marrós amb la Cobla Caravana.

L'ermita de Collbàs, de Francesc Barrós, estrenada l'any 1974 i interpretada en aquesta ocasió per la cobla Caravana. Aquesta sardana va ser sardana de l'any de 1974. Són sardanes imprescindibles a la vida d'en Josep Fecúndez, un gran sardanista, músic i compositor de Premià de Mar. Bé, us anem recordant la ballada aquí a Premià de Mar, diumenge al matí a 11:45 del migdia, per la cobla, la principal del Llobregat. Recordeu que és a la plaça de l'Ajuntament, i la cobla principal del Llobregat ens farà aquesta ballada diumenge a partir de 11:45 del migdia. Bé, i la següent que ens apunta a la llista l'amic Josep és Xaloc, del músic i compositor blanenc Jordi Molina, i ens la presenta d'aquesta manera. Destacat compositor i tenora que ha tornat a la cobla principal del Llobregat, elevant la seva fama en noves i bones composicions, així com a l'èxit de la Llobregat, guanyant últimament el prestigiós concurs competició de cobles de Banyoles. Xaloc és una sardana de la primera tongada creativa que ha evolucionat i engrandit amb nous arranjaments la sonoritat sublim, tant que actualment viu un ressorgiment creador que eleva la seva figura. Per molts anys, Jordi. Bé, doncs, escoltem-la a continuació, interpretada per la cobla Marinada. Xaloc.

0: La Cobla Marinada ens acaba d'oferir Xaloc, de Jordi Molina i Membrives, estrenada durant el 18è aplec de Cerdanyola del Vallès el dia 18 de març de 1992. De la llista de sardanes arrelades de l'amic Josep Fecúndez.
1: Fem rotllana. Les sardanes a Premià Mèdia.
0: Bé, us anem informant també d'aquesta aplec a Vilassar de Mar, a la plaça de l'Ajuntament. És el 7è aplec de la sardana, conjunt amb Vilassar i Cabrera, amb les cobles, cobla banda del Col·legi de Santa Maria i la principal del Llobregat. Això és dissabte, dia 16 de maig, a partir de les 6 de la tarda, a la plaça de l'Ajuntament de Vilassar de Mar. Bé, i continuem amb l'amica Josep Fecúndez, i la següent que ens apunta a la seva llista és El refugi, del compositor barceloní Fèlix Martínez i Comín, i ens la presenta d'aquesta manera. Ens diu, premiada al concurs Joaquim Serra de l'any 1977, amb 32 compassos de tenora, expressa una romàntica melodia, així com el domini orquestral de la cobla. Sardana, per tots els gustos, que a la plaça fa ballar, el concert és preciosa per escoltar. En Fèlix va ser el meu professor de composició, gran pedagog, que li estaré agraït tota la vida. Llàstima no tenir més temps per l'estudi. Llavors tenia la feina, la família, la cobla. Conec la seva obra i voldria que vosaltres, oïdors, quan es programi una sardana seva, busqueu la qualitat i escolteu i gaudiu un dels grans que ha donat aquest país. Doncs escoltem aquesta sardana, aquí la tenim, interpretada per la cobla salvatana, El refugi, de Fèlix Martínez.

El refugi de Fèlix Martínez i Comín, estrenada l'any 1977, l'hem escoltat en aquesta ocasió per la cobla Salvatana. Sardanes que per un motiu o altre s'han fet un raconet en el cor del nostre amic protagonista del programa d'avui, en Josep Fecúndez. Bé, i anem recordant aquesta ballada a Badalona, a la plaça de Font i Cussó. No com dèiem abans, que era la plaça de l'Ajuntament o la plaça de la Vila, que és la informació que surt a Som Sardana. L'amic Tomàs ens ha enviat aquesta informació, que és diumenge dia 17, a 6:45 de la tarda, a la plaça de Font i Cussó, amb la cobla Lluïsos, i també el 82è aplec de la Sardana de Badalona, amb la Llobregat, la Ciutat de Girona i la Marinada, dissabte 23, a 4:45 de la tarda. Això és a la plaça de la Rosa dels Vents. Bé, i el Josep acaba la seva llista amb l'obra del compositor i intèrpret de tible de Castelló d'Empúries, en Marc Timón, que es diu Calella Vilavella, vella amb B alta. I per la seva presentació ens diu Calella, capital de la Sardana 2015. Admirat i odiat, un geni, en Marc Timón. Totes les seves sardanes tenen tant on agradar que sovint no pots captar tanta música innovada. Poderosa, una bacanal de sorpreses que fan que l'oïdor li costi entrar, però una vegada dins gaudeixes de valent, veient com encara té retractors, però escolteu, preneu seriosament tanta sonoritat i us passarà el mateix que a mi. Em demanareu més i més. Doncs aquí la tenim, interpretada per la cobla, la capital de la sardana, Calella Vilavella, de Marc Timón.

Acabem d'escoltar Calella, Vila Vella, de Marc Timón i Barceló, estrenada a Calella, d'aquí de la costa, el dia 14 de març de l'any 2015. L'hem escoltat per la cobla Capital de la Sardana. I fins aquí la llista de sardanes que sempre porta a sobre per anar pel món l'amic Josep Fecundes, de Premià de Dalt, a qui li agraïm la seva col·laboració al programa sardanista de Premià Mèdia, Fem Rotllana. Moltíssimes gràcies per la teva col·laboració, Josep. Bé, i amb aquests minuts que ens queden, nosaltres acabarem d'informar o de recordar aquestes ballades de sardanes i aquests aplecs que tenim per aquí a la vora. Aquesta ballada de sardanes a Badalona, recordeu que és a la plaça de Font i Cossó, amb la cobla Lluïsos, diumenge 17, a 6:45 de la tarda. Després tenim aquest aplec a Vilassar de Mar, dissabte, dia 16, a partir de les 6 de la tarda, és el 7è aplec de la sardana conjunt entre Vilassar i Cabrera, que tenim allà les cobles, la cobla banda del Col·legi Santa Maria de Blanes i la principal del Llobregat. Això es fa a la plaça de l'Ajuntament de Vilassar de Mar. També dissabte, a 7:45 del vespre, dia 16, la ballada de sardanes a Mataró, a la plaça de Santa Anna de Mataró, amb la cobla Sabadell. I recordem també la ballada aquí al Premià de Mar, amb la cobla principal del Llobregat, diumenge que ve, dia 17 de maig, a partir de 11:45 del migdia, amb la cobla principal del Llobregat. És aquí, a la plaça de l'Ajuntament de Premià, que és un tos i esperem a tots. Vull dir que fins diumenge que ve aquí...

estarem a la plaça de l'Ajuntament. I nosaltres ho deixarem aquí perquè pràcticament ja no podem passar cap més sardana perquè queden escassament 2 minuts i mig. Us donem les gràcies per la vostra atenció i per la vostra, les trucades i per seguir el Fem Rotllant aquí a Premià Mèdia. Moltes gràcies també a l'amic Carles per la seva feina als telèfons i a la taula de so. I res més, doncs diumenge es veiem a la plaça i dijous que ve aquí a partir de les 10 del matí a Premià Mèdia. No hi falteu, que tingueu molt bona setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. El president de la Generalitat, Salvador Illa, dona les últimes passes del seu viatge a Califòrnia abans que comenci la setmana decisiva per als pressupostos de la Generalitat amb un possible aval d'Esquerra Republicana a aquests nous comptes després de més acords i una comissió bilateral que se celebrarà a Madrid dimecres vinent.
2: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que ja s'hem explicat, que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo us puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança en que les coses aniran bé i que, per descomptat, un gran país com Catalunya anirà bé tenir pressupostos si és que acabem assumint un acord amb Esquerra Republicana.
1: Amb aquesta perspectiva, Illa no vol avançar-se encara als esdeveniments i evita, doncs, valorar les diferents possibilitats d'aconseguir un pacte amb Esquerra i els comuns per aquests pressupostos. I en successos, el Servei Català de Trànsit ha informat d'un sinistre viari amb una víctima mortal a la C-17 al terme municipal de Vic, a la comarca d'Osona, aquesta passada nit. Per causes que s'estan investigant, un turisme ha patit una sortida de via i ha volcat, i a conseqüència de l'accident ha mort la conductora i única ocupant del vehicle. Amb aquesta víctima són 41 ja les persones que han mort han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. No ens movem de la carretera perquè pel que fa al trànsit a hores d'ara ja hi ha retencions a la C-17 en sentit nord i a la C-35 en tots dos sentits, precisament als punts o als diferents punts d'accés al circuit de Montmeló, on des d'ahir divendres i fins demà diumenge s'està disputant el Gran Premi de MotoGP de Barcelona-Catalunya. I en plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que han matat el número 2 d'Estat Islàmic. En un missatge a Truth Social, Trump ha parlat d'un operatiu militar conjunt a Nigèria entre forces nord-americanes i nigerianes que ha permès eliminar, doncs, l'actual segon comandant de l'ISIS, Abu Bilal al-Minuki. I d'altra banda, la gran majoria de vehicles matriculats a Catalunya durant aquest 2026 ja són parcialment o totalment elèctrics. En concret, el 72,2% de les vendes de turismes entre gener i abril d'aquest any ja ho són, 10 punts més que el primer quadrimestre del 2025, segons dades de la patronal Faconauto, obtingudes per la CN. I tanquem amb els esports. El Barça juga a les 7 de la tarda la final de la Copa de la Reina de futbol. Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria, recordem, seria la tercera Copa consecutiva que guanyen i la dotzena de la història. A més, seria el tercer títol de la temporada i encara a falta de disputar la final de la Champions la setmana vinent a Oslo. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
4: Doncs estic molt content de poder participar en aquesta fundació, en aquesta competició de la ACB. I és una oportunitat molt gran per a mi. És un orgull, no m'ho crec, la veritat. Doncs és una nova competició inclusiva organitzada per la Fundació ACB i està dirigida a persones amb discapacitat intel·lectual. En aquesta competició es reuneixen 18 equips, cadascun representant un club de la Lliga Endesa i amb l'objectiu de promoure l'esport inclusiu.
3: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: Premià Mèdia ha superat per primera vegada les 100.000 visites a premiamedia.cat al llarg d'un mes.
1: La crisi de Rodalies, els temporals de vent o de pluja o l'incendi del carrer Núria han servit perquè ens escolliu per informar-vos.
2: Però les visites web no són l'únic indicador que confirma la tendència a l'alça dels canals digitals de Premià Mèdia.
3: Hem renovat el web perquè puguis trobar els nostres continguts de manera més fàcil i visual.
4: Apostem per nous espais de podcast i noves seccions amb entitats. I millorem registres a Spotify i a iVoox.
5: A TikTok doblem els seguidors. A Instagram superem els 5.000 seguidors i els nostres vídeos acumulen ja més de 600.000 reproduccions.
6: A YouTube s'han fet més de 3.800 reproduccions aquest mes, sumant 355 hores de visualitzacions.
7: Gràcies per escollir-nos.
8: I fer entre tots més gran Premià Mèdia.
9: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
10: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Jo, el tema de la pasta, els espaguetis, quan els treus i els tires contra la paret, si es queden enganxats a la paret, és que estan al seu punt perfecte.
3: Ho he escoltat, aquest truc, sí. L'he escoltat, però clar, després deixes la paret una mica al revés.
4: Vull dir, agafes els espaguetis.
5: Manel.
4: Vols dir un espagueti o tota l'olla sencera?
2: A veure, veig que s'estan obrint, ara el Danilo també participa. No és el saber vivir de la cuina, això, eh?
5: Tenim un crac a l'entrevista del dia.
2: Doncs mira, ara li preguntarem. Fora d'entrevista, fora carta, mai millor dir, et fem aquesta pregunta, Cisco. Té algun tipus de base o això és una cosa que m'he inventat jo?
6: En teoria és cert, és a dir, que és una cosa certa.
2: Clar, entenc, Cisco, que en el teu cas un xef de la teva reputació no va tirant els espaguetis contra la paret.
6: Crim, això, hi ha un crim. Alguna vegada quan fem el dinar del personal i això, sí que jo per fer la gracieta, doncs, veus un espagueti encrastat contra la rajola i dius... I ja estem jugant al joc de l'espagueti.
2: Molt bé, Dani, tot teu, va.
1: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
7: Buenas, somos 6.
8: Imposible, chicos.
7: Está lleno.
8: No, en serio, que venimos de Barcelona.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.
3: Notícies en xarxa.
4: Dia, són les 12, us parla Eduard París. El president de la Generalitat, Salvador Illa, dona les últimes passes del seu viatge a Califòrnia abans que comenci la setmana decisiva per als pressupostos de la Generalitat amb un possible aval d'Esquerra Republicana i els Comuns. Aquests nous comptes després de més acords i una comissió bilateral que se celebrarà dimecres vinent a Madrid.
5: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que ja s'hem explicat, que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo els puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança en que les coses aniran bé i que, per descomptat, un gran país com Catalunya li anirà bé tenir pressupostos si és que acabem assumint un acord amb Esquerra Republicana. Amb els Comuns teníem ja un acord pressupostari. Bé, si hi ha alguna cosa més a enraonar, doncs sempre oberts a tenir les portes obertes de diàleg, no?
4: Amb aquesta perspectiva, Illa encara no es vol avançar als esdeveniments i evita, doncs, valorar les possibilitats d'aconseguir el pacte definitiu pels pressupostos. I en successos, la conductora d'un turisme va morir aquest divendres en un accident de trànsit a la C-17 a l'altura de Vic, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís quan faltaven pocs minuts per les 11 de la nit i per causes que encara s'estan investigant, un turisme va patir una sortida de via i va volcar. A conseqüència del sinistre, la conductora i única ocupant del vehicle va morir. Es tractava d'una dona de 25 anys. És la víctima mortal número 41 aquest any a les carreteres catalanes. I seguim en successos perquè tres policies del Canadà han estat detinguts per agredir sexualment i pegar una prostituta en un taxi a Barcelona, segons ha avançat el periòdico i ha confirmat la CN de fonts policials. Els fets es van produir el passat dimecres al districte de Ciutat Vella i dos dels implicats han estat arrestats pels Mossos d'Esquadra, mentre que el tercer ha estat detingut per la Guàrdia Civil després d'haver fugit a Palma de Mallorca. Segons les primeres informacions, els tres policies de vacances en un viatge organitzat amb altres persones anaven al taxi amb la prostituta i quan un d'ells va intentar fer tocaments a la dona, aquesta es va enfadar, es va resistir i va acabar rebent un cop de puny a la cara per part d'un segon policia. Parlem també de cultura perquè Sopa de Cabra inicia la seva gira per celebrar els seus primers 40 anys d'història amb dos concerts, el primer ahir divendres i el segon avui a Ras Matàs, amb totes les entrades venudes des de fa mesos. La sala barcelonina és un dels escenaris icònics pel grup i els seus seguidors, ja que va acollir la gravació de Ben Endins l'any 1993 i el concert de comiat de l'any 2001. I en els esports recordem que el Barça femení pot guanyar la Copa de la Reina aquesta tarda, disputa la final a Gran Canària a partir de les 7 davant l'Atlètic de Madrid. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
3: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Passa, passa. Molt benvingut al club. Ja estàs viatjant per la màquina del temps. A l'iniciar una nova hora d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Tu ja hi eres? Algú va dir... L'optimisme és la fe que condueix a l'èxit. Res es pot fer sense esperança ni confiança. Confiem que aquí t'hi trobis molt a gust i que fins i tot, si és possible, tot i que potser només sigui momentàniament, t'oblidis de tot allò que ara mateix et preocupa. Ja saps que això ho fem junts.
2: Hola, Albert. Miraré per sol·licitar-te una cançó d'un senyor que es deia Franco Battiato. I la cançó era Centro di Gravità Permanente.
1: Ah, aquí la tens, i a més enregistrada en directe.

0: i aquest centre de gravitat permanente acostumava a tancar els seus concerts en un ambient de festa, de participació del públic. Es va publicar originalment en italià el 1981 dins de l'àlbum La voce del padrone, La veu del mestre. A Espanya es va publicar 4 anys més tard, el 1985, i també en castellà. Battiato va ser una personalitat eclèctica i original. Havia nascut a Riposto, Catània, el 1945, i ens deixava a Milo el 2021. Als seus primers anys va ser guitarrista i pianista en restaurants, organista en cerimònies religioses, programes de ràdio i televisió. Els seus primers sous els va invertir en gravar discos dels que feia poques còpies per repartir per emissores de ràdio. Però els que em coneixeu una mica també sabeu que em resulta molt difícil escoltar només una del Battiato. Permeteu-me una segona, i en aquest cas no l'escollo jo. La va escollir un dels nostres convidats il·lustres, el gran Jaume Sisa. M'agradaria molt saber quina cançó t'hagués agradat escriure.
1: Ostres, doncs és una pregunta molt difícil aquesta, tu, perquè no et sabria dir. Hi ha tantes cançons que m'agraden i que m'agradaria haver escrit que em costa molt. Mira, no sé, qualsevol cançó del Battiato, de Franco Battiato. Per exemple, una que es diu L'Animale, que parla de l'animal que porta dintre, de que no li deixa viure perquè les passions se l'emporten, i en fi, és una cançó preciosa.
0: Moltes gràcies.
1: Vale, gràcies.

una autèntica preciositat. La cançó que li hagués agradat escriure al nostre convidat, el cantautor més galàctic, Jaume Sisa, l'animal de Batiato, que comença dient «Vivir no es complicado si puedes renacer después y cambiar algunas cosas». Anem al cinema? Vinga, ja hi som. Aquesta música de Dave Grusin ens porta a una banda sonora, Enamorarse. Posa't en contacte amb el programa. Pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Amb qualsevol excusa, explica'm coses. Per aquesta secció, digue'm una cançó o un tema instrumental d'una banda sonora que t'hagi agradat especialment. No necessàriament la pel·lícula, els actors, la interpretació, el guió, sobretot la música, sigui la instrumental o la cançó de la pel·li. Vols col·laborar? Moltes gràcies per el temps que ens dediques i per escoltar-nos. L'amic Ramon Castells Mayor, de Barcelona, el gran especialista en versions, el que va, a través de les seves col·laboracions, fer-nos pensar que podíem dedicar un espai més o menys fixe a les versions que encara posem en pràctica, ara ens diu: «Hola, Albert, per l'espai de les bandes sonores, se m'ha ocorregut el tema de la pel·lícula El cantor de jazz, Amèrica, de Neil Diamond, de 1980, que, si no estic equivocat, és un remake». Gràcies i una abraçada, amic Ramon Castells. Doncs sí, efectivament, i a més, coincideix una altra amiga comunicant, en aquest cas es diu Àngels López Camps, que també vol escoltar la cançó de The Jazz Singer.

Realment és una cançó brillant. Per això la va utilitzar per la seva campanya de publicitat una famosa marca de cigarretes, aquella que el seu eslògan, si no recordo malament, era el genuino sabor americano. Això quan per televisió es podia fer publicitat de tabac. Fa alguns anys. Bueno, fa molt temps de quasi tot. Cabo, Neil Diamond. Efectivament, amic Ramon i també Àngels López, que heu demanat aquesta cançó, la primera versió del cantor de jazz o de jazz singer es va estrenar el 1927 i va passar la història com el primer llargmetratge sonor, amb so sincronitzat. Per cert, que aviat farà 100 anys de tot això, no? Però voldria fer un parèntesi. Després es va fer el remake en el que Neil Diamond feia d'actor protagonista. Era un cantant jueu que desafia el seu pare per triomfar a la música pop. Va ser el 1981 en una pel·lícula dirigida per Richard Fleischer. Però aquest és un parèntesi a la secció de les bandes sonores. Bueno, d'alguna manera, aquesta és una banda sonora de ràdio. És que de Neil Diamond també em costa molt escoltar només una. Si em permets, Coco. Segurament a molts oients ara mateix li han entrat com una mena de pessigolles a les neurones, perquè feia temps que no escoltava aquesta sintonia, que durant anys i panys va utilitzar el meu benvolgut company José Luis Fernández Abajo per als seus programes esportius i retransmissions esportives. Era un crac. I anunciava cacaolat. D'aquesta manera, més o menys, eh? I aquesta sintonia que ell va escollir va ser un dels secrets més ben guardats de la ràdio que es feia a Barcelona a finals dels anys 70 i dels 80, perquè ni els que treballàvem allà, a Radio Reloj, de Radio España de Barcelona, cadena catalana, que es deia tot això, aquella famosa emissora, és més fàcil dir l'emissora de les Rambles, perquè era l'única que estava a les Rambles de Barcelona. Això estava amb una cinta que deia Sintonía Fernández Abajo, sense més dades. Vam tardar molt en averiguar que en realitat és un tema, una versió instrumental de la gran orquestra de Percy Faith, d'un tema original de Neil Diamond que escoltem en directe i que també és espectacular. Crunchy, Granola Suite.

0: Escoltes Cocodril Club.
1: Però el piano, on és el piano, Montse?
0: El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Aquí està el piano. Gràcies per escoltar qualsevol de les 125 emissores que arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears emeten aquest programa en diferents dies i horaris per la FM, algunes d'elles també per la tele i a molts amics que, per el que sigui, per diverses circumstàncies, tenen a mà un aparell de televisió però no tenen una ràdio. Un transistor, una paraula malauradament en desús que tanta felicitat ens va proporcionar. Perquè quan es va inventar el transistor, la ràdio va deixar de ser estàtica. Us en recordeu que estava a dalt d'una prestatgeria? Era com un altar. Sí, però pesaven molt, anaven en corrent, no te la podies endur del menjador de casa o de la cuina. Però quan va arribar el transistor, la ràdio es va convertir en portàtil i ens l'emportàvem a la platja o a la muntanya, allà on el coco t'acompanya. Si no et vols perdre res, pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit o per descarregar a la plataforma iVox.com, entre d'altres, com YouTube o Apple, iTunes, i també a moltes webs de les emissores que emeten el programa. I així anem amb tu allà on vagis. Quan condueixes, quan passeges, quan voles. Estem a la secció de les bandes sonores i ens escriu la Cinta des de Tortosa. Tenim un record molt afectuós per tota la gent de Tortosa i de les Terres de l'Ebre en general, que durant diversos anys van venir a compartir la festa d'aquest programa, precisament l'últim dia, l'última nit de les festes de la Cinta de Tortosa. Ella es diu Cinta i en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com ens diu: m'agradaria molt a les bandes sonores escoltar 1492 d'Evangelis. Doncs t'ho agraeixo, perquè quan va sortir aquest disc, jo programava la música d'una emissora musical les 24 hores del dia i la vaig incloure perquè s'anés posant de tant en tant, però després va passar directament a l'oblit. I és una llàstima, així que t'agraeixo que t'hagis recordat, perquè, a més, Vangelis també era molt gran.

Corria 1992, un any que a molts ens ha quedat una miqueta gravat. Vull dir que és de fàcil record, perquè, clar, es van celebrar les Olimpiades a Barcelona i a Catalunya. Però hi havia altra gent que celebraven 500 anys de la conquesta d'Amèrica. I aquesta pel·lícula es va estrenar aquell any 1992 amb el títol de La conquista del paraíso. Però la música, que el que a nosaltres ens interessa, era de Vangelis. La pel·lícula la va dirigir Ridley Scott i la van protagonitzar Gerard Depardieu i Sigourney Weaver. Vangelis, que com sabeu va treballar al costat de Demis Roussos fent autèntiques obres mestres amb el grup Aphrodite Child a principis dels anys 70, havia nascut a Grècia el 1943 i va marxar a París el 2022. Gràcies, Cinta. Petonet, Tortosa. La Rosa i la Marta ens diuen en el seu correu: ens agradaria escoltar Love Kills de la pel·lícula Metrópolis i també alguna cançó de la banda sonora de la pel·li The Commitments. Gràcies, salut i música, Rosa i Marta. Jo afegiria salut, música i bona ràdio. Mira, com que Love Kills va sonar fa poc, escoltem els The Commitments. Una pel·lícula que vaig tenir l'ocasió de preestrenar perquè els meus oients d'aleshores fossin els primers en veure-la al cine.

Lontel Sally, un dels clàssics del rock que versionen a la pel·lícula Els Commitments, que tinc entès que era un grup fictici, però degut a l'èxit de la pel·lícula van començar a fer actuacions en directe. La pel·li es va estrenar el 1991, llavors jo feia un programa de cine i vaig tenir l'ocasió, aquesta com tantes d'altres, de fer una preestrena només pels meus oients, perquè fossin els primers en veure-la. I m'ha agradat molt Rosa i Marta, que us en recordeu de Commitments, que està sonant per primera vegada al programa. I si em permeteu, cullerada d'aquest espai del cine, és de Forrest Gump, que tenia una banda sonora estupenda, a banda de ser una pel·lícula molt bona. I era d'un vell amic, Bob Seger, nascut a Detroit, Michigan, el 1945. Against the Wind, contra el vent. M'encanta. Seems like

0: Against the wind. Against the wind. I'm still running against the wind. Contra el vent. Against the wind. Que Bob Seger i la seva Silver Bullet Band va publicar el 1980. Però que està aquí, sonant a l'espai de les bandes sonores, perquè va ser una de les boníssimes cançons de la banda sonora original de Forrest Gump. Estrenada el 1994, dirigida per Robert Zemeckis i que va rebre 6 Oscars. Sí, el protagonista era Tom Hanks. Digue'm quina cançó de pel·lícula o quin tema instrumental de pel·lícula t'ha agradat més. Digue-m'ho per correu electrònic. M'envies un e-mail aquí a cocodrilclub@gmail.com. Algú va dir, no és el petó, és qui t'ho fa. No és el missatge, és qui t'ho envia. No és la cançó, és a qui et recorda.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Amb moltes cançons convertides en autèntics himnes. I la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. Has connectat amb el Coco.
2: Caminos de la tierra que los hombres tratan, caminos que otros hombres borrarán.
0: Un amic oient fa molts anys ens va proposar que preguntéssim al personal masculí, en aquest cas. Això és una mica discriminatori. Quina cançó els hi recordava la seva mili? Però, en fi, les noies no fèieu la mili, però a vegades havíeu de patir-la gairebé igual que els que la feien perquè estàveu molt de temps separades del vostre noviete, no? Em sembla que va haver-hi un temps que us obligaven a fer, com es deia allò, el servicio social, no ho sé. Bueno, aquí som músics i aquest espai, com tots els altres, estan oberts sempre que, a veure, hi ha gent que ens escolta amb molt de retard, en diferit, gent que s'incorpora i per això no hi ha cap problema. Per exemple, en Josep Maria Gras Bonada ens diu: benvolgut, Albert. Gràcies per l'afecte. M'agrada la cançó de Gilbert O'Sullivan, Why, per què? De desembre de 1973, per la seva música nostàlgica. Al gener de 1974 vaig anar a la mili i en sentir-la em rememorava l'assassinat de Salvador Puig Antic de la meva edat. Havia nascut el 1948. Tampoc escolto aquesta cançó a cap altra emissora. Ah, és que aquí al Coco sovint escoltareu cançons que pràcticament ja no sonen enlloc. Diu en Josep Maria, així que es podria incloure com una de les meves cançons de la mili. Altres títols que se m'acudeixen d'aquesta època: Waterloo, Por el amor de una mujer, Denis Russos, En la fiesta de Blas, que els meus companys canviaven per La fiesta de Gras. Ah, clar, perquè tu et dius Gras de primer cognom. Diu, La fiesta de Blas, una cançó odiada per mi. I moltes altres. La cançó Guai en qüestió, més endavant, vaig baixar la lletra que em va traduir una professora i veig que està plena de retrets. Bé, ho deixo aquí i et saludo cordialment. És curiós, Josep Maria, perquè fa algun temps, no et podria dir quan, perquè el temps va molt de pressa i fa molt de temps de quasi tot, oi? Vam fer un petit recitalillo de Gilbert O'Sullivan, però no vam posar Guai. I a poc temps es van exclamar alguns oients que per què ens havíem deixat Guai, home, perquè no tenim temps de posar tota la discografia, però en aquell moment la vam posar, vam posar Guai, com farem ara mateix, i moltes gràcies per el temps que ens has dedicat.

0: Why. Una cançó Why, en la que Gilbert Sullivan es pregunta el perquè de moltes coses. Per què ets tan cruel amb mi? Per què dius que no m'abraça res? Ningú hauria de ser tan fred. És que no m'estimes? Per què sempre he de plorar? Per què no vols venir amb els meus amics? M'estàs trencant el cor. Desembre 1973, estiu 10 anys més tard, del 83. Ah! Un amic meu assegura que només sentir aquestes primeres notes, els primers segons d'aquesta cançó, t'entra un bon rotllo, un somriure que dibuixes al teu rostre. Segurament és així. La posem com a introducció a un correu electrònic dedicat als autos de xoc. Un espai com moltes cançons, que va i ven. Bon vent i barca nova, no? Que va i torna, vull dir, va i ven, sí. Ai!
1: We are walking like in a dolce vita. This time we got it right.
0: Hi van participar molts amics.
1: We are living like in a dolce vita.
0: Seguim pensant que hi ha bons records de l'època que anàvem als autos de xoc. Un dels seus reclams era posar les últimes novetats discogràfiques i amb uns bons bafles, amb unes llums psicodèliques. En fi, que allò era el més semblant a una discoteca quan encara no teníem edat per anar a la discoteca. Bueno, el meu amic Ryan Paris va fer història amb aquesta cançó, la més ballada, la més radiada, l'estiu de 1983. Des de Bellver de Cerdanya ens escriu la Montse Escala, aquí a cocodrilclub@gmail.com, i ens diu: bones, aquesta proposta de la música dels autos de xoc em sembla genial. Oh, ja la vam fer fa molt de temps, però potser tu no estaves en sintonia, Montse, Diu, jo dels autos de xoc recordo la Dolce Vita i també els Bonnie M. Doncs farem una cosa. Com que la Dolce Vita va sonar fa poc a l'espai Els Més Ballats de la Història, escoltarem els Bonnie M, que va ser un altre fenomen de laboratori creat per Frank Farian, amb diversos components, alguns que cantaven, altres que donaven la cara, però la veritat és que han passat quasi 50 anys i encara omple la pista de les nostres sessions revival i encara agrada a gent de totes les edats. Bonnie M ha tingut remescles, remixes de tota mena, amb més o menys fortuna. Però farem una cosa. Mira, quan portaven 6 anys d'èxits, la seva companyia discogràfica ens va fer arribar un popurri, un medley, de promoció a les emissores de ràdio, que no es va arribar a comercialitzar. Doncs sonava així, i l'estrenem avui, malgrat el temps transcorregut.

0: Bueno, es deia 6 anys d'èxit de Bonnie M i era un single de vinil de promoció només per emissores de ràdio, com un recordatori que hem estrenat després de molts anys aquí al Coco. Al recordar-nos la Montse Escala des de Bellver de Cerdanya, que Bonnie M eren records dels autos d'això. Tu havies anat als autos de xoc? Havies lligat amb l'excusa de va, que et convido a donar una volta. Gràcies a això, alguns amics ens han dit que van agafar l'afició per conduir, que la que tenien 18 anys, el primer dia que els hi van permetre presentar-se a l'examen, es van treure o van intentar treure el carnet de conduir. Bueno, ja em diràs cosetes, eh? Aquí a cocodrilclub@gmail.com. De moment et deixo amb la meva especial d'avui, que es diu Sea of Love, Mar d'Amor. Quin títol més maco, eh? Bueno, a més és de 1959 i de Phil Phillips, nascut als Estats Units el 1926, que ens deixava el 2020. Quines cosetes més maques es feien a finals dels anys 50. Aquesta va vendre més d'un milió de còpies, va ser número 2 als Estats Units i s'ha incorporat a bandes sonores de moltes pel·lis. Per exemple, la pel·li de suspens de 1989, Melodia de seducció, protagonitzada per Al Pacino i Ellen Barkin, i també a Frequency, de 2000. Et deixo amb ella. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. El president de la Generalitat, Salvador Illa, es troba en la seva recta final del viatge a Califòrnia abans de començar una setmana decisiva per als pressupostos de la Generalitat amb el possible aval d'Esquerra i dels Comuns a aquests nous comptes després de més acords i una comissió bilateral que se celebrarà dimecres vinent a Madrid. L'escoltem.
2: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que ja s'hem explicat, que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo us puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança en que les coses aniran bé i que, per descomptat, un gran país com Catalunya vindrà bé tenir pressupostos si és que acabem assumint un acord amb Esquerra Republicana. Amb els Comuns teníem ja un acord pressupostari. Bé, si hi ha alguna cosa més enraonada, doncs sempre oberts a tenir les portes obertes de diàleg, no?
1: Tot i aquesta perspectiva favorable, Illa encara no vol avançar-se als esdeveniments i evita, doncs, valorar les possibilitats d'aconseguir definitivament aquest pacte pels pressupostos. I en successos, la conductora d'un vehicle ha mort aquesta nit passada a la C-17 a l'altura de Vic, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos van rebre l'avís quan faltaven pocs minuts per a les 11 de la nit i per causes que encara s'estan investigant. Un turisme va patir una sortida de via i va volcar. A conseqüència d'aquest sinistre, la conductora i única ocupant del vehicle va morir. Es tractava d'una dona de 25 anys. Amb aquesta són 41 les víctimes que han perdut la vida a les carreteres catalanes en el que portem de 2020. Seguim en successos perquè tres policies del Canadà han estat detinguts per agredir sexualment i pegar una prostituta en un taxi a Barcelona, segons ha avançat el periòdico i ha confirmat la CN de fonts policials. Els fets es van produir dimecres passat al districte de Ciutat Vella i dos dels implicats han estat arrestats pels Mossos d'Esquadra, mentre que el tercer ha estat detingut per la Guàrdia Civil després d'haver fugit a Palma de Mallorca. Parlem també de l'àmbit internacional, perquè el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que han matat el número 2 d'Estat Islàmic. En un missatge a la xarxa Truth Social, Trump ha parlat d'un operatiu militar conjunt a Nigèria entre forces nord-americanes i nigerianes que ha permès eliminar l'actual segon comandant de l'ISIS, Abu Bilal al-Minuki. I tanquem amb els esports. El Barça femení juga a partir de les 7 de la tarda a la final de la Copa de la Reina de futbol davant l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria, seria la tercera Copa de la Reina consecutiva per a l'equip de Pere Romeu i la dotzena de la història de la secció. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
5: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
6: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encantat de que tu estiguis en connexió. Tant si ets dels habituals, això es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993, com si t'acabes d'incorporar, com si ens has descobert com per casualitat passejant per el dial o potser navegant per internet. Algú va dir: el sentit de la vida és no oblidar-se de viure-la. Així de senzill. Posa-ho en pràctic, Coco. I col·labora, que ja saps que això ho fem junts.
7: Hola, em dic Maite i truco des d'un poble petit de l'Aragó. Fa només 3 setmanes que us escolto i m'agrada el vostre programa. M'agradaria escoltar en alguna de l'Andrés Dobarro.

0: Aquest va ser el primer gran èxit d'Andrés Dobarro. O Tren. De 1970. Però situem la circumstància. Bé, d'entrada, me n'alegro molt que una amable amiga comunicant des de l'Aragó no tan sols ens escolti des de fa poc, sinó que, a més, se'n recordi d'Andrés Dobarro, perquè amb ell no es va fer gaire justícia. A nosaltres ens agradava molt, érem uns crios, però jo crec que en el seu moment, època franquista, va ser una petita revolució dels altres idiomes de l'estat espanyol. Sempre es potenciava que aquí tinguéssim només un idioma únic. Bueno, per una banda, va a Serrat i sorprèn a última hora, després d'haver estat promocionat i escollit per Ràdio Televisió Espanyola per representar-nos al Festival d'Eurovisió, el 1968, quan cada país enviava el millor de cada casa. Enviava a gent molt consolidada. I Serrat, a l'últim moment, va dir: si no se'm permet cantar en català, doncs no vull sortir al Festival d'Eurovisió. I ell ja ens ha dit en moltes entrevistes que es va imaginar que li dirien que no. La veritat és que avui en dia encara no s'ha cantat en català al Festival d'Eurovisió. No, potser ho hagués aconseguit a Andorra, però em sembla que no va passar mai a la final, no? Bueno, paral·lelament, aquí teníem el fenomen irrepetible de la nova cançó. Cantautors que cantaven en català no tan sols cançons protestes que difícilment passaven la censura o que havien de modificar perquè passessin la censura, sinó cançons d'amor, cançons de tot tipus, però interpretades en català. I resulta que això es va veure com una protesta oficial al franquisme i van triomfar arreu de l'Estat. Els cantautors van omplir teatres i universitats a Madrid i a altres llocs, i els seus discos es venien. Cançó de matinada de Serrat va ser número 1 a les llistes de supervendes i també va sonar a los 40 principales. Això ara també és bastant impensable, que una cançó interpretada en català triomfi a la resta de l'Estat. O sigui que algunes coses han canviat per anar pitjor, segurament. Bueno, i en aquest context no tan sols van sorgir cantautors en castellà, sinó cantautors en euskera, que no van tenir tanta sort, com Andrés Dobarro, en aquest aspecte, que va decidir per cantar en gallec. I va fer aquesta cançó, Tren, que era comercial, i va ser supervendes. Andrés, després de fer de locutor, va morir amb només 42 anys i va morir arruïnat i oblidat. Jo voldria ara escoltar un altre d'ell, però tenint un record també per la ràdio que jo vaig mamar. Una companya va dir: la ràdio que et va parir. Bueno, és una miqueta, sí. En aquell temps, com diuen els mossens quan donen missa, oi? Principis dels anys 70, Barcelona estava considerada la ciutat de l'estat espanyol on es feia millor ràdio, més innovadora, més moderna, amb unitats mòbils al carrer, preguntant sense filtre què opinaven de diferents temes els ciutadans que anaven pel carrer i es trobaven al micro de cop i volta. Bueno, però musicalment hi havia muntadors musicals molt bons. Recordo, per exemple, a Ràdio Peninsular Ángel Pardo o a Ràdio Barcelona Manolo Cornejo, que, com que era habitual que moltes cançons estrangeres tinguessin una adaptació al castellà, amb dos tocadiscos, amb un posaven, per exemple, la versió original anglesa o francesa o italiana, i en el tocadiscos dos posaven la versió al castellà. I en directe anaven barrejant les dues versions. Doncs ara, això és el que faré jo ara mateix, però amb Andrés Dobarro. Perquè hi ha una balada molt maca que es diu Meu Amor, que em sembla que va ser l'única cançó seva que va publicar en gallec i en castellà. A veure què tal em surt això. Plat número 1 en castellà, plat número 2 en gallec.
1: Amor mío, ayer te fuiste lejos de mi lado. Fuiste más lejos de lo que para mí es posible ir. Y yo quedé solo. Estoy triste, mi amor, aquí, acariciado por la noche que tantas veces abrigó nuestros sueños y que a las 7 o a las 6 de la mañana se marchará también. Entonces ya no habrá nadie en el mundo que entienda mi nostalgia.

0: Ah, bueno, doncs no ha sortit malament, oi? El record per Andrés Dobarro i una curiositat per aquests amics oients que són col·leccionistes o de coses rares, diguem, o minoritàries. Andrés Dobarro va arribar a protagonitzar una pel·lícula. Llavors també estava bastant de moda que quan algú triomfava en la música aprofitessin el tirón per fer un guió normalment fluix. No tan sols a Espanya, per exemple, les pel·lícules d'Elvis Presley cinematogràficament són bastant fluixes, oi? Bueno, doncs Andrés Dobarro, no sé si es podrà recuperar, a YouTube hi ha fragments, va protagonitzar la pel·lícula En la red de mi canción. I sabeu quina era la protagonista femenina? Conchita Velasco. Ell li anava al darrere. Sí, sí, li representa a la pel·lícula. I allà surten els seus èxits d'aquell moment, els dos que m'ha escoltat, O tren i Meu amor. També al costat de Concha Velasco i d'Andrés Dobarro sortien Casen, Rafael Aparicio, Antonio Ozores. La pel·lícula la va dirigir Mariano Ozores. En la red de mi canción, de 1971. Una autèntica raresa del teu amic el Coco.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

Aquest va ser un dels grans èxits de la genial Creedence Clearwater Revival, Cotton Fields, que aquí es va dir Campos de Algodón. Bueno, ja sabeu que aquí en el programa, tradicional i històricament, els Creedence sonen com si fossin l'última novetat mundial. Perquè no passa gaire temps sense que algun amic ens ho demani.

I recordo que als anys 70, amb un amic, evidentment no existia res del que tenim ara, ni Google, ni traductors, ni res d'això. Doncs amb el nostre diccionari vam voler traduir el nom, perquè ens semblava curiós, no? Creedence Clearwater Revival. I vam arribar a la conclusió que volia dir Credencial Agua Clara Revivida. Bé, bueno, però anys més tard ens vam enterar de l'origen del nom. El nom de la banda és una combinació del nom d'un amic de Tom Fogerty. L'amic es deia Creedence New Ball. Van modificar el Creedence per Creedence, com el credo, en aquest cas, amb dues es, Creedence. Aquest senyor, aquest amic, era un comercial d'aigua embotellada, per això el Clearwater, que ve a continuació, és a dir, aigua clara. I finalment el compromís de posar de nou en marxa el grup, després que els seus membres s'haguessin dispersat, van afegir el Revival. Una altra curiositat del teu amic del Coco, una altra raresa. La primavera de 1973, quan encara teòricament existien els Creedence, John Fogerty, el seu cantant, el seu líder, va voler fer una incursió en solitari amb una banda de la que no hem tornat a tenir notícies, que es deia The Blue Ridge Rangers. Bueno, va muntar aquesta banda per aquest únic disc de 1973 que es diu Heart of Stone. Aquí es va dir Corazón de Piedra. Després seguim amb el nom.

acaba, eh? Però va passar gairebé desapercebut aquesta incursió en solitari de John Fogerty, el líder de la Creedence, el 1973, amb una banda anomenada The Blue Raiders Rangers, Heart of Stone, Corazón de Piedra, que es va dir aquí. I potser hi ha algun coco que diu, Corazón de Piedra? Corazón de Piedra? De què em sona? Bueno, ja sabeu que ens agrada jugar amb les versions de les cançons, en diferents idiomes o en diferents arranjaments, però també de tant en tant trobem cançons que es diuen igual, però que no tenen res a veure entre elles. I Corazón de Piedra va ser un dels grans èxits d'un grup de breu durada que es va dir Los Jóvenes.

0: ¿Y cómo es su corazón?
1: Sí, como la piedra. Y es tu corazón.
0: Como la piedra. No hem entès mai els xiscles d'aquestes suposades fans al mig d'una cançó que parla d'un tema seriós, eh? Los Jóvenes, formats a Barcelona. Evidentment, això era una versió, perquè l'original era dels Rolling Stones.

Ara festona. Cor de pedra. Els Stones, esclar. Però tornant a la Creedence... Us imagineu quina és per John Fogerty la cançó impossible de superar? Mm?

No, no és aquesta, aquesta és seva. La cançó impossible de superar per a John Fogerty, que va declarar "no n'hi haurà un altre igual", va ser un tema que va aconseguir els principals rànquings als anys 50 i es va convertir en un dels primers grans hits del rock. Al costat de la Creedence Clearwater Revival, John Fogerty va saber convertir-se en una figura clau del rock nord-americà. Però aquest estatus mai no li va impedir reconèixer la grandesa dels que van establir les bases del gènere. De fet, una oportunitat va assenyalar Blue Sweatshoes de Carl Perkins com una obra impossible de superar dins de la història del rock and roll. Enregistrada el desembre de 1955 i publicada el gener de 1956, la cançó escrita per Carl Perkins i produïda per Sam Phillips és considerada una de les primeres grans gravacions del gènere i un punt de partida per tot el que vindria després. La seva barreja de country, blues i rhythm and blues va ajudar a definir el so del rock primerenc, convertint-la en un model sobre el qual les generacions posteriors van construir. Tal com va comentar en una entrevista del 1970, John Fogerty va dir "mai no hi haurà un altre Blue Sweatshoes". El tema va assolir els principals rànquings de l'època i es va convertir en un dels primers grans hits del rock. Per a Fogerty, aquest impacte no es pot separar del context en què va sorgir. A diferència d'èpoques posteriors, quan el rock ja tenia una estructura, a la dècada de 1950, tot s'havia de construir. En aquest escenari, cançons com aquesta no només eren èxits, sinó descobriments. Well,

0: I el seu autor, Carl Perkins, va portar la cançó al més amunt de les llistes. Però el pobre no va poder explotar l'èxit per culpa d'un accident de tràfic que el va deixar fora de circulació quan el rock començava a triomfar. I quan Carl Perkins va tornar als escenaris, ja recuperat, va resultar que les sabates de gamuza blava i tot el demés eren pràcticament propietat d'Elvis. Elvis Presley. Cançons convertides en autèntics himnes i la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. Ja ho saps, no? Has connectat amb el Coco. Algú va dir: canviem a les persones que ens fan perdre el temps per aquelles que ens fan perdre la noció del temps.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club. Cocodril Club, amb Albert Malla.
0: Acabes d'incorporar-te a la nostra sintonia. Passa, passa, encara queden moltes sorpreses. Però ja has fet tard, eh? Si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, quan et vingui de gust, quan puguis. A la plataforma iVox.com, també en altres, com YouTube o Apple o iTunes. I també a la majoria d'emissores que emeten aquest programa, 125, arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, en diferents dies i horaris, per la FM. Algunes d'elles també en simultani per la tele, per el canal de ràdio de la TDT. Gràcies per estar en connexió.

0: Recentment, el programa de televisió El Intermedio va complir 20 anys en antena. Jo el veig sempre que puc i em fa riure. I, a més, té el seu mèrit, riure amb l'actualitat, com la que està cayendo. Jo a qualsevol persona que em provoqui un somriure li faria un monument a les places majors de les més importants poblacions. Perquè no és fàcil. Per això avui tenim de convidats els seus dos protagonistes, el gran Wyoming i a Sandra Sabatés, que és de Granollers, on tenim moltíssims amics. A veure quines cançons ens demanen. ¿Cuál es la canción de tu vida?
1: ¿La canción de mi vida? Pues no sé, cualquiera de los Beatles. Yo era contemporáneo de ellos, soy un señor mayor.
0: ¿Y por algún motivo en especial?
1: Bueno, pues porque creo que han hecho toda la música que yo he escuchado después. Está toda contenida ahí.
0: Gracias, suerte.
1: Hasta luego.
0: Bueno, doncs escoltem una de las primeras.

Tendra, senzilla, molt curta, 1 minut 47, dels primers àlbums dels Beatles. Bé, aquesta concretament és de l'àlbum Beatles for Sale de 1964, que començava amb No Reply. This happened.

No Reply, sense resposta, que és un tema que dona bastant mal rotllo, sobretot si l'estàs esperant. Però en aquest mateix àlbum hi havia una amb la que jugarem amb les versions. 8 Days a Week. Recordes que com...

els primers Beatles. 1964. I aquí, a Catalunya, no tan sols els Mustang versionaven el castellà els seus èxits. També ho va fer el meu amic Pere Gené, al capdavant de l'estrella solitària. L'on està? 8 dies.

0: sempre amb molt d'amor des del teu cocodril. Bueno, hem celebrat els 20 anys en antena, a la Sexta, concretament, de l'Intermedio, i el seu director i presentador, Gran Wyoming, ha escollit com a cançó de la seva vida qualsevol dels Beatles, i n'hem escoltat tres. Però quina serà la de Sandra Sabatés? Que és molt més jove que el Wyoming, esclar. Sandra, moltes felicitats.
1: Moltes gràcies.
0: Ens podries recordar alguna anècdota que t'hagi passat treballant?
1: Mira, l'última, i no és precisament bona, diguéssim, és la setmana passada un atac de tos en directe que van començar ja a portar-me de tot, pastilles per la tos, aigua, de tot, i no hi havia manera, no hi havia manera. Ja vaig començar plorant al directe, sort que ja les càmeres no m'enfocaven, però
0: clar, que malament t'ho deuries passar, no?
1: No, són moments de tensió, però clar, al final tots estem refredats en algun moment i sí, aquestes coses esclar. Passen, però quan t'enganxen al directe, doncs clar, però bueno, aquesta és l'última que et puc explicar. És veritat que potser els moments més divertits del programa, per exemple, com a anècdota, que aquesta és més graciosa, és normalment assagem els guions, els assagem tots, però no posem ni els vídeos, i moltes vegades els moments d'àctings pues, no ens dona temps d'assajar-los per una qüestió de que anem pillats, no? Llavors, tot el que és el Wyoming, quan es posa barrets, quan es posa disfresses, i tot això no dona temps d'assajar-ho
0: no
1: moltes vegades. Llavors, clar, tu tens al cap el guió, saps quins acudits et pot fer, per on et tirarà i tal, més enllà de la improvisació que ell pugui portar a terme, però mai t'esperes que de cop i volta et surti amb aquell barret o d'aquella manera, clar, i això de cop i volta estàs parlant, i quan el veus aquí sí que és molt difícil aguantar el riure.
0: S'ha escapat el riure, no?
1: Moltes vegades, clar. O sigui, això sí que és impossible, perquè de cop i volta el veus, i el veus allà disfressat amb els seus barrets i les seves coses, els seus collarets, i aquí sí que és difícil.
0: Clar que tu fas el paper seriós, això amb un informatiu normal seria més greu, però allà si se t'escapa el riure no passa res,
1: bueno, no? És que hi ha vegades que és impossible aguantar-lo, faig el que puc, però...
0: Tu ets molt jove i estem en un programa musical revival, però ens podries dir quina és la cançó de la teva vida? Una cançó especial per tu?
1: Space Oddity.
0: I per què?
1: És una cançó que
0: però
1: sempre,
0: si va sortir quan sempre, tu no havies ni nascut.
1: Sempre m'ha atrapat. I és la història i l'espai i tot. És una cançó de les que... Vaja, quan estàs així una mica trist o quan estàs allò que estàs sol, a mi m'agrada molt la solitud, és la cançó la que sempre acabo posant.
0: Moltes gràcies, molta sort.
1: Gràcies.
0: Bueno, doncs, sorprenentment, a Sandra Sabatés, malgrat la seva joventut, li agrada un gran èxit de 1973. Bueno, del 73 aquí, perquè ja s'havia publicat el 1969 en altres països del món. Space Oddity, de David Bowie, parla del distanciament físic, de la nostàlgia del planeta Terra. És que, suposadament, diuen que la van fer per coincidir amb l'allunatge de l'Apollo 11. La BBC primer la va prohibir, però després la va utilitzar precisament per cobrir la informació de l'allunatge. No sé, l'havia prohibit per temàtica ombrívola relacionada amb els astronautes. Però David Bowie, abans d'aquest èxit, era un artista pop emergent que no tenia contracte discogràfic. Guanyava la vida pels carrers fent de mimo. De tant en tant feia de mimo. I també venia gelats. Quan la va gravar, Bowie tenia només 22 anys.

0: Space Odyssey. Que podríem traduir com raresa especial, tot i que es va dir aquí Odissea, Odissea especial. David Bowie, la cançó preferida de la Sandra Sabates. I marxem ballant, recordant nits de festa. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època, anys 60, 70, 80, 90, 2000... I si no t'importa, digue'm també quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però hi haurà molts altres oients que la recordaran. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Badalona l'amic Josep Maria, que ens diu: hola Albert, les meves discos preferides eren dels 80, Montaner 4 i Teatre de Mollet, grans records. Posaven una música bestial. Ara, a Montaner, ja saps que és una sala de teatre i una sala de jocs. Coses tristes de la vida. Bueno, fer teatre tampoc és tan trist, eh? És pitjor quan algunes discoteques de record maco s'han convertit en capralos, per exemple, com el Trocadero. Però, bueno, és que som uns romàntics. Diu, sobretot, lo de la sala de jocs, perquè la disco era preciosa, no molt gran, però acollidona, amb una bona pista i molts llocs per seure i altres coses. Jeje. A quines coses es deu referir el Josep Maria de Badalona? No? Però ara ens quedem amb la cançó que feia ballar a l'amiga Judit de Barcelona, de Sylvester, You Make Me Feel, que encara omple la pista a les nostres sessions dels diumenges a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Ribau 242. Sylvester va néixer a Los Angeles el 1947 i moria a San Francisco el 1988. Molt conegut com a cantant, ballarí i també model per als seus vestuaris i perruques femenines i per ser també un dels artistes més importants del so disco a finals dels anys 70. I un últim favor. Si no et sap greu, per al mateix preu, procura ser feliç. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de la

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El sindicat de mestres USTEC reclama a Esquerra Republicana i els comuns que incloguin l'acord de pressupostos les reivindicacions del sector educatiu i dels docents.
2: Passen ara la pilota, per tant, a la taulada dels grups fora del govern que estan a punt de signar l'acord de pressupostos amb Salvador Illa.
0: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: En successos, la conductora d'un turisme ha mort aquesta passada matinada en un accident de trànsit a la C-17 a l'altura de Vic.
2: És la víctima mortal número 41 d'aquest any a les carreteres catalanes.
0: I una altra dona també ha mort, en aquest cas de 65 anys i nacionalitat nord-americana, després de caure a l'aigua, també aquesta passada matinada al port esportiu de la Ràpita, al Montsià.
2: La víctima ha estat rescatada per un acompanyant, però ha perdut la vida a l'Hospital d'Amposta.
0: I en marxa avui també la convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir que la DGT ha impulsat a Lleida.
2: Es desenvolupa en el marc d'un pla de xoc per reduir la llista d'espera d'alumnes de la demarcació.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte aquí a Catalunya amb temperatures molt baixes al conjunt del país, clarament negatives a les cotes més altes del Pirineu. De fet, al llarg del matí hem tingut alguna nevada dèbil a punts del Pallars i també de l'Aran. Però repetim, el matí ha estat molt assolellat i a aquestes hores de la jornada les temperatures són lleugerament més altes respecte a les d'ahir divendres al punts del Pla de Lleida o també de l'interior de les Terres de l'Ebre. A més, a aquestes hores tenim ja el creixement de nuvolades del Pirineu, Prepirineu i comarques de Girona, i de fet a les properes hores esperem algun plogim ben poqueta cosa a l'interior de les comarques de Girona. Tot plegat amb un diumenge que acabarem la setmana amb moltes més estones de sol al matí i a la tarda augment de la inestabilitat amb ruixats que afectaran sobretot el Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i les del nord de Barcelona. Ho anirem seguint, que tingueu bona tarda.
0: I en els esports, el Barça femení juga a les 7 de la tarda a la final de la Copa de la Reina. Les blaugranes s'enfronten a Gran Canària a l'Atlètic de Madrid.
2: I fa uns minuts, Robert Lewandowski ha anunciat el seu comiat després de 4 temporades com a blaugrana.
0: Pel que fa a la primera divisió, demà diumenge, jornada unificada. L'Espanyol visita l'Osasuna a partir de les 7, el Girona a l'Atlètic de Madrid i el Barça tancarà la jornada rebent el Betis a un quart de 10 de la nit. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. El sindicat de mestres USTEC reclama a Esquerra Republicana i al grup dels comuns que incloguin dins l'acord de pressupostos les reivindicacions del sector educatiu.
2: Passen ara la pilota, per tant, a la taulada dels grups fora del govern, que estan a punt de signar l'acord de pressupostos amb Salvador Illa. Diuen que també tenen la responsabilitat i l'oportunitat de resoldre el conflicte i que no s'entendria que els comptes tiressin endavant sense atendre els compromisos amb l'educació pública.
0: Escoltem ara la portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Ramos, en una intervenció feta aquest mateix matí.
5: Seria molt necessari que ens poguéssim reunir amb el president de la Generalitat per poder abordar aquesta qüestió ja de forma com una, diguéssim, una prioritat de país. Esquerra Republicana de Catalunya i els comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situïn l'educació pública com una prioritat que a més ha de ser irrenunciable i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu.
0: Per la seva banda, el grup de Junts per Catalunya busca posar pau entre el govern i els mestres amb un gran pacte de país, precisament en matèria educativa.
2: El secretari general Jordi Turull diu que primer cal refer els ponts de confiança entre els dos després de la infiltració dels Mossos en assemblees de docents. L'escoltem.
6: Cal reobrir la negociació per fer possible, per arribar a aquest gran acord, perquè hi hagi les bases de la confiança, reobrir la negociació amb tots els sindicats, perquè la pau educativa no s'imposa, la pau educativa es construeix. El govern català ha traspassat una línia vermella, posar espies a reunions de professors infiltrar policies vinculades a les mobilitzacions dels docents ja et dona una visió de quina concepció en tenen d'això, i és un acte i és un atemptat directe, insisteixo, als drets i llibertats fonamentals que són la base de la nostra democràcia, però també en un moment en què caldria més complicitat i més confiança entre la comunitat educativa i el que serien les institucions, doncs això ajuda a trencar tota confiança, no?
0: Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, que es troba en la recta final del seu viatge a Califòrnia abans que comenci precisament aquesta setmana decisiva per als pressupostos de la Generalitat, amb aquests avals tant d'Esquerra com dels Comuns, aquests nous comptes després de més acords i una comissió bilateral que se celebrarà el proper dimecres a Madrid. L'escoltem.
3: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que ja s'hem explicat, que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo els puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança en que les coses aniran bé i que, per descomptat, un gran país com Catalunya avui anirà bé tenir pressupostos si és que acabem assumint un acord amb Esquerra Republicana. Amb els Comuns teníem ja un acord pressupostari. Bé, i si hi ha alguna cosa més a enraonar, doncs sempre oberts a tenir les portes obertes de diàleg, no?
2: Amb aquesta perspectiva, Salvador Illa encara no vol avançar-se als esdeveniments i evita valorar les possibilitats d'aconseguir el pacte pels pressupostos.
0: Parlem ara de successos, perquè la conductora d'un turisme ha mort aquesta passada matinada en un accident de trànsit a la C-17 a l'altura de Vic, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
2: Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís quan faltaven pocs minuts per les 11 de la nit. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme va patir una sortida de via i va volcar. A conseqüència del sinistre, la conductora i única ocupant del vehicle va morir, una dona de 25 anys. És la víctima mortal número 41 aquest any a les carreteres catalanes. Arran de l'accident es van activar diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions de bombers de la Generalitat i dues unitats i el suport psicològic del sistema d'emergències mèdiques.
0: I hem de lamentar una altra víctima mortal, en aquest cas una dona de 65 anys i nacionalitat nord-americana, que ha mort després de caure a l'aigua aquesta passada matinada al port esportiu de la Ràpita, segons han informat els bombers de la Generalitat.
2: L'avís de l'accident s'ha rebut poc abans de 3:15 al port de Sant Carles Marina. I segons les primeres informacions, la víctima s'ha precipitat a l'aigua quan caminava per les instal·lacions acompanyada d'un home de 61 anys i nacionalitat britànica. Tots dos tenien els seus respectius iots amarrats al port esportiu i havien sortit junts a prendre alguna cosa. En la tornada ha estat quan la dona ha caigut a l'aigua per causes que es desconeixen i el seu acompanyant s'ha llançat a l'aigua per auxiliar-la ràpidament. Una patrulla de la policia local de la Ràpita, que estava per la zona, ha acudit amb celeritat al port esportiu Sant Carles Marina i ha ajudat en les tasques immediates de rescat dels dos afectats. Una dotació dels bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil també han participat en el rescat. L'home ha resultat il·lès, amb una lleugera hipotèrmia, mentre que la dona ha estat portada fins a terra ferma pels efectius de bombers amb l'ajuda d'una taula rígida i evacuada pel sistema d'emergències mèdiques a l'Hospital d'Amposta. Unes hores després, ha perdut la vida a conseqüència de les ferides.
0: I seguim amb successos, perquè tres policies de nacionalitat canadenca han estat detinguts per agredir sexualment i pegar una prostituta en un taxi a Barcelona, segons ha avançat el periòdico i ha confirmat a la CN de part de fonts policials.
2: Els fets es van produir dimecres passat al districte de Ciutat Vella i dos dels implicats han estat arrestats pels Mossos d'Esquadra, mentre que el tercer ha estat detingut per la Guàrdia Civil després de fugir a Palma de Mallorca. Segons les primeres informacions, els tres policies canadencs, de vacances en un viatge organitzat amb altres persones, anaven amb el taxi amb la prostituta quan un d'ells va realitzar tocaments a la dona, que es va enfadar, es va resistir i va quedar rebent un cop de puny a la cara per part d'un segon policia.
0: I en marxa avui la convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir que la DGT ha impulsat a Lleida, la capital del Segrià, en el marc d'un pla de xoc per reduir la llista d'espera d'alumnes a la demarcació.
2: A banda de celebrar-se en dissabte, la convocatòria destaca pel volum d'aspirants, un total de 315, a més de la participació de 16 examinadors. El subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, ha explicat que el dispositiu dobla els avaluadors per fer un 24% més de proves del que és habitual realitzar en una setmana. Crespín també ha apuntat que la setmana que ve es reforçaran els centres de la Pobla de Segur i de la Seu d'Urgell. L'escoltem.
7: És cert que s'ha concentrat els exàmens a Lleida Ciutat i n'he sentit parlar de que segurament això actuava en detriment segurament del territori. No és així, no? Perquè Lleida disposa d'altres centres d'exàmens, com és la Seu d'Urgell i Pobla de Segur, que se'n beneficiaran indirectament justament d'aquest pla de reforç operatiu. Per què? Doncs perquè ja només les dues properes setmanes, és a dir, el dilluns, té lloc a la Seu d'Urgell un examen i el proper dilluns 28 de maig hi ha un segon examen i s'ha proposat des de la DGT que es puguin examinar 170 alumnes, quan la mitja d'un dia sol ser de 50.
2: Segons dades del mes de març de la Federació d'Autoescoles de Catalunya, hi ha 5.000 persones pendents de fer l'examen pràctic de conduir a Lleida i el temps d'espera se situa entre els 3 i els 4 mesos.
0: Seguim parlant de mobilitat, en aquest cas a Manlleu, que activa el règim sancionador de la zona de baixes emissions pel seu nucli urbà.
2: Una mesura que està vigent des del 15 de novembre, però que només estava en la fase informativa i de proves, que vol dir sense multes. Ara tots els camions de més de 12 tones que circulin pel centre del municipi tindran una multa. Ens ho detalla des del 9FM, Caral Tàries.
8: Després de 6 mesos de prova, a partir d'avui es sanciona els camions de més de 12 tones que circulin pel nucli urbà de Manlleu. La mesura afecta únicament els camions de gran tonatge, com els tràilers i els vehicles industrials de transport de mercaderies. No s'aplica als camionets de repartiment ni a vehicles comercials més petits. Es tracta d'una mesura històrica, de consens històric i amb un ampli suport ciutadà. Tot amb la voluntat de millorar la seguretat viària, reduir el soroll i guanyar en qualitat de l'aire. Segons un estudi de la Diputació de Barcelona, pel centre de Manlleu hi passen cada dia uns 400 camions de gran tonatge, la qual cosa genera 123 tones d'emissions contaminants l'any. L'alcalde de Manlleu, Arnau Rovira, destaca que aquest canvi farà els carrers més amables i segurs. El control es fa a través de 9 càmeres lectores de matrícula situades al perímetre de la zona de baixes emissions, unes càmeres que, segons l'alcalde, també contribuiran a reforçar la seguretat. El cost total del projecte és de més de 226.000 euros. D'aquesta quantitat, el 80% prové d'una subvenció de la Generalitat.
0: I de les carreteres ens n'anem a les vies. Seguim amb mobilitat perquè Adif té en marxa més de 60 actuacions a la xarxa, des de la duplicació de vies al Vallès fins a la transformació completa de l'estació de Castelldefels, una de les més importants del Corredor Sud.
2: Està previst que la nova estació estigui enllestida durant la primavera del 2027. Ens dona més detalls des de ETB, Pau Pasqual.
9: L'objectiu és transformar Castelldefels en una estació terminal funcional. Les vies generals passaran als laterals i les vies d'estacionament quedaran al centre. Així s'eliminen els encreuaments amb les vies de pas i es guanya una nova via amb andana. La configuració permetrà estacionar trens de fins a 200 metres i incorporarà un nou pas inferior accessible, 2 quilòmetres de pantalles acústiques i un nou accés pel costat mar. Però Castelldefels és només una part. Adif té en execució 13 actuacions per estabilitzar trinxeres, rehabilitació de 5 ponts metàl·lics, nous tancaments antivandàlics a 8 municipis i 7 actuacions integral en estacions, entre elles la duplicació de la via entre Parets i la Garriga. A tot això s'hi sumen les actuacions derivades de la borrasca Harry amb 90 estabilitzacions de talussos addicionals i 13 quilòmetres de nous tancaments per fer front a la pesta porcina.
0: Parlem ara d'alimentació, perquè 8 de cada 10 persones amb celiaquia s'han posat malaltes una vegada o més per menjar fora de casa, segons una enquesta de l'Associació Celiacs de Catalunya, i demanen, doncs, protecció legal a la Generalitat.
2: En part és per la retolació no acreditada d'alguns restaurants sense gluten. Avui és el Dia Internacional d'aquesta malaltia autoimmune que pateix una de cada 100 persones. Ens dona tota la informació Maite Polo.
10: Una engruna enganxada a un aliment o un ganivet que s'ha fet servir per tallar pa poden fer emmalaltir les persones amb celiaquia. Per això se senten desprotegides davant dels restaurants que s'anuncien com a establiments sense gluten i incompleixen la normativa. Irene Puig és portaveu de l'Associació Celíacs de Catalunya. En declaracions a la xarxa.
11: El reglament europeu indica que només es pot ficar aquest sense gluten quan realment podem garantir que és apte per una persona amb celiaquia que té menys de 20 parts per milió de gluten al plat que se serveix. Llavors, realment, el reglament és incorrecte, però no hi ha cap tipus de sanció, no? L'administració, al final, s'hauria de fer un seguiment i hi haurien d'haver sancions als restaurants que et fiquen que és sense gluten i que després no compleixen.
10: L'Associació Celíacs de Catalunya assenyala que el Parlament i la Generalitat han aprovat més de 15 resolucions en defensa dels drets de les persones amb aquesta malaltia durant les darreres dècades, però han anat decaient amb els canvis de govern i no s'apliquen. L'Associació de Celíacs la formen 6.000 famílies que financen l'organització en un 98%. Gairebé no té subvencions públiques.

0: Albert Just. I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: Anem ara amb crònica de proximitat. Fem una parada a Valls, perquè després de la inauguració oficial ahir al vespre, el vi, la gastronomia i la música tornen a ser protagonistes durant tot el dia, durant la 12a edició de la Fira Valls Va de Vins. Des de Ràdio Ciutat de Valls ens ho explica David Prats.
3: La plaça del pati de la capital de l'Alt Camp acull 7 cellers de la DO Tarragona i 6 establiments de restauració del territori que ofereixen degustacions. A més, es compta amb actuacions musicals de diferents grups locals. La presidenta de la DO Tarragona, Maria Rosa Blanc, apunta que una edició més la fira compta amb vins de qualitat gràcies a unes condicions climàtiques òptimes.
4: I ha plogut bé. Aquí la pluja no ha sigut forta, sinó que ha anat caient i ha anat fent solatge. Això és important. Per tant, comencem ja el CEP, comença a recuperar una mica aquella pèrdua d'aigua que tenia, que era una situació severa bastant problemàtica, i creiem que amb això doncs podrem començar ja a recuperar quilos, perquè si bé la qualitat en temps de sequera sol ser molt bona, també els quilos són menys i hem d'aconseguir un equilibri perquè sigui rendible.
3: Els visitants que s'apropin al Valls Va de Vins poden adquirir packs de tas amb copa de regal i promocions especials com un 2x1 per al Museu Casteller de Catalunya. A més, enguany s'estrena una campanya comercial que premia els comerços locals amb degustes sessions de vi gratuïtes.
2: Obrim ja el bloc cultural i ho fem des de Sabadell, on aquest cap de setmana es celebra, com arreu del territori, el Dia i la Nit dels Museus, dues iniciatives europees per fomentar les visites ciutadanes als museus, en aquest cas de la ciutat, però també de tot el territori.
5: En aquesta edició hi participen el Museu d'Història i el Museu d'Art a la ciutat de Sabadell, que exposaran dues joies de la seva col·lecció i organitzaran activitats paral·leles. Ens donen tots els detalls des de Ràdio Sabadell. Pere Gallifa.
6: El Museu d'Art exposarà abecedari dels estils de la pintura moderna i contemporània del pintor sabadellenc Joaquim Busquets, i el Museu d'Història mostrarà dos caps reduïts, falsos, unes peces que permeten abordar debats sobre patrimoni incòmode. Dues iniciatives que coincideixen aquest dissabte amb la Nit dels Museus, el que significa que els dos equipaments estaran oberts fins a la mitjanit, ho explica el regidor de Cultura, Carles de la Rosa.
7: És un tipus de celebració que es va fer i es va dissenyar en un moment per obrir les portes dels museus en un, diguéssim, en un àmbit o en un context una mica més laxa, diferent, que pogués acostar i aproximar a tota la població, potser persones que no acostumen a ser usuaris o espectadors de museu, i doncs trobar que aquests museus estan oberts en un horari fora de l'habitual, i a més també s'ofereixen activitats que estan dialogant o linkades amb les obres, amb les exposicions.
6: Diumenge se celebrarà el Dia dels Museus amb activitats familiars en els dos equipaments, com un taller d'arqueologia i un taller artístic per la canalla.
2: Sabadell, passem a Mollet del Vallès, on en el seu cas el Museu Abelló se suma un any més a aquesta celebració de la Nit dels Museus.
5: Una iniciativa que obre les portes dels equipaments culturals en horari especial i amb propostes pensades per apropar l'art i el patrimoni a tota la ciutadania. Des de Ràdio Mollet, Carles Ramos.
8: El Museu Abelló de Mollet del Vallès participarà en aquesta jornada amb activitats obertes al públic per gaudir de la seva col·lecció i de l'espai en un ambient festiu. Han organitzat jornades de portes obertes i diverses visites guiades, les quals es faran acompanyades de música. Així ho ha explicat Mercè Pérez, regidora de Cultura a l'Ajuntament de Mollet.
9: Les visites guiades i tot això van acompanyades de grups de música i d'alumnes de l'escola de música, i per tant s'ha creat aquesta sinergia entre la música i l'art, no?
8: Més enllà de les visites guiades per aquest cap de setmana, també s'ha programat el joc de pistes, les escultures d'en Cesc o un concert a la terrassa del museu amb el Combo, a càrrec de l'Escola Municipal de Música i Dansa.
2: I parlem també de teatre, perquè la Sala Trono de Tarragona ha exhaurit les entrades per a les 4 sessions de la seva nova producció, I Say Potato, que s'estrena aquest cap de setmana.
5: Es tracta de la continuació You Say Tomato, que va superar les 220 funcions i va girar per escenaris de Catalunya, l'Estat espanyol, Itàlia, Colòmbia, Uruguai, Argentina i l'Equador. Des de Tarragona Ràdio, Laia Tian Núñez.
10: I Say Potato reflexiona sobre el pas del temps, les expectatives vitals i les relacions que deixen empremta. Ho fa amb humor, emoció i una mirada profundament humana. L'obra parla de les persones que vam ser, dels somnis que vam imaginar i de què queda de nosaltres quan la vida no acaba sent exactament com esperàvem. Joan Negrier, un dels intèrprets de l'obra, destaca que és una funció autònoma i no cal veure You Say Tomato per entendre del que va la representació. També remarca que agradarà molt al públic.
11: És una funció
1: Totalment autònoma. Ho diem perquè ja hem fet passes, ahir vam fer-ne un aquí amb quatre amics i també a Barcelona els assajos, i tothom, molta gent no havia vist el Tomato, i diu que no cal veure el Tomato, que no fa falta ser espectador del Tomato per dir ai, és que jo no puc veure el Tomato perquè jo no vaig veure el Tomato. No, vine igualment, perquè és una funció que t'agradarà, evidentment, moltíssim.
10: Després de la seva estrena a Tarragona, l'espectacle iniciarà gira per Barcelona i altres ciutats.
2: Arribem gairebé a les 2:21, moment de parlar d'esports.
11: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant del Barça femení, que juga avui la final de la Copa de la Reina.
5: Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria, seria la tercera copa consecutiva que guanyen i la dotzena de la història. Escoltem a la jugadora de l'equip blaugrana, Salma Parayuelo.
12: Hemos enfrentado a ellas durante la temporada y hemos podido vencerlas, pero creo que es una final, es un plan de partido muy diferente y es un gran equipo, tiene muchas amenazas arriba y tiene realmente peligro. Y tendremos que estar muy concentradas, va a ser un partido disputado y en todas las finales se sufre.
5: La final comenzará a las 7 de la tarde.
2: I a la primera divisió, en aquest cas, hem de parlar primer d'aquest apunt de darrera hora que hem conegut fa uns minuts, i és que Robert Lewandowski ha anunciat el seu comiat del Barça després de 4 temporades.
5: En un missatge difós al seu compte d'Instagram, Lewandowski assegura que marxa amb la sensació d'haver complert la seva missió amb 3 campionats i que mai oblidarà l'efecte que ha rebut de l'afició en tot moment. Catalunya, diu, és el seu lloc a la terra, conclou. El davanter de 37 anys ja havia donat a entendre al seu entorn que marxaria del club perquè no havia rebut una proposta de renovació interessant.
2: Pel que fa a la primera divisió, recordem demà diumenge, penúltima jornada, amb horari unificat, en aquest cas a les 7 de la tarda.
5: El Girona, en descens, visita l'Atlètic de Madrid. L'equip de Michel suma 40 punts, un més que Mallorca, Llevant i Elx. I precisament el rival que visitarà Montilivi a la darrera jornada el següent cap de setmana. I l'Espanyol, que està a 3 punts per sobre de la zona vermella, juga a Pamplona. En una jornada on hi ha un Llevant Mallorca, els dos en descens amb 39 punts. El Barça, ja campió, rep el Betis a 9:15 de la nit.
2: Baixem ara fins a la primera federació. Sabadell Europa i Nàstic disputen avui també la penúltima jornada i també amb horari unificat, en aquest cas a les 9 de la nit.
5: El centre d'esport Sabadell, segon classificat a només un punt de l'ascens directe, rep l'Antequera, la nova Creu Alta. La prèvia d'aquest partit des de Ràdio Sabadell, Adri Arroyo.
13: Últimes entrades disponibles a la venda pel partit d'avui a la nova Creu Alta, que presentarà gairebé un ple més de 10.000 persones segur per veure l'últim compromís de Lliga Regular a Primera Federació, amb un Sabadell que no depèn d'ell mateix però que té opcions de guanyar la Lliga i per tant pujar directament. Tot passa per guanyar avui una Antequera que pràcticament no s'hi juga res. Com a molt, les opcions d'entrar a la Copa del Rei, però no arriba al play-off i tampoc pot baixar de categoria. Va aconseguir la permanència matemàtica la setmana passada. Per contra, el Sabadell ha de guanyar i esperar que no ho faci l'Eldense, que a més té duel directe amb l'altre aspirant al títol, l'Atlético Madrileño. És la primera de les dues jornades unificades, és a dir, a la mateixa hora arrenquen tots els partits, els d'avui a les 9 de la nit, i per primer cop en tota la temporada el tècnic arlequinat Ferran Costa tindrà a tota la plantilla a la seva a disposició, per tant, sense baixes de cara a aquest Sabadell Antequera de la jornada 37.
5: I el Nàstic i l'Europa s'enfrontaran al nou estadi de Tarragona amb molta necessitat de sumar. Els tarragonins per sortir del descens i els barcelonins per mantenir la plaça de play-off descens.
2: Anem ara a la promoció d'ascens, precisament a la primera federació, i és que el Reus juga a les 6 de la tarda a Ourense el partit de tornada de la semifinal després de l'empat a 0 de l'anada. La prèvia des de la nova ràdio de Reus, David Fernández.
14: El Reus Futbol Club Redis encara aquest dissabte a les 6 de la tarda el partit de tornada al camp d'Ocouto contra l'Ourense després de l'empat a 0 de l'anada a l'estadi municipal. És una eliminatòria completament oberta que pot marcar el final de la temporada o mantenir viu el somni de l'ascens a Primera Federació. El tècnic reusenc Marc Carrasco, amb ironia, parlava de l'enèsima final i la batejava com la final d'Ocouto en un desplaçament de 976 quilòmetres, el més llarg de la història recent del club. El primer partit va ser molt igualat amb ocasions per al Reus, però amb un porter rival, Bruno Riello, molt encertat, i amb alguna acció polèmica que va deixar el roig i negre sense previ. Tot i això, l'equip va mostrar solidesa defensiva i va dificultar la sortida de pilota de l'Ourense. De cara al duel, el Reus confia en la seva línia de tres centrals, en bon moment, amb Pol Fernández, Andy Alarcón i Lluís Requesens, i també en el talent ofensiu de Ricardo Baz, Kenneth Soler i Miquel Ostrell, que podria tenir minuts després de la lesió. El Reus necessita la victòria per continuar endavant en el play-off.
5: Per cert, el Reus ha obtingut la mesura cautelar i podria jugar una hipotètica final de play-off en públic. Tot això després de la sanció de tancament del seu estadi per l'encesa de dues bengales a la graderia i el llançament de gots de cartró i boles de paper d'alumini a l'equip arbitral al partit de dissabte passat contra l'Ourense.
2: A més, convé apuntar que avui el Reus necessita la victòria després, com hem dit, del 0-0 de l'anada durant els 90 o els 120 minuts, i és que l'empat, després de, en cas que es disputi aquesta pròrroga, classificaria l'equip gallec per a l'eliminatòria final del play-off. Com hem dit, el partit entre Ourense i Reus començarà a les 6 de la tarda. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i als micròfons qui us ha parlat, Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
3: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
4: Anem a fer un repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què preguntem avui.
5: Doncs us preguntàvem si us compraria unes ulleres amb intel·ligència artificial incorporada.
6: Primer, que les provin altres i quan estigui demostrat la seva... diguéssim...
4: utilitat, no? Que funcionen.
6: Utilitat, sí, utilitat, com funcionen, ja anirem a l'òptica o a on sigui que les venguin.
4: Sergi, tu portes ulleres.
5: Primer necessitaria les ulleres pel daltonisme i després les de la IA.
4: Sabem quan valen aquestes ulleres? Tenim alguna aproximació del preu que tenen?
5: 300 euros.
4: Jo pensava que més, eh?
6: Jo em pensava que molt més.
5: Són unes Ray-Ban que van amb la IA Meta, crec que es diu.
6: Són pijes, Ray-Ban, eh? Ray-Ban, són pijes.
2: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
7: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El sindicat de mestres USTEC reclama a Esquerra Republicana i als comuns que incloguin a l'acord de pressupostos les reivindicacions dels docents.
2: Per tant, passen ara la pilota a la taulada dels grups fora del govern, que estan a punt de signar l'acord de pressupostos amb Salvador Illa.
0: Repassem ara la resta de notícies que ens deixa la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: En successos, la conductora d'un turisme ha mort aquesta passada matinada en un accident de trànsit a la C-17 a l'altura de Vic.
2: És la víctima mortal número 41 aquest any a les carreteres catalanes.
0: I també en successos, una dona de 65 anys i de nacionalitat nord-americana ha mort després de caure a l'aigua de matinada al port esportiu de la Ràpita, al Montsià.
2: La víctima ha estat rescatada per un acompanyant, però ha perdut la vida a l'Hospital d'Amposta.
0: I ja avui també en marxa la convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir que la DGT ha impulsat a Lleida.
2: Es desenvolupa en el marc d'un pla de xoc per reduir la llista d'espera d'alumnes de la demarcació.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte aquí a Catalunya amb temperatures molt baixes al conjunt del país, clarament negatives a les cotes més altes del Pirineu. De fet, al llarg del matí hem tingut alguna nevada dèbil a punts del Pallars i també de l'Aran. Però repetim, el matí ha estat molt assolellat i a aquestes hores de la jornada les temperatures són lleugerament més altes respecte a les ahir divendres al punts del Pla de Lleida o també de l'interior de les Terres de l'Ebre. A més, a aquestes hores tenim ja el creixement de nuvolades al Pirineu, Prepirineu i comarques de Girona, i de fet a les properes hores esperem algun plogim, ben poqueta cosa, a l'interior de les comarques de Girona. Tot plegat amb un diumenge que acabarem la setmana amb moltes més estones de sol al matí i a la tarda augment de la inestabilitat amb ruixats que afectaran sobretot el Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i les del nord de Barcelona. Ho anirem seguint, que tingueu bona tarda.
0: I en els esports, el Barça femení juga avui a partir de les 7 de la tarda la final de la Copa de la Reina de futbol. Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària.
2: I fa uns minuts, Robert Lewandowski ha anunciat el seu comiat després de 4 temporades com a blaugrana. En aquest cas, en matèria dels partits, amb la penúltima jornada de Lliga, els blaugranes juguen a 9:45 davant del Betis. L'Espanyol i el Girona ho faran a les 7 de la tarda, visitant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid, respectivament.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. El sindicat de mestres USTEC reclama a Esquerra Republicana i també als comuns que incloguin a l'acord de pressupostos les reivindicacions del sector educatiu.
1: Per tant, passant ara la pilota a la taulada dels grups fora del govern que estan a punt de signar l'acord de pressupostos amb Salvador Illa. Diuen que també tenen la responsabilitat i l'oportunitat de resoldre el conflicte i que no s'entendria que els comptes tiressin endavant sense atendre els compromisos amb l'educació pública. Escoltem la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
2: Seria molt necessari que ens poguéssim reunir amb el president de la Generalitat per poder abordar aquesta qüestió ja de forma com una, diguéssim, una prioritat de país. Esquerra Republicana de Catalunya i els comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situïn l'educació pública com una prioritat, que a més ha de ser irrenunciable, i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu.
0: Per la seva banda, Junts per Catalunya vol posar pau entre precisament el govern i els mestres, impulsant un gran pacte de país en el sector educatiu.
1: El secretari general, Jordi Turull, diu que primer cal refer els ponts de confiança entre els dos després de la infiltració dels Mossos en assemblees de docents.
3: Cal reobrir la negociació per fer possible, per arribar a aquest gran acord, perquè hi hagin les bases de la confiança, reobrir la negociació amb tots els sindicats, perquè la pau educativa no s'imposa, la pau educativa es construeix. El govern català ha traspassat una línia vermella, posar espies a reunions de professors, infiltrar policies vinculades a les mobilitzacions dels docents, ja et dona una visió de quina concepció en tenen d'això, i és un acte i és un atemptat directe, insisteixo, als drets i llibertats fonamentals que són la base de la nostra democràcia, però també en un moment en què caldria més complicitat i més confiança entre la comunitat educativa i el que serien les institucions, doncs això ajuda a trencar tota confiança, no?
0: I per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, dona les últimes passes, mentrestant passa tot això, del seu viatge a Califòrnia abans que comenci la setmana decisiva precisament per als pressupostos de la Generalitat, amb aquests avals d'Esquerra Republicana i els comuns i una comissió bilateral programada pel proper dimecres a Madrid.
4: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que ja s'hem explicat, que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo us puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé i que, per descomptat, un gran país com Catalunya anirà bé tenir pressupostos si és que acabem assumint un acord amb Esquerra Republicana. Amb els comuns teníem ja un acord pressupostari. Bé, si hi ha alguna cosa més enraonada, doncs sempre oberts a tenir les portes obertes de diàleg, no?
0: Amb aquesta perspectiva, com acabem d'escoltar, Illa, tot i això, encara no vol avançar-se als esdeveniments i evita, doncs, valorar les possibilitats d'acabar aconseguint aquest pacte dels pressupostos. Parlem ara de successos, perquè la conductora d'un turisme ha mort aquesta passada matinada en un accident a la C-17 a l'altura de Vic, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
1: Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís quan faltaven pocs minuts per a les 11 de la nit. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme va patir una sortida de via i va volcar. A conseqüència del sinistre, la conductora i única ocupant del vehicle va morir. Una dona de 25 anys. És la víctima mortal número 41 aquest any a les carreteres catalanes. Arran de l'accident es van activar diverses patrulles als Mossos d'Esquadra, dues dotacions als bombers de la Generalitat i dues unitats i el suport psicològic del sistema d'emergències mèdiques.
0: I una altra víctima mortal, en aquest cas una dona de 65 anys i de nacionalitat nord-americana, que ha mort després de caure a l'aigua, també aquesta passada matinada al port esportiu de la Ràpita, segons han informat els bombers de la Generalitat.
1: L'avís de l'accident s'ha rebut poc abans de 1:45 al port de Sant Carles Marina. I segons les primeres informacions, la víctima s'ha precipitat a l'aigua quan caminava per les instal·lacions acompanyada d'un home de 61 anys i nacionalitat britànica. Tots dos tenien els seus respectius iots amarrats al port esportiu i havien sortit junts a prendre alguna cosa. En la tornada ha estat quan la dona ha caigut a l'aigua per causes que desconeixen i el seu acompanyant s'ha llançat a l'aigua per auxiliar-la ràpidament. Una patrulla de la policia local de la Ràpita que estava per la zona ha acudit amb celeritat al port esportiu Sant Carles Marina i ha ajudat en les tasques immediates del rescat dels dos afectats. L'home ha resultat il·lès, amb una lleugera hipotèrmia, mentre que la dona ha estat portada fins a terra ferma pels efectius dels bombers, amb l'ajuda d'una taula rígida i evacuada pel sistema d'emergències mèdiques de l'Hospital d'Amposta. Unes hores després, ha perdut la vida a conseqüència de les ferides.
0: I encara més successos, perquè tres policies d'origen canadenc han estat detinguts per agredir sexualment i pegar una prostituta en un taxi a Barcelona, segons ha avançat el periòdico i ha confirmat la CN de fonts policials.
1: Els fets es van produir dimecres passat al districte de Ciutat Vella i dos dels implicats han estat arrestats pels Mossos d'Esquadra, mentre que el tercer ha estat detingut per la Guàrdia Civil després de fugir a Palma de Mallorca. Segons les primeres informacions, els tres policies canadencs, de vacances en un viatge organitzat amb altres persones, anaven al taxi amb la prostituta quan un d'ells va realitzar tocaments a la dona, que es va enfadar, es va resistir i va acabar rebent un cop de puny a la cara per part d'un segon policia.
0: I en mobilitat, en marxa avui també la convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir que la DGT ha impulsat a Lleida en el marc d'un nou pla de xoc per reduir la llista d'espera d'alumnes a la demarcació.
1: A banda de celebrar-se en dissabte, la convocatòria destaca pel volum d'aspirants, un total de 315, a més de la participació de 16 examinadors. El subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, ha explicat que el dispositiu dobla els avaluadors per fer un 24% més de proves del que és habitual i realitzar en una sola setmana. Crespín també ha apuntat que la setmana que ve es reforçaran els centres de la Pobla de Segur i de la Seu d'Urgell. Segons dades del mes de març de la Federació d'Autoescoles de Catalunya, hi ha unes 5.000 persones pendents de fer l'examen pràctic de conduir a Lleida i el temps d'espera se situa entre els 3 i els 4 mesos.
0: I de la carretera ens n'anem a les vies, perquè Adif té en marxa més de 60 actuacions a la xarxa des de la duplicació de vies al Vallès fins a la transformació completa de l'estació de Castelldefels, una de les més importants del Corredor Sud.
1: Està previst que aquesta nova estació estigui enllestida durant la primavera del 2027. Ens dona més detalls des de ETB, Pau Pasqual.
5: L'objectiu és transformar Castelldefels en una estació terminal funcional. Les vies generals passaran als laterals i les vies d'estacionament quedaran al centre. Així s'eliminen els encreuaments amb les vies de pas i es guanya una nova via amb andana. La configuració permetrà estacionar trens de fins a 200 metres i incorporarà un nou pas inferior accessible, 2 quilòmetres de pantalles acústiques i un nou accés pel costat mar. Però Castelldefels és només una part. Adif té en execució 13 actuacions per estabilitzar trinxeres, rehabilitació de 5 ponts metàl·lics, nous tancaments antivandàlics a 8 municipis i 7 actuacions integral en estacions, entre elles la duplicació de la via entre Parets i la Garriga. A tot això s'hi sumen les actuacions derivades de la borrasca Harry amb 90 estabilitzacions de talussos addicionals i 13 quilòmetres de nous tancaments per fer front a la pesta porcina.
0: Parlem ara d'alimentació, perquè 8 de cada 10 persones amb celiaquia s'han posat malaltes una vegada o més per menjar fora de casa, segons una enquesta de l'Associació Celíacs de Catalunya, i demanen, doncs, protecció legal a la Generalitat.
1: En part és per la retolació no acreditada d'alguns restaurants sense gluten. Avui precisament és el Dia Internacional d'aquesta malaltia autoimmune que pateix una de cada 100 persones. Ens amplia la informació Maite Polo.
6: Una engruna enganxada a un aliment o un ganivet que s'ha fet servir per tallar pa poden fer emmalaltir les persones amb celiaquia. Per això se senten desprotegides davant dels restaurants que s'anuncien com a establiments sense gluten i incompleixen la normativa. Irene Puig és portaveu de l'Associació Celíacs de Catalunya. En declaracions a la xarxa.
7: El reglament europeu indica que només es pot ficar aquest sense gluten quan realment podem garantir que és apte per una persona amb celiaquia que té menys de 20 parts per milió de gluten en el plat que se serveix. Llavors, realment, per reglament, és incorrecte, però no hi ha cap tipus de sanció, no? L'administració, al final, s'hauria de fer un seguiment i haurien d'haver sancions als restaurants que et fiquen que és sense gluten i que després no compleixen.
6: L'Associació Celíacs de Catalunya assenyala que el Parlament i la Generalitat han aprovat més de 15 resolucions en defensa dels drets de les persones amb aquesta malaltia durant les darreres dècades, però han anat decaient amb els canvis de govern i no s'apliquen. L'Associació de Celíacs la formen 6.000 famílies que financen l'organització en un 98%. Gairebé no té subvencions públiques.
0: <t'ha> Anem ara amb un parell de notícies de proximitat. Comencem a Palamós, on les seves platges recuperen les dutxes 4 anys després.
1: El seu tancament va ser una de les conseqüències més visibles de la sequera. Aquest estiu el servei tornarà a la normalitat en aquest municipi tan turístic del Baix Empordà. Des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
8: Per primera vegada des de l'any 2022, les platges de Palamós tornaran a tenir servei de dutxes públiques durant la temporada de bany. L'any passat, malgrat les restriccions per la sequera ja s'havien aixecat completament, el municipi va renunciar a posar dutxes, però va restablir l'ús del rentapeus. Aquest estiu, el servei tornarà a la normalitat. Pere Deulofeu, regidor de brigada de l'Ajuntament de Palamós.
9: Ja tenim les dutxes col·locades, aquestes dutxes, doncs, de cara a la més entrant, ja estaran operatives. Des de fa uns anys que no en teníem, ara ja en tindrem. Són 4 punts distribuïts al llarg de la platja gran on hi haurà una dutxa i un rentapeus. La resta continuen igual amb la mateixa connexionat, tot com estava.
8: Per bé que aquest estiu hi tornarà a haver dutxes a les platges de Palamós, l'Ajuntament demana a la població tenir present la necessitat de fer-ne un ús racional per no malbaratar un recurs tan valuós com és l'aigua potable.
0: I passem ara també per Sant Cugat del Vallès, que acollirà a partir d'aquest diumenge i fins al proper dia 24 la segona setmana del català.
1: Una iniciativa que enguany fa un pas més amb una programació ampliada i renovada que vol consolidar la ciutat com a referent en la promoció de l'ús social i l'aprenentatge de la llengua catalana. Des de Cugat Mèdia, Sílvia González.
10: La segona setmana del català inclourà una vintena d'activitats repartides per tota la ciutat, amb propostes que van des de sardanes i conferències fins a cinema, rap, microteatre, jocs de taula i activitats participatives als comerços. Escoltem la regidora de Política Lingüística, Núria Fernández.
11: Si fóssim un país normal, i Catalunya fos un país normal, no hauríem de ser una setmana de català. Però en un context de salut lingüística, no només en una setmana, sinó que en realitat també hem de tenir una regidoria de política lingüística, no? Que hi ha encara no toca el dia que no és així. No hauríem de reivindicar allò que ha de ser natural i sobretot ho diria que anem garantir, que és viure plenament en català el dia a dia de casa nostra.
10: En el marc de la Setmana del Català, Sant Cugat serà també la seu de la segona trobada nacional d'electes locals de l'Associació de Municipis per la Independència, que se celebrarà el 23 de maig a la Unió. El president de l'entitat i alcalde de Cornellà de Terri, Salvador Coll, ha explicat que aquesta jornada vol reforçar la coordinació entre municipis per defensar i normalitzar l'ús de la llengua.

0: comerç just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: I obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant de la nit dels museus. Nou equipaments de Tarragona hi participen. Avui faran jornada de portes obertes i diverses activitats fins gairebé la mitjanit.
4: Exposicions, espais de jocs, tallers i visites comentades farceixen la programació al voltant del Dia Internacional dels Museus. Des de Tarragona Ràdio, Miguel González.
5: La proposta comença a les 6 de la tarda i es fan passis cada mitja hora fins les 11 de la nit. El coordinador de l'empresa Auriga Serveis Culturals, Jordi Salvador, destaca que, com a novetat, en lloc d'un trenet turístic per desplaçar les persones als museus, enguany hi haurà un bus que s'aturarà a les parades habilitades.
6: I vam veure la necessitat de poder posar un transport per connectar, sobretot per baixa i per alta, no? Per la gent que ho necessités. Simplement és un facilitador per tal que la gent que li costa més poder-se desplaçar.
5: Com a novetat, el Museu de les Matemàtiques s'afegeix a les propostes. Tot plegat en el primer cap de setmana fort d'actes de Tàrraco Viva, amb novetats entre el centenar d'activitats per descobrir com era la vida al món romà, a través de monòlegs, recreacions històriques, visites teatralitzades i espectacles, podrem conèixer algun dels grans personatges de l'antiguitat clàssica i entendre millor la societat romana des de dins.
3: I d'una capital a una altra, de Tarragona a Girona, on aquesta nit dels museus conviurà precisament durant tot aquest cap de setmana també amb el temps de flors.
4: Des de Televisió de Girona ens ho explica Marc Guibas.
7: Girona té feina aquest cap de setmana. Els temps de flors se suma a la celebració del Dia Internacional dels Museus, que sempre es gaudeix el cap de setmana previ al 18 de maig. Per això, la ciutat ha organitzat unes jornades de portes obertes als museus d'història, art i cinema per a tots aquells visitants que es vulguin empapar una mica més de cultura. Entre els tallers també hi trobarem visites guiades, concerts, propostes culturals i espectacles per a tota la família.
8: Bé, doncs, precisament no recordo qui és que va dir que davant de la barbària la cultura és l'única salvació. I, per tant, estem vivint en temps convulsos, com molt bé has dit, i jo penso que la cultura ens salva sempre. I, per tant, veure precisament, per exemple, els gravats de Goya denunciant els desastres de la guerra i els horrors de la guerra, o veure i entendre què vol dir la presència de 600 anys de cultura jueva a la ciutat de Girona amb aquesta coexistència de cultures durant l'edat mitjana, doncs crec que ens ajuda a entendre que les coses poden ser millors i que haurien de ser millors i que la cultura doncs és un pas cap aquí.
7: Sota el lema Museus unint un món dividit, la jornada busca el gaudi del públic en temps de fragmentació social.
3: I parlem ara de gegants, perquè la colla gegantera de Ripoll celebra avui la seva desena edició de la trobada precisament de gegants.
4: Una cita que més coincidirà amb el bateig oficial del nou gegantó, en Sunyer, primer fill d'en Guifré i la Guinadell, que va ser un representant en el marc de la Festa Major de Sant Eudald. Des de Ràdio Ripoll, Laura Segú.
9: Aquest dissabte, la colla gegantera de Ripoll arriba a les 10 edicions de la trobada de gegants i que implica l'inici d'un any llarg de celebració.
10: Es va iniciar amb la formalització de l'entitat el 2017. És per això que l'any que ve també celebrarem els 10 anys de l'entitat i dels gegants nous.
9: La trobada d'enguany comptarà com a tret diferencial i solemne el bateig del nou gegantó, en Sunyer I. Com a convidats hi haurà colles provinents d'arreu. També es comptarà amb la participació de la de Martorell i Cassà de la Selva, els quals precisament faran de padrins del nou gegantó.
10: Per Festa Major vam fer l'estrena, vam fer la presentació, que fins i tot ens va ploure i potser una mica de batejat ja està per Sant Eudald. Quan neixes no et bateixes al moment que neixes, per tant, al cap d'una setmana, coincidint doncs, amb la trobada, farem el bateig, que també doncs, aquest gegantó, doncs, en el moment que arribem al monestir, com que és davant d'aquest emblema pel poble, doncs serà beneït de manera real.
9: D'altra banda, i amb motiu del Dia Internacional dels Museus, les presentacions dels gegants seran ambientades en diferents espais a l'etnogràfic de Ripoll, que celebra els 15 anys com a nou equipament.
3: Són les 2:50, moment de parlar d'esports.
0: Notícies en xarxa. Esports.
3: Comencem parlant de futbol femení perquè el Barça juga avui la final de la Copa de la Reina.
4: Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria seria la tercera copa consecutiva que guanyen i la dotzena de la història. La final començarà a les 7 de la tarda.
3: Pel que fa al Barça masculí, un apunt que hem conegut durant aquest matí, Robert Lewandowski ha anunciat el seu comiat després de 4 temporades al club.
4: En un missatge difós al seu compte d'Instagram, Lewandowski assegura que marxa amb la sensació d'haver complert la seva missió, amb 3 campionats i que mai oblidarà l'efecte que ha rebut de l'afició en tot moment. Catalunya, segons assegura, és el seu lloc a la terra. I el davanter de 37 anys ja havia donat a entendre al seu entorn que marxaria del club perquè no havia rebut una proposta de renovació prou interessant.
3: Pel que fa al futbol estrictament sobre el terreny de joc, demà diumenge, penúltima jornada d'aquesta primera divisió amb un horari unificat, en aquest cas a partir de les 7 de la tarda.
4: El Girona visita l'Atlètic de Madrid. L'equip de Mitchell suma 40 punts, un més que Mallorca. Llevant i Elx, precisament, el rival que visitarà Montilivi a la darrera jornada el següent cap de setmana. I l'Espanyol, que està 3 punts per sobre de la zona vermella, juga a Pamplona, en una jornada on hi ha un Llevant Mallorca. Els dos en descens, amb 39 punts. El Barça, ja campió, rep el Betis a 1:15 de la nit.
3: Parlem ara de la primera federació, perquè Sabadell, Europa i Nàstic disputen avui la penúltima jornada, també amb horari unificat, a partir de les 9 de la nit.
4: El Centre d'Esport Sabadell, segon classificat a només un punt de l'ascens directe, rep l'Antequera, la nova Creu Alta. La prèvia d'aquest partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
2: Últimes entrades disponibles a la venda pel partit d'avui a la nova Creu Alta, que presentarà gairebé un ple més de 10.000 persones, segur, per veure l'últim compromís de Lliga Regular a Primera Federació, amb un Sabadell que no depèn d'ell mateix, però que té opcions de guanyar la Lliga i, per tant, pujar directament. Tot passa per guanyar avui una Antequera que pràcticament no s'hi juga res. Com a molt, les opcions d'entrar a la Copa del Rei, però no arriba al play-off i tampoc pot baixar de categoria. Va aconseguir la permanència matemàtica la setmana passada. Per contra, el Sabadell ha de guanyar i esperar que no ho faci l'Eldense, que a més té duel directe amb l'altre aspirant al títol. L'Atlético Madrileño és la primera de les dues jornades unificades, és a dir, a la mateixa hora arrenquen tots els partits, els d'avui a les 9 de la nit, i per primer cop en tota la temporada el tècnic arlequinat Ferran Costa tindrà a tota la plantilla la seva a disposició, per tant, sense baixes de cara a aquest Sabadell Antequera de la jornada 37.
4: I el Nàstic i l'Europa s'enfrontaran al nou estadi de Tarragona, molta necessitat de sumar. Els tarragonins per sortir del descens i els barcelonins per mantenir la plaça de play-off descens. La prèvia d'aquest partit ens el porta des de Tarragona, Ràdio Jordi Blanc.
5: El Nàstic davant d'un dels partits més importants de la seva història. Els granes es juguen aquest vespre a poder arribar a la darrera jornada de Lliga amb opcions a permanència o condemnar-se avui mateix al descens. Cas de derrota davant l'Europa i si el Tarazona puntua en el seu partit. El Nàstic es juga de la vida perquè tots els comptes que es vulguin fer han de passar per guanyar a l'equip barceloní. Qualsevol altre resultat pot tenir causes greus. Una derrota, com dèiem abans, si el Tarazona puntua els deixaria ja a segona federació, un empat els deixaria l'equip amb l'obligació d'anar a guanyar el darrer partit i esperar que la resta de resultats afavoreixin. Només una victòria podria obrir una mica més aquest futur incert del Nàstic. Els granes volen evitar el descens que van patir la temporada 89-90 a la tercera divisió, del que ja en fa 36 anys. Per això segurament han de sumar els 6 punts que queden en aquestes dues darreres jornades de Lliga. L'entrenador del Nàstic, Pablo Alfaro, diu que l'equip ara mateix només té un objectiu, que sumar aquesta nit els 3 punts davant l'Europa.
11: Que depende de nosotros el sábado a las 9 y llegar lo mejor posible.

0: A l'ACB, el Baxi Manresa rep a les 9 del vespre al Casa de Mont Saragossa, el Nou Congost. Des de Ràdio Sallent ens porta la prèvia Jordi Givert.
1: El Baxi Manresa encara al tram final de la Lliga Endesa amb l'objectiu de quedar el més ben classificat possible per poder obtenir plaça a una competició europea la temporada que ve. L'entrenador manresat, Diego Campo, però, continua defensant que cal anar partit a partit per poder escalar posicions a la taula. A més, es mostrava satisfet amb la recuperació de Brooks i Olindi, que surten de la infermeria.
2: Exactamente, partit a partit. Entrenar bé, preparar-nos bé, jugar bé, defensar bé i poc més. Lo més important és que el Luis està molt millor i l'Ilai també, i comptarem amb tots. Així que si tot és normal, demà tindrem que elegir.
3: Triar, sí, sí.
2: Triar. Triar entre 14 jugadors, lo qual per una vegada està bé.
1: El Manresa és 11è a la classificació amb 13 victòries i el Saragossa és 16è amb 9 victòries, les mateixes que té Morabanc Andorra, que ja es troba en posició de descens. Un duel on un equip mirarà cap a Europa i l'altre intentarà escapar de l'infern.
4: La resta de la jornada de l'ACB. I pel que fa als equips catalans, aquesta tarda a les 6, Breogán, Bàsquet, Girona. I demà a les 12, Lleida, Gran Canària, 12:45. Reial Madrid, Joventut, i a les 8 del vespre, Tenerife, Barça.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local. Mua, mua, mua.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: La nostra figura ara mateix està molt enfocada al tema de la prevenció.
4: Sempre s'ha parlat del sucre i la seva relació amb la càries. Quan nosaltres mengem un producte amb una alta quantitat de sucre, no només mengem nosaltres, sinó també les bactèries de la nostra boca. Llavors fermenten i produeixen àcids. Pot aparèixer la càries.
3: Llavors jo sempre recomano el mateix. Per exemple, si jo menjo alguna cosa així, sé que el que he d'intentar fer el més aviat que pugui és rentar-me la boca.
4: La salut bucodental doncs, també passa per higienistes dentals i en aquest cas també per nutricionistes, perquè tots aquells problemes que poden haver a la boca doncs, també afectaran a nivell alimentari, a nivell de digestió i a nivell de salut en general.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
5: Cada setmana a les ràdios de la xarxa Reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabo, des d'Ona la Torre, Reguem.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que les negociacions amb Esquerra Republicana perquè avali els pressupostos avancen positivament. Per Paneque, en les darreres setmanes s'ha avançat molt en aquest àmbit i precisament ha destacat que un dels desllorigadors que podria desencallar les negociacions és un projecte que lideraria el seu departament, la línia orbital ferroviària, una línia de tren que trencaria l'actual centralitat de Rodalies. I seguim en aquesta matèria pressupostària, ja que el sindicat de mestres, USTEC, reclama precisament a Esquerra Republicana i als comuns que incloguin a l'acord de pressupostos les reivindicacions dels docents. Per tant, passen ara la pilota a la teulada dels grups fora del govern i asseguren des del sindicat que no s'entendria que els comptes tiressin endavant sense atendre els compromisos amb l'educació pública. Paral·lelament, Junts vol posar pau entre el govern i els mestres amb un gran pacte de país per l'educació. El secretari general Jordi Turull ha dit que primer cal refer els ponts de confiança entre els dos, després de la infiltració dels Mossos en assemblees de docents. I anem a parlar de cultura, ja que la Colla Vella dels Xiquets de Valls afronta la Diada de Sant Isidre d'aquest dissabte amb l'objectiu de consolidar el seu bon inici de temporada. L'actuació està prevista a partir de les 6 als Arcs de Can Magraner. I ens donen tots els detalls des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
2: Després de descarregar el 4 de 9 amb folre a Lleida, la setmana passada els rosats volen repetir aquesta construcció i intentar-hi el primer 3 de 9 amb folre. Si ho aconsegueixen, els arts de Can Magraner assolirien la categoria de 9 pisos. A més, la colla dirigida per Manel Urbano també preveu completar un castell de la gamma alta de 8 i el pilar de 6 per tancar l'actuació. A la mateixa diada hi participaran els castellers de Lleida, els Xiquets de Reus i els Xiquets de Tarragona.
1: I repassar que aquest cap de setmana és el dia i la nit dels museus, on aquests equipaments obren les portes fins a la mitjanit. Aquesta iniciativa és europea i serveix per fomentar les visites ciutadanes als museus de les ciutats. I anem en matèria de mobilitat, ja que hi ha una convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics per conduir que la DGT ha impulsat a la demarcació de Lleida. Es desenvolupa en el marc d'un pla de xoc per reduir la llista d'espera d'alumnes d'aquesta demarcació. La convocatòria destaca pel volum d'aspirants, un total de 315, més de la participació de 16 examinadors. I seguim encara en matèria de mobilitat, ja que Manlleu activa el règim sancionador de la zona de baixes emissions pel nucli urbà, una mesura que està vigent des del 15 de novembre, però que només estava en la fase informativa i de proves, i ara començarà a estar en fase ja de multes. I parlem d'esports, ja que el Barça juga avui la final de la Copa de la Reina de Futbol. Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària en un partit que començarà a les 7 de la tarda. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
5: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
6: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
5: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
6: Home, testimonis.
5: És que el Col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
6: A la teva ràdio local.
7: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
8: Cocodril Club.
9: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
10: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: El preu de l'habitatge continua pujant i continua situant-se en màxims històrics, en màxims que no s'havien vist des de, doncs, des de la crisi del 2008. I llavors, doncs, clarament, la tasca del sindicat davant d'això continua sent, segons el nostre parer, més necessària que mai. Perquè una cosa que crec que és evident és que ens enfrontem a monstres molt grans. Per exemple, Blackstone, que és un dels fons d'inversió més grans del món, té 185.000 habitatges a l'estat espanyol. Llavors, com que els monstres als que ens enfrontem són molt grans, i nosaltres de manera individual doncs no ho som tant, doncs creiem que el sindicat doncs ha d'enfortir-se, ha de créixer, perquè és l'única manera que tindrem de fer-hi front.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
3: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar
2: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
4: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
5: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que les negociacions amb Esquerra Republicana perquè avali els pressupostos avancen positivament. L'escoltem.
2: Tenim un sistema de rodalies, ho dic moltes vegades, que no està al nivell d'excel·lència que volem pels nostres conciutadans. Per tant, aquest

0: treball ha de continuar, però no és menys cert que hem d'oferir aquests horitzons també de la Catalunya ferroviària, 2030 amb el pla de Rodalies, 2040 i 2050 amb l'estratègia ferroviària. I la línia orbital ferroviària forma part d'aquest paquet d'infraestructures que ens assegura aquest equilibri territorial i aquesta connectivitat del territori cap a l'àrea metropolitana i també de connectivitat entre aquests municipis.
1: Paneguer, precisament, confia en aquesta línia orbital perquè sigui un dels desllorigadors que podria desencallar les negociacions dels pressupostos. I seguim en aquesta matèria, ja que la CUP ha retret a Esquerra Republicana i a Comuns que donin suport als pressupostos de la Generalitat enmig de les vagues entre metges i professors. Precisament des del Sindicat de Mestres d'USTEC també han reclamat als dos partits que incloguin a l'acord de pressupostos les reivindicacions dels docents. Asseguren des del sindicat que no s'entendria que els comptes tiressin endavant sense atendre els compromisos amb l'educació pública. I paral·lelament, des de Junts volen posar pau entre el govern i els mestres amb un gran pacte de país per a l'educació. El secretari general Jordi Turull diu que el que primer el cal fer és refer els ponts de confiança entre govern i mestres després de la infiltració dels Mossos en assemblees de docents. I repassant successos, aquesta matinada la conductora d'un turisme ha mort en un accident de trànsit a la C-17 a l'altura de Vic. És la víctima mortal número 41 aquest any a les carreteres catalanes. I també una dona de 65 anys i nacionalitat nord-americana ha mort després de caure a l'aigua de matinada al port esportiu de la Ràpita, al Montsià. La víctima ha estat rescatada per un acompanyant, però ha perdut la vida a l'Hospital d'Amposta. I seguim encara en plena de successos, ja que tres policies del Canadà han estat detinguts per agredir sexualment i pagar una prostituta en un taxi a Barcelona. Dos dels implicats han estat arrestats pels Mossos d'Esquadra, mentre que el tercer ha estat detingut per la Guàrdia Civil, després de fugir a Palma de Mallorca. I en un últim punt de successos, la venda de l'edició limitada d'un rellotge esbatx ha obligat aquest dissabte a desplegar el zarro dels Mossos d'Esquadra a Barcelona per desallotjar les persones sense incidents i evitar problemes d'ordre públic. La cua ha anat creixent de manera exponencial davant de la botiga i aquest matí, davant l'aglomeració de gent, la botiga ha decidit no obrir les portes. I parlem en esports, ja que el Barça juga avui la final de la Copa de la Reina de futbol. Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria, seria la tercera copa consecutiva que guanyen i la dotzena de la història. La final començarà a les 7 de la tarda. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
5: Som Terra. El programa del sector primari amb valor afegit a la teva ràdio local.
6: Engeguem el Som Terra amb la directora Rosa Cortés, que ens obre les portes de l'Escola Agrària d'Alfarràs durant tot aquest curs per descobrir que el futur també es sembra.
7: Bon dia, oients de Som Terra. Com ja us he anat contant al llarg del curs, hi ha una part molt important de la formació del nostre alumnat que no es fa al mateix centre. Aquesta part es fa a l'empresa. I aquest és un mòdul obligatori pels nostres alumnes, és una assignatura obligatòria. I des de ja fa un temps es fa en format dual. Això vol dir que per tenir la seva certificació final han d'haver passat unes hores fent pràctiques reals en una empresa real. L'estada a l'empresa pot tenir dues modalitats. Dual general, que són unes 500 hores, o dual intensiva, que són 1.000 hores. En tots dos casos, l'alumne té un tutor a l'escola i un tutor a l'empresa. I normalment l'empresa se selecciona tenint en compte el currículum del cicle formatiu, és a dir, es contacten empreses que tenen relació amb el nostre sector, però a més sempre es té en compte els interessos de l'alumnat i la seva futura ocupació. Ara ja, al mes de maig, en aquesta època de l'any, ja tenim gairebé preparada tota la documentació i les empreses també estan preparades on el nostre alumnat anirà a fer les pràctiques. Les empreses són variades, van des de granges fins a finques fruiteres o empreses que conreen cereals, comercialitzadores de productes fitosanitaris o fertilitzants, empreses de serveis a tercers o, per exemple, viveristes. totes aquelles empreses que poden oferir una pràctica interessant per a completar la formació. Cas especial és el dels alumnes que fan les pràctiques a l'estranger. Aquests alumnes són escollits i han de complir uns requisits especials per poder accedir-hi. Enguany, uns quants alumnes van a Finlàndia, concretament a treballar en una granja de vaques de llet. Els primers dies, però, van acompanyats per un professor del centre i així aprofiten per visitar centres d'interès a Helsinki, mercats de pagesos o institucions relacionades amb l'agricultura. Després es traslladen a l'escola agrària que està a Ivinka i que és el nostre partner. La mateixa escola els allotja en una casa rural que està ubicada en un resort pròxim a l'escola, on hi poden anar famílies el cap de setmana a visitar una granja d'estruços que hi ha molt a prop. I la mateixa escola finesa deixa bicicletes als nostres alumnes per traslladar-se a la granja de vaques on faran les pràctiques durant el mes que passaran a Finlàndia. Comença, doncs, el compte enrere, perquè ja els queda molt poc per marxar tots cap a les seves destinacions i les seves estades, que desitgem els siguin molt profitoses, perquè aquestes experiències es recorden tota la vida. Fins a la pròxima!
5: Som Terra, la ràdio quilòmetre zero amb Pili García.
8: Avui conversa slow de nou al Som Terra amb el Néstor Serra Domènech. El coneixeu, és el coordinador territorial de la Plana de Lleida d'Unió de Pagesos i amb ell ens actualitzem de les notícies al camp. Néstor, benvingut de nou.
9: Bon dia.
8: Com anem?
9: Anem fent.
8: Anem fent?
9: Sí, sí.
8: Oi, no veig gaire optimisme.
9: No ho sé.
8: Què passa?
9: Bueno, bé, tot bé. Tot bé dins del que cap, aquesta setmana a Pedregat. Ha plogut, el cereal va bé, però, bueno, el que va bé per una cosa va malament per l'altra. Les pedregades anaven barrejades amb aigua, però sort de les finques que tenen antixarxes.
8: Antixarxa, sinó, ho ha salvat,
9: sí,
8: oi?
9: Sí, perquè va haver rolles que va caure molt i ho va fer. El que diem, que el canvi climàtic està aquí, o les inclemències meteorològiques cada vegada són més greus, més puntuals, no? més espaiades. Enguany ha començat la primera pedregada, però ha sigut el dia 12 de maig. L'any passat va ser el dia 9 d'abril.
8: Sí, va ser abans, vale? Fins i tot, no?
9: Lo d'enguany no és estrany, no? Recordo...
8: Home,
9: que
8: no és estrany dels últims anys.
9: No és estrany dels últims anys, però
8: bueno... Quan nosaltres érem petits, Néstor, sí que era estrany que pedregués a l'agost.
9: A l'agost, clar, les pedregades són a l'agost. Bueno, el que diem, no? Les ajudes a les inclemències climàtiques o al canvi climàtic, que estan tan demanades, tan sol·licitades, a veure si surten d'una vegada... o si surten, si es donen, i no... és el que hi ha.
8: Parlem d'aquests sistemes, o sigui, han hagut les primeres pedregades, els que han tingut aquest sistema de xarxes antipedra han pogut salvar,
9: sí.
8: Doncs, de moment, la collita, perquè ara és un moment en què ja està el fruit bastant format,
9: sí, sí.
8: I una pedregada seria catastròfic, no?
9: Sí, sí, no, és que ara cau, no es nota... Però amb això, que els danys no se poden avaluar perquè no es nota, no? No es nota, perquè pot ser, però quan serà gran, aquest dany pot cicatritzar bé o pot deixar una merma, que, bueno, pot deixar una taca que allò serà una merma a l'hora de collir, serà segones o serà terceres.
8: Aquí hi ha molts temes. De fet, primer, anem a per les xarxes. No. Per què és important tenir-les? Si hi ha algun altre sistema antipedres, jo el desconec. I parla'ns una mica de com funcionen aquests sistemes de xarxes i el cost, perquè sempre parlem del cost, però no sabem ben bé quant costa això.
9: El cost de les xarxes antipedra, de les malles, vale? Se compta uns 25, de 25 a 30.000 euros hectàrea. Com funciona? Són les xarxes que protegeixen l'arbre i entremig, entre el que diem lo renc, no? Entre arbre i arbre, pues hi ha unes canals, que no estan lligades i allí per allí cau la pedra quan hi ha molt volum de pedra. Així funciona. Vull dir, no té cap més secret. Vull dir, això es va pensar a Itàlia fa 30 anys o així, quan vaig anar a visitar algunes finques a Itàlia. Hòstia, què són aquestes? I al davall d'aquestes xarxes hi havia kiwis. Els kiwis necessiten una ombra, diu, i ells van detectar, els països italians van detectar, hòstia, mira, a part, quan pedregué, aquí no fan... I ho van anar implementant als altres cultius fruticols. Funciona, sí. Lo que passa és que és molt car. El muntatge, 25.000 euros hectàrea, és molt car. ¿Vale? Però també és car lo seguro i tampoc l'agroseguro, ¿vale? Uh-huh. I tampoc no t'assegura el 100% de la collita i això. Quan fas una finca que l'has de fer nova i tot això, ja ho has de fer, ja has de comptar amb les xarxes antipedra.
8: Però això diem, no?, que sovint ja sou empresaris agraris.
9: Sí, sí,
8: el pagès és empresari agrari, que ha de pensar bé. Hi ha ajudes per posar xarxes antipedra?
9: Hi ha ajudes, s'han demanat ajudes. Ara no em facis dir com està lo de les ajudes, però lo més calent està en l'aigüera. Jo no sé si estan ja convocades o no, si va al com se'n diu, hòstia, no m'ha...
8: El què? Fons europeus?
9: No, fons europeus. El pla d'explotació, ¿vale? El pla global d'explotació, uh-huh. Tot això entre. Clar, però aquí has de ser... Aquí hi ha unes limitacions que nosaltres també com a organització agrària ho demanem, no? De que no s'hi pot acollir tothom amb aquest... Vull dir, un gran
8: tenidor, per exemple, que...
9: Sí, vull dir, que si pagesos professionals.
8: Pagesos professionals.
9: Vale? Fins aquí
8: parlem. A veure si ens dona temps, perquè vull preguntar-te això dels Emirats Àrabs, que tu deus estar al cas, i tot bueno, el que han arribat a comprar a la zona de Fondarella, això és cert?
9: Això fa molt temps que es va parlar. A mi aquesta notícia, quan m'arriba des de Tenerife...
8: Des de, ¿vale?, Tenerife. Però
9: una companya...
8: Posem-la més antecedents, explica-la, sisplau.
9: Aquesta notícia m'arriba el cap de setmana passat. Diu, mira, que hi ha això, que hi ha els d'Emiratos Àrabs, que... Dic, bueno, això fa molt temps que estan aquí.
8: Que han comprat moltíssim terreny.
9: Fa molt temps...
8: Fa
9: molt temps, sí, que els Emirats allà, no, allà tenen... el seu juguet, són els camells i els cavalls, sí, diguem-ne així, no?, el seu entreteniment, i aquestes bestes s'han d'alimentar. I com s'alimenten? Pues s'alimenten amb el fals, no? El fals deshidratat, aquí el deshidraten i això. Fa molt temps, torno a repetir, fa molts anys, amb aquestes empreses van agafar i van comprar deshidratadores. Què va passar? Va pujar molt el volum. Ara... La notícia és que això va passar i ara és que han comprat terra.
8: Però no? Les deshidratadores d'Ufals les van comprar també aquí?
9: Les deshidratadores, sí. Van,
8: Catalunya,
9: van,
8: a Lleida.
9: Sí, a Lleida van apostar, van invertir, no van invertir, van comprar accions o com ni vulguis
8: dir,
9: a les deshidratadores. I què van fer? Doncs, pues bueno, per naps o per cols, això va...
8: Va funcionar.
9: No, va funcionar, va funcionar un temps, però va caure. Lo que hi ha, que fa molt temps que els Emirats Àrabs tenen l'ull ficat a les Terres de Lleida i ja han invertit, l'únic que hi van invertir, quan veuen que no hi guanyen, foten el camp...
8: I què passa amb les terres?
9: Això de les terres, el que no sé si és el que hi has de ser o el que no hi ha de ser.
8: Ah, per tant, això ho deixem així entre cometes, que tampoc
9: jo
8: no volem...
9: Jo no sé el que hi ha de ser, jo no ho sé.
8: De fet, l'altre dia llegia Néstor que la IA, no?, suposadament traurà alguns llocs de treball, però els qui no trauran i els llocs de treball que pujaran seran els que estiguin vinculats amb la creació d'aliments.
9: Sí, però amb això... Que
8: això la IA de moment no farà.
9: Que no ho farà, és el que et dia. Que cada vegada més no es tenen en compte els pagesos. No es tenen en compte perquè són clau amb l'alimentació.
8: Però llavors també hi ha el perill aquest de veure el negoci i que les grans multinacionals hi posin la grapa, que ja també està passant.
9: Però això ja està passant avui dia. Què passarà? Que nos tindran en compte nosaltres, el petit pagès, petit, mitjà pagès, que és el que hi ha aquí a Catalunya, vale, que fem les coses bé, o... Pues què faran? Pues lo que, pues bueno, pues com hi haurà gent que comprarà terra, inversió, però aquesta gent és lo mateix. Quan veuran que no, nosaltres podem aguantar perquè nos estimem la terra, però aquesta gent que si té pèrdues agafaran i allí ho deixaran. Vale? L'altre dia passejava pel Baix Cinca, hi ha finques que estan abandonades. I no són finques d'una hectàrea, eh? Són finques grans i grans esplanades. I estan abandonades. Però, bueno,
8: que hi posaran plaques solars.
9: No ho sé, què hi faran? Jo et dic que estan abandonades, que es veuen l'arbre mort. L'arbre mort és dir, l'arbre abandonat. Mm-hmm. I són finques grans que algú hi va invertir. I jo no sé si era d'un pagès o d'un inversor. Però un pagès ha d'anar molt malament la cosa perquè s'ho deixi perdre allò.
8: Escolta, també hi ha en fase d'investigació, però que també l'IRTA, per exemple, ja està treballant amb sistemes antipedra que, a més, són plaques solars. És a dir, que poden obrir i tancar, que poden fer ombra i no, però que, a més, poden fer energia. Com ho veus, això? Pot ser una eina de futur?
9: A veure, hi ha plaques solars que no són opaques, per entendre's, que deixen passar el sol, perquè clar, per a la fruita necessita sol. Clar. Algunes necessiten ombra, però totes necessiten poc o molt de sol. Tot en aquesta vida està bé. No? Nosaltres, com a Unió de Pagesos, repetim, tot lo que se perdi. Nosaltres no estem en contra de les energies renovables, però el que estem en contra és que es faci servir sol fèrtil per posar energia renovable. Si això que estudia l'IRTA se pot... podem fer energia renovables i al damunt podem protegir els camps, ole.
8: Fantàstic.
9: Lo que no veiem, allò que diuen, bueno, és que posarem plaques i després al davall podran anar a pasturar les ovelles. Quants ramats queden a cada poble?
8: Aquesta és una altra.
9: Vale? Quants ramats queden a cada poble? Això, aquí no hi entrem. Aquí
8: no hi entrem per què?
9: No, aquí no hi entrem. No hi entrem perquè no n'hi ha de ramats.
8: Ah, perquè no n'hi ha.
9: Clar, això és vendre milongues. Vale? Així posem plaques solars i després a davall podrem posar ramaderia extensiva. A on és la ramaderia extensiva? De Lleida, a on són? On és? Aquí tota la ramaderia la tenim en granges.
8: Mm-hmm,
9: vale? Sí que quants ramats? Queda 4 ramats en tota la diguem, província de Lleida, se podrien comptar els ramats o els pobles que queden.
8: Que
9: queden ovelles. Primer potser incentivem aquesta ramaderia que és bona pel paisatge, perquè pels incendis i tot això va de...
8: Encara trobem alguns camins que ens queden parats, perquè passa el ramat de cabres encara, d'ovelles.
9: Sí, però quants...
8: molt pocs pobles, ja de Segrià, Noguera...
9: Sí, Noguera, sí, vull dir, jo...
8: Sí.
9: Pastors, te'ls podria contar, no?
8: Sí, els podríem contar.
9: El Gerri, a Castelldans, no sé si a Castelldans, sí, a Castelldans, amunt a la... Ara em sortirà el poble, pobre, ara...
8: No passa res, sí, que n'hi ha pocs, és cert.
9: Clar, és que podríem comptar-los... Clar, primer, incentivem aquesta ramaderia, després diguem, bueno, doncs pues ara pues fem la gent que vulgui, doncs pues així podrien anar a pasturar allà. Clar.
8: I què podem fer nosaltres com a consumidors? Que és que, clar, nosaltres no podem saber si el que comprem és d'una gran extensió, si no ho és, si és una multinacional, si és un pagès petit, si és un pagès mitjà.
9: Primer, si volen comprar de proximitat, és anar amb aquell pastor, preguntar-li on ven la car.
8: Ah, això també.
9: I normalment tots aquests pastors tenen venda directa, perquè és el plus que tenen.
8: I la fruita?
9: La fruita... I aquí ja costa més, però hi ha molta gent, ara en aquests moments, aquí al Picat hi ha un noi que està venent cirera.
8: I la carn?
9: La carn, quina carn?
8: Tu ets ramader.
9: Sí, ramader, lo mateix. Per exemple, la carn de corder, tu ho he explicat, no? Vas al pastor i dius, hi ha molts que fan venda directa. Lo boví, hi ha cases aquí, hi ha cases que venen venda directa.
8: I boníssima. No vull parlar...
9: No cal. No vull dir noms, però tothom ho sap, no? Aviram, costa més difícil. Més difícil.
8: Tu fas aviram.
9: Sí, jo faig aviram. Clar, venem a grans escorxadors, clar. No és el mateix tindre un escorxador, portar un vedell a un escorxador municipal, que ja no en queden.
8: Que
9: ja no en queden, perquè no
8: canviat
9: sé...
8: Canviat el món,
9: Ja, que ja no en queden, clar. com portes un pollastre. No. Si ja no es veuen, si abans la típica polleria que se'n die, no sé com se
8: ja
9: diu.
8: Ja no en queden, pollastreries, sí.
9: Pollastreries, o com n'hi die, hi havia els pollastres, mireu, si us en recordeu, estaven penjats allí, ja no se'n veuen. Vull dir, tot és proximitat, és mirar la etiqueta, mirar d'allà on ve i mirar allà el que t'agrada, i ja està. Vull dir...
8: L'etiqueta,
9: s'ha de llegir etiqueta. I en la fruita, el mateix. Vull dir, en la fruita, el mateix. Tot menjar que no es posem a la boca, tot ha d'anar etiquetat. Si va etiquetat, sabem l'origen. I si veiem alguna cosa que algunes... com se'n diu? Marques de supermercat se les donen de super...
8: Proximitat
9: i després estan venent poma de fora que no és de Lleida.
8: Per tant, etiquetes.
9: I si hi ha alguna cosa que no es quadre, nosaltres estem oberts, nosaltres hem parlat amb gent. Nosaltres quan marques d'aquí Lleida, marques de supermercats, quan hi ha alguna cosa, agafem, no ho fem públic, però parlem directament. Quan algú no arribi, parlem directament. Estem en contacte amb tota aquesta gent. I ells mateixos agafen i ho rectifiquen. Al moment ho rectifiquen. Que ho ha posat... Clar, hi ha moltes coses. Creiem que no està fet amb maldat, però és que podríem parlar de l'oli. Podríem parlar de
8: molt... Però haurem de fer-ho un altre dia, Néstor, perquè se'ns acaba el temps. Que dependent verificar, això de...
9: Sí, les etiquetes. Si volem... I no és comprar de proximitat, sinó proximitat. Què entenem per proximitat, no? En proximitat, doncs, posem Catalunya, posem Espanya, posem Europa. Vull dir, clar. Què anem de dir de proximitat?
8: No?
9: Jo entenc, proximitat és tot el que tenim més a prop. I perquè no és la manera de produir, sinó perquè podem produir al cantó de casa i ja està.
8: Néstor, gràcies per ser-hi. Néstor Serra Domènech, t'esperem molt aviat. Una abraçada gran.
9: A vosaltres, merci per tot.
6: Aikus, a la vora del canal. La píndola emocional d'admiració per la natura amb la Rocío López. Som poesia, som terra.
8: Rocío López, benvinguda.
10: Bon dia, Pili.
8: Avui parlem dels precedents del haiku.
10: Sí.
8: Què vol dir això? Quan ens remuntem?
10: Ui, segles atrás, endarrere, no? Lo primer que es va conèixer de la poesia japonesa està recopilat en una obra que es titula Les mil fulles, que és una compilació de poesia japonesa, la més antiga que es coneix, i inclou produccions literàries des de principis del segle XVI fins a mitjans del segle XVII. I bona part dels autors són anònims. I durant aquesta època la influència cultural xinesa és indiscutible i es fa visible en els motius i en l'elegant estil d'escriptura pròpia d'aquest país. O sigui que els principis de la poesia japonesa és poesia xinesa.
8: Ah, vaja.
10: Jo he triat solament tres composicions, perquè si no, clar, n'hi ha tanta cosa que al final... Hi ha un que es diu Katauta, que són tres versos, un de 5 síl·labes, un altre de 7 i un altre de 7. No té cap característica gaire especial. Després té el Sedoka, que és un de 5, un de 7 i un de 7, i una altra estrofa de 5, de 7 i de 7. Dues estrofes. Part dels versos estan en forma del diàleg i després hi ha Kireji, que és aquell tall, no?, que sempre havia al tercer vers. Aquesta és la particularitat que tenen, que és com un diàleg, el Sedoka. Després hi ha el tanka, que aquell dia és molt important.
8: Mm.
10: El tanka és important, sí. Està composat de 5 versos. Els primers són 5, 7, 5, igual que un haiku, i després s'afegeixen 2 versos més de 7 síl·labes cadascú. Aquest servia per transmetre missatges secrets entre amants, al principi.
8: Ai, què
10: dius? Sí, sí. I després, clar, aquests tres primers versos de 5, 7, 5, després van ser els que van derivar en el haku. Bueno, aquests es diuen haku, ja de per si, la primera part del tanka es diu haku, i després ja és quan va derivar al haiku. Van deixar de dir-li Tanca per ficar un nom bé, perquè això seria xinès, i van ficar Waka per reivindicar-se com a japonesos, perquè, clar, volien una mica independitzar-se, no?, d'aquesta influència tan forta que tenien dels xinesos. I va haver molt de temps que es deien Waka, no? Però resulta que el poeta, el Siki, que l'hem conegut aquí, perquè hem llegit varios haikus seus, torna a reivindicar el nom de Tanca, que era el que havia estat sempre, i donar-li una mica de modernitat al Waka, que no els hi acabava de convèncer. Hem parlat de que el Tanca, els primers tres versos del Tanca formaven un hoku, que un hoku té rima, no té kigo, no té kireji, i més tard evolucionarà en el haiku amb les característiques que nosaltres ja coneixem. Uh-huh. De mètrica, de kireji, de kigo, del haimi, que era l'aroma del haiku, i, bueno, i totes aquestes coses que hem explicat durant tots aquests dies que hem estat fent aquest programa, no?
8: I avui ens llegiràs algun tanka?
10: I avui llegirem un tanka d'una poetessa que es diu Inoue Shujo, bueno, Te Shujo, bueno, se pronunciarà com se pronunciarà, ja em perdonareu, del segle XVII, no? I, bueno, ja ho veureu, té cinc versos i lo que hem comentat. I diu així: conviértete en mago, ganso, y a tu vuelta visítala. Encuentra el lugar destinado para su alma que vuela por el cielo.
8: Ai, aquí hi ha el missatge subliminal, no?, dels amants.
10: Claro, sí, les poetesses xineses són molt fortes, molt. La Chiyonia, a vegades, que també hem llegit algun, també és molt profunda. Molt profunda, no és tan simple com,
8: sí, que té
10: com se descriu la simplicitat del haiku que estem parlant sempre. Sí, és molt potent, molt potent. I després també porto dos del Carles Riba.
8: Ai, vale.
10: Un es diu Eugènia i diu així: diré llimones, pomes rosades, roses, sal i petxines, i es pensaran que passes entre els jardins i l'ona.
8: Super, que bonic! I també, aquí també hi ha molts missatges,
10: sí, clar.
8: Eh?
10: És que aquí ja, la simplicitat, ja t'he dit, aquesta ja és molt subliminal.
8: Ah, que bo, que bo, que bo.
10: I el següent diu: una altra fulla desisteix de la branca. Cada vegada el jardinet ens sembla més gran i que ens oblida. Jo no sé si serà haiku, si serà tanka, però que te fa un efecte, no?, d'impressió, sí, i d'emoció tremendo, eh?
8: Tothom se pot emocionar amb un haiku. O no?
10: Jo crec que ja depèn, sí, de cadascú, no? No ho sé, però jo crec que sí.
8: Jo crec que sí, també.
10: Jo crec que sí.
8: Gràcies. T'esperem la setmana que ve.
10: Moltes gràcies, Pili. Que vagi bé.
3: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. L'Institut d'Assistència Sanitària ha acomiadat un treballador de l'Hospital Santa Caterina de Salt, al Gironès, després d'una investigació per un presumpte cas d'assetjament sexual. Els fets es van tenir lloc el novembre del 2024, quan els responsables de la unitat d'aguts de psiquiatria van detectar una possible situació d'assetjament entre els professionals del servei i van activar el protocol de prevenció i gestió. Després de la investigació d'una empresa externa, es va concloure que hi havia conductes greus i es van acordar l'acomiadament d'un treballador. Les víctimes, una desena, segons el Diari de Girona, lamenten que les mesures són insuficients i que encara hi ha abusos. I parlem de pressupostos, ja que la consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que les negociacions amb Esquerra Republicana perquè avali els pressupostos avancen positivament. Paneque, sobretot, ha destacat que un dels desllorigadors que podria desencallar aquestes negociacions

0: És un projecte que lideraria el seu departament, la línia orbital ferroviària, una línia de tren que trencaria l'actual centralitat de Rodalies. Precisament en aquest camp, la CUP ha retret a Esquerra i Comuns que donin suport a aquests pressupostos enmig de les vagues entre metges i professors. Precisament el sindicat de mestres USTEC també ha reclamat als dos partits que incloguin a l'acord de pressupostos les reivindicacions dels docents, assegurant que des del sindicat no entendrien que els comptes tiressin endavant sense atendre els compromisos amb l'educació pública. I paral·lelament, Junts ha volgut posar pau entre govern i mestres amb un gran pacte de país per a l'educació. El secretari general Jordi Turull diu que primer cal refer els ponts de confiança entre les dues parts després de la infiltració dels Mossos en assemblees de docents. I d'aquí a una hora, a Barcelona, a la plaça Catalunya, hi ha convocada una manifestació per coalició prou complicitat amb prou complicitat amb Israel per recordar la Nakba i denunciar el genocidi a Palestina. Hi ha successos. La conductora d'un turisme ha mort aquesta matinada de divendres en un accident de trànsit a la C-17 a l'altura de Vic. És la víctima mortal número 41 de les carreteres catalanes aquest any. I parlem de cultura, ja que la 59a edició del Festival de Sitges se celebrarà del 8 al 18 d'octubre i homenatjarà el director nord-americà Brian De Palma pels 50 anys de la pel·lícula Carrie. S'ha explicat en un acte en el marc del Marché du Film Festival de Cannes aquest mateix dissabte. I seguim, ja que aquest cap de setmana també és el dia i la nit dels museus. Aquests equipaments obren les portes fins a la mitjanit. És una iniciativa europea i serveix per fomentar les visites ciutadanes als museus de les ciutats. I d'aquí dues hores, qui juga en esports és el Barça a la final de la Copa de la Reina de futbol. Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid, a les 7, com us dèiem, a Gran Canària. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
1: La Natàlia Cerezo torna amb una nova secció que dedica al Senyor dels Anells.
2: No tindrem la mateixa experiència quan llegim sent adolescents que quan ja hem entrat a la maduresa. Un exemple paradigmàtic és el Senyor dels Anells. Amb la joventut, és una obra èpica sobre la clàssica batalla entre el bé i el mal.
1: I nosaltres començarem viatjant en el temps amb en Josep Maria Tosset Garijo, membre del grup de reconstrucció històrica Taleia, i amb en Marc Soler, al capdavant del grup de reconstrucció històrica Tarracoludus. Sí, parlem un any més del festival Tarraco Viva.
3: Enguany el que farem serà promocionar molt més encara unes figures que fins ara teníem una miqueta amagades en un sac, que és tota la religiositat, aquelles tradicions més enllà de la lluita dels gladiadors, però sense allunyar-nos massa d'aquestes figures que lluitaven a l'arena.
1: Continuarem amb música. Celebrem el desè aniversari del grup Fenya-Rai, música tradicional popular per no perdre la nostra cultura.
4: Tots som de Valls, per tant ens coneixíem, teníem referències, tots venim d'altres grups i d'altres tendències musicals. La majoria dels que som aquí venen de l'escà, jo venia més del folk i del tradicional, i, bueno, lo típic, a poc, en sec te trobes orfe de grup, no?, i segueixes sent una colla d'amics i dius, va, que hem de fer alguna cosa.
1: I fent un gir de guió, marxarem cap al Japó, amb la Lídia Castro, autora del llibre dels haikus, publicat per l'editorial Lapislàtzuli. Quantes coses no sabem encara dels haikus, i sí, ens sorprendran.
5: Jo vaig conèixer els haikus de rebot i jo el 2015 vaig començar un blog personal. I jo, bueno, jo escric, però escric relats i sobretot microrelats en aquest blog. Em va arribar a través d'un company de lletres un haibun. I jo vaig dir, què és això? Perquè el haibun combina precisament aquestes dues coses, no? O sigui, combina els microrelats i acaba amb una rúbrica en forma de haiku.
0: Ja ho heu escoltat. Tenim un programa completíssim. És el Calaix, edició 341 de la temporada 7, capítol 36. El Calaix ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
1: Avui us recomano El Senyor dels Anells, de J.R.R. Tolkien. No som la mateixa persona quan tenim 15 anys que quan en tenim 40. I els llibres canvien amb nosaltres. No tindrem la mateixa experiència quan llegim sent adolescents que quan ja hem entrat a la maduresa. Un exemple paradigmàtic és El Senyor dels Anells. Amb la joventut, és una obra èpica sobre la clàssica batalla entre el bé i el mal, amb mags, hòbits, elves i, esclar, l'anell únic, l'objecte màgic més famós de tots els temps. Amb la maduresa, l'èpica no es perd, però adopta una transcendència especial. El pes de marxar de casa i saber que quan hi tornis ja no seràs el mateix. El que semblaven antagonistes comencen a esdevenir dues cares de la mateixa moneda. O és que Frodo i Gollum no podrien interpretar-se com el mateix personatge, l'un que va sucumbir a la temptació, l'altre lluitant per no fer-ho, tots dos atrapats en l'encanteri de l'anell. Torneu a emprendre el viatge del Senyor dels Anells, o empreneu-lo per primera vegada i descobriu-ne tots els viarans. És una experiència que no oblidareu mai i que, com a Frodo, us canviarà per sempre. Per fer-ho, us recomanem la traducció de Francesc Parcerisses, que utilitza un català majestuós en una narració nostàlgica en un món condemnat a desaparèixer. Escolteu com Frodo emprèn els primers passos cap a Mordor. El sol s'amagà. L'atzusac semblava trist i llòbrec i desendreçat. En Frodo va garejar per les cambres que li eren familiars i va veure com la llum de la posta s'esmorteïa a les parets i com les ombres s'estenien silenciosament pels racons. A dins, a poc, s'anà fent fosc. Sortí i baixà fins al capdavall del Senderol i després per un avancívol fins al camí del turó. Mitja esperava veure en Gandalf pujant a grans gambades enmig del crepuscle. El cel era clar. Els estels esdevenien més lluents. Farà una nit molt bona, va dir en veu alta. És un bon començament. Tinc ganes de caminar. Ja no suporto més haver d'esperar de braços plegats. Em posaré en camí i en Gandalf m'haurà de seguir. Feu mitja volta per tornar-se'n. I llavors s'aturà, perquè acabava de sentir unes veus, a la cantonada mateix, al final del passatge del sac.
0: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
2: L'any 1999 començaven a organitzar-se les primeres jornades de Tarraco Viva, un festival que ja és tot un referent més enllà de les nostres fronteres. Avui en fem un tastet amb en Josep Maria Tusset Carijo, actor, membre del grup de reconstrucció històrica Taleia, i en Marc Soler, divulgador, que està al capdavant del grup de reconstrucció històrica Tarraco Ludus. Amb Mercedes Tubilla al capdavant, aquest 2026 Taleia celebra els seus 24 anys a la Tarraco Viva. Aquest grup, que ha anat creixent amb el temps, està especialitzat en vida civil i música romana, i són molts els espectacles que ens ofereixen en el marc del festival. Un dels seus membres, Josep Maria Tusset Garijo, ens parla dels bombers de l'època i d'alguns dels espectacles que ens ofereixen.
3: Creat per l'emperador August, el tercer any del seu mandat, que era l'any 6 després de Crist.
4: Tal qual.
3: I és curiós quants anys fa, però feia moltes coses que els d'ara no fan, eh?
4: Home, sí. També et diré una cosa que és molt xocant. El nom d'aquest cos, en llatí, és Vigiles. Com es diuen els bombers en italià?
3: Vigili del Fuoco.
4: O sigui que són hereus hasta de la denominació que li va posar August. Sí. Poca broma.
3: No ho va fer tan malament el senyor, no? Algunes coses.
4: És un personatge...
3: No podem salvar cap d'emperador, eh? Però vaja.
4: No, i ell gairebé tampoc. El que passa que sí que políticament va ser un fulano que doncs va endreçar molt el dret, i una sèrie de qüestions, la família i el de les dones també, déu-n'hi-do.
3: Sí, no en salvem cap d'emperador, però alguna cosa va fer bé.
4: Exacte.
3: I mira, perquè, a més, hi havia hagut intents previs, sí? I sí, no havien quallat.
4: 350 anys de del moment, diguéssim, actual, quan parla l'amic... Quintus Fabius Severus, que és el nom del personatge.
3: Aquests noms, jo de veritat t'ho dic. Jo t'admiro moltíssim.
4: Resulta que hi va haver un intent que se denominaven els...
3: Les memòries, Josep Maria. Sí, és que jo no sé com t'hi cap tot el cap, eh?
4: Els... Triumviri nocturni.
3: Ara et diré, ara se m'ha apartat el micro, ara.
4: Triumviri nocturni. Nocturni ja ens dona la idea de que treballaven fonamentalment a les nits. Sí. I aquesta gent el que feien era, doncs, no era un cos de bombers, però sí que corrien quan hi havia foc. Tenien unes talaies i des de lluny doncs podien veure què passava. Després hi va haver un altre fulano, molt espavilat, sí, Marcus Licinius Crassus, l'home possiblement més ric de la Roma del seu temps, que va crear, motu propi, un grup de bombers, per dir-ho d'alguna manera, no? Però, curiosament, també eren una colla d'incendiaris, i aquesta colla d'incendiaris que fotien foc, i després arribaven els seus companys per apagar-lo. De manera tal que ara després arribava el Marcus Licinius Crassus i deia, escolta, mira, us compro la ínsula, mira, per això, perquè està cremada, no? Aquesta i la del costat, mira, es fa un preu així, i el tio doncs, es va quedar doncs, en gran part del suburbium de Roma, perquè primer cremava les cases i després les apagava, i dic, com? És que clar, això no val res, jo t'ho compro i pam.
3: Quants hereus, de Crasso?
4: Bufa!
3: Quants hereus tenim de Crasso encara actualment,
4: N'hi ha una colla, i d'emperadors també, perquè n'hi ha uns quants avui en dia que...
3: No,
4: com
3: Roma...
4: Com deia el Capri, deixi-lo anar.
3: Roma abans i ara, que dèiem.
4: Sí, té els seus hereus, els seus hereus.
3: Ja no totes les coses són bones.
4: No.
3: Però bé, August va crear aquest cos que ha anat evolucionant i ha arribat fins a l'actualitat. No?
4: Tal qual. Deixa'm que et digui que, a més de la Sacra Privata i dels Vigilis, de l'Escovitum Vigilis, tenim el Lucius Aemilius Hippolytus, que reprodueix i presenta la feina d'un pedagogus, i després hi ha el Magister. I en aquesta presentació també actuen nens. Nens amb paper i tal, i això es fa al pretori.
2: L'any 2013 naixia Tarracoludus, amb Marc Soler i Noelia Real al capdavant. Aquest grup de recreació històrica cada any ens ofereix novetats i noves mirades al món dels gladiadors. En fem un tastet amb en Marc Soler.
5: A veure què podem explicar. Doncs mira, enguany el que farem serà promocionar molt més encara unes figures que fins ara teníem una miqueta amagades en un sac, que és tota la religiositat, aquelles tradicions més enllà de la lluita dels gladiadors, però sense allunyar-nos massa d'aquestes figures que lluitaven a l'arena. Tots aquells productes relacionats amb ells, totes aquelles idees que hi havia sobre els gladiadors, les altres utilitats que se li donaven als gladiadors, i bueno, el producte Esterella seguirà sent el gladiador, però des d'un... Des d'un punt de vista una miqueta encara més curiós i amb més suc. O sigui, una cosa que va més enllà de cops d'espasa i de casc.
3: Sí, perquè són molt més que això, I moltes vegades ens n'oblidem, però vosaltres ens obriu la porta a tot el món que els envolta. I oi de net, No sé si podeu fer algun tastet d'alguna cosa.
5: Sí, podríem parlar doncs, del producte estrella del gladiador, que a part de la lluita doncs, també era la seva pròpia sang i aquelles propietats que tenia aquella sang d'aquell gladiador, qui eren els encarregats de comercialitzar aquest producte, quines finalitats tenia i quines persones, a part de venir a veure les lluites, venien a comprar bocinets de gladiador, per així dir-ho.
3: El que sí que m'agradaria també citar una mica parlar de tota aquesta trajectòria, perquè són molts anys, no? I aquesta fascinació pel món de la gladiatura, no sé si ho dic ben dit.
5: Sí, ho dius correctament. Són molts anys els que portem, moltes edicions del Tarracoviva. Mantenim aquella il·lusió des del primer moment i no s'ha perdut per res. Al contrari, és el que ens fa durant l'any estudiar, anar a fer recerques, parlar amb experts en aquest món, contrastar amb fonts arqueològiques i són, una miqueta el resultat anual i la còpia de tots aquests anys des de que portem remenant-nos pel Tàrraco Viva, no? Sempre donant un punt de vista diferent, evidentment hi haurà coses que la gent ja li ressonarà d'altres edicions, si repeteixen, però sobretot cada visita és diferent una de l'altra. Si entre un passi i un altre hi ha diferències, imagina't d'un any per l'altre. Sempre la idea és aportar nous materials, nous coneixements i sobretot allò que ens agrada tant, no? Aquells puntets que la gent no s'espera i que acaba sorprenent-los.
3: Bé, jo diria que sí, que es pot fer recerca, però mai serà el mateix fer la recerca a través de xarxes com viure-ho en directe, no? Perquè totes les peces que porteu, la roba, és que tot és una recreació exacta.
5: Sí, nosaltres no agafem les peces del museu perquè el codi penal és molt tiquismiquis, però realment sí que és cert que agafem rèpliques que són exactament igual. Tenim cascos de gladiador, que si pesen 1 kg i 600 grams, doncs nosaltres tenim aquell pes exacte. Si aquella peça en ceràmica té aquell perfil i aquells dibuixos, nosaltres intentem parlar amb aquests artesans que fan ceràmica i també la tenim. Lo mateix la lluita. O sigui, nosaltres no inventem segons quin tipus de lluita perquè no hi ha un manual de com lluitar de gladiador. Llavors nosaltres, a partir del que trobem, a partir de les fonts escrites, a partir de l'epigrafia, alguns relleus, marbre, nosaltres veiem per on podien anar els tiros, no? Llavors, a partir d'aquí no inventem res, la gent tot el que ve a veure és cert i et pot contrastar i pot parlar amb qualsevol expert i li donarà la raó, però sempre li afegim aquesta fórmula secreta que té Tàrraco Ludus, que és que, bueno, li posem molt d'acord a les coses i tenim un any per preparar-nos i oferir el millor que podem.
2: Si ja us heu animat, entreu a tarracoviva.com per descobrir totes les activitats d'enguany.
0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

Així de bé comencen a sonar aquests ja llargs 10 anys de feina Rai. Escoltem-los amb aquesta agrupació musical i la peça titulada La núvia vella des del calaix. Bona música, clar, amb els Feina Rai. Feina Rai.

0: L'any 2015 començava a caminar Fenya Rai, un grup irreverent, juganer i desacomplexat que sacseja el cançoner popular català amb una mirada plenament contemporània. El quartet agafa cançons de transmissió oral i els passa pel seu particular taller de planxa i pintura. Les transforma, les actualitza i les fa dialogar amb el present, demostrant que la música d'arrel pot ser avui molt més viva, crítica i festiva que mai. 10 anys de trajectòria que Jaume Martínez, Jordi Jubany, David Tudela i Roger Montalà celebren amb un quart disc i dos concerts especials.
1: La núvia vella, pobra dona.
0: El calaix, amb Mònica Socies.
2: Escoltàveu La núvia vella i ara ja podeu saber una miqueta com anirà aquesta entrevista. Jo no els coneixia, els acabo de conèixer ara mateix, aquí en aquest estudi virtual, i no sé com anirà l'entrevista. En teníem quatre, el Jaume, el Jordi, el David i el Roger. M'han quedat només dos convidats ara. Hola, bona tarda.
3: Bona tarda.
4: Bona tarda.
2: Hi ha hagut desercions abans d'hora.
3: Són tímids.
2: No crec que sigueu tímids, és impossible.
3: No, la veritat és que no. Era per dir alguna cosa, era per trencar el gel, que es
2: era
3: diu.
2: Era per trencar el gel. Bé, perquè després jo us convido a tothom, ara ho escoltàveu aquí al programa de ràdio, però és per veure'ls en els videoclips, escoltar-los en directe i en els concerts, perquè teniu una energia, i a més m'encanta molt perquè heu triat aquest gènere popular, no? Una mica recuperar totes aquestes cançons que, gràcies a Déu, em perdó, ara em tancaran el programa, però no són reggaeton, ho sento, ho havia de dir.
3: No, de fet dels molts estils rítmics que toquem, el reggaeton de moment encara no.
2: No us heu atrevit encara.
3: No ens acaba de barrufar excessivament, diguéssim.
2: No, tornem a encaminar una miqueta perquè la idea és saber com neix, són 10 anys, no? esteu d'aniversari, que és molt dia, perquè és una lluita contínua sortir a l'escenari, crear, composar i anar mantenint, no? Però aquí esteu.
3: Sí, bé, ja són gairebé 11, Roger? Ja ho dèiem l'altre dia, perquè, clar, celebrant, això, és com el que se'n va a la festa a les 8 del vespre i torna a les 8 del matí, o sigui, ens ha passat molta estona de celebració. Com vam començar? Doncs, a veure, nosaltres tots som de Valls, per tant, ens coneixíem, teníem referències, tots venim d'altres grups i d'altres tendències musicals, la majoria dels que som aquí venen de l'esca, jo venia més del folk i del tradicional, i, bueno, lo típic, a poc, en sec te trobes orfe de grup, no?, i segueixes sent una colla d'amics i dius, va, que hem de fer alguna cosa. I a partir d'un material que més o menys havia recopilat un de nosaltres, doncs se'ns va acudir obrir la porta del cançoner de la Mada. No? La veritat és que vam començar a Fenya Rai sense tenir excessivament clar què volíem fer. De fet, el grup, el nom de Fenya Rai, primer el portaven el Roger i el Jaume, perquè doncs, ell tocava l'acordió, el Roger la pandereta, i feien com així com a repertori tradicional. El David i jo ens hi vam afegir, i llavors, doncs, la típica trobada de dir, bueno, i ara què fem? Ara que som quatre, i més instruments, i més veus, i més coses, què fem?
4: Sí, una miqueta tot ha anat sorgint sobre la marxa, és a dir, aquesta expressió tan típica tan, no, del Camp de Tarragona, de Fenya Rai, és una definició perfecta del que és el grup, perquè tot ha anat sorgint sobre la marxa, i hem arribat fins aquí. Vull dir que no ens ha anat tan malament, tampoc, a base d'anar solucionant el que anava passant, no? O creant, o en tots els aspectes una mica de...
2: Home, no sé si us esperàveu que passaria tot el que ha passat i que heu treballat i heu creat tot el que heu fet, perquè, clar, o sigui, vau començar sense cap pla, eh? Ens ho anem a passar bé. I si Fenya Rai... Mira, a mi em va cridar molt l'atenció, perquè jo també sóc del Camp de Tarragona. Ara m'he sorprès, no sabia que éreu de Valls. Doncs... I m'encanta.
3: Doncs sí, si ets del Camp de Tarragona ja sabràs que és una expressió que aquí la fem anar.
2: Sí.
3: Que curiosament hem detectat que fora d'aquí sobta, si més no, perquè d'entrada el Fenya, doncs amb aquesta enya, ja llavors depèn d'on vas, la gent, bé, molta gent diu feina, no? I a més, clar, és una expressió curiosa, molta gent es pregunta què vol dir, no? I és la curiositat de que les, o sigui, la paraula rai normalment és positiva, no? Escolta, vindrem 40 de dinar, això rai. O, escolta, mira, va, pagues tu. Això, rai, no vols acabaràs. Però, en canvi, si li poses fenya davant, és negativa. No? Perquè, hosti, tu com t'ho fas per arribar a final de mes? Uf, fenya, rai, tio, perquè estic fatal. I la... És curiosa aquesta expressió perquè té aquesta dualitat, no? I això ens ha agradat i de fet, el moment en què es va triar el nom, que de fet el van triar el Roger i el Jaume, vam trobar que era encertat i mira, fins aquí.
2: Bueno, és un signe d'identitat que també forma... Penso que forma part també d'aquesta tradició, no? D'aquesta cultura popular. Sí, sí, Fenya Rai, però guait, amb el Fenya Rai, amunt i avall, aquí esteu. I presenteu un nou treball. Vull dir, esteu de celebració. Ara devem estar ja cap a les 6 del matí.
4: Sí, sí.
2: Aproximadament.
3: Sí.
4: S'està a punt d'acabar la festa, sí, perquè...
3: Estan a punt de fotre fora ja, del bar.
4: De fet, aquest últim treball és un compendi o és un recull dels tres discos anteriors que hem publicat, tres treballs, el primer el 2018, el 2021 i el 2024. Vam publicar tres discos prèviament. I aquest quart disc és un disc molt llarg, té 19 cançons, i és un repàs d'aquesta trajectòria, aquests 10 anys, i pràcticament totes les cançons que surten en aquest disc ja estan editades anteriorment, però té la particularitat o la diferència que vam fer uns arranjaments especials, perquè al final aquest disc surt una mica de juguesques, de dir, ostres, fem 10 anys, quina en podem fer? I vam dir, doncs fem un regalem-nos un concert on, a part de nosaltres quatre, hi tinguem quatre músics més. I a partir d'aquí, i això per què no ho gravem? I a part de gravar-ho, per què no en fem un disc? I a part de fer-ne un disc, per què no ho gravem també amb imatge i tenim 19 cançons amb 19 vídeos? I a part d'això, per què no fem un documental, que també es pot trobar a les xarxes, que expliquem en primera persona aquestes experiències o tot el viscut durant aquests 10 anys?
2: Home, hi ha molta intensitat i realment, no sé, parlem una miqueta, és que ara tinc molta curiositat, no? Perquè aquest tipus de música, que és, per nosaltres és molt música de festa major, és recuperar... Jo abans ho comentava amb el tècnic, en Josep Maria Soler, que quan li explicava quines entrevistes teníem avui, li deia, dic, és que els vaig escoltar i em va fer molta gràcia perquè em recordava una mica d'on venim, no? Realment el que som, el nostre territori. I apostar per aquest tipus de música, ja ho he dit al principi, no sempre és fàcil, però escolta, ni tan malament, no, la cosa?
3: No, nosaltres, ja ho he dit abans, tenim un material guardat d'altres històries i altres projectes que estava relacionat amb el cançoner del Joan Amades i vam començar a rebuscar i a retrobar doncs, aquestes cançons. Aquestes cançons, clar, la majoria tenen de 200 anys en amunt, per tant, eren cançons que estaven fetes i concebudes en una altra època, en un altre caire polític i social, i, a més, fetes també musicalment amb un altre ofici. Eren cançons molt llargues, amb moltes repeticions, la gent s'entretenia cantant i passava les hores, per tant, les repeticions tenien una raó de ser, no eren perquè sí. I, clar, nosaltres el que vam fer va ser començar a operar-les, a maquillar-les una mica i intentar-les portar una mica cap al segle XXI, en el sentit de que avui dia, per exemple, una cançó que no està entre els 2 i 3 minuts, doncs és un tostón. En canvi, aquestes cançons, si les haguéssim de cantar amb el ritme tradicional i totes senceres, durarien 5, 6, 7, 8 minuts. Això avui dia seria impensable. I a banda, com ja he dit, venim de diferents disciplines musicals, aquí hi havia molta gent d'escà, ens agraden molt els ritmes tropicals, els tombats, els ritmes sud-americans, la rumba, i a poc, musicalment, doncs, a banda d'això, de retallar-les i intentar actualitzar-les, doncs, vam jugar també amb la part musical. I aquí van començar a sortir uns còctels que ens van començar a agradar, i a partir d'aquí la cosa era, bueno, volem fer aquesta cançó, però la volem fer diferent. Per tant, què li col·loquem en aquesta cançó, que tota la vida s'ha cantat, per exemple, com un 3-4, o com una polca, o com un pas doble, perquè sigui diferent, perquè tingui un altre segell, perquè tingui una altra identitat. I bàsicament el treball que fem és aquest. O sigui, jugar rítmicament, melòdicament, introduir algunes parts musicals, fer-les... En fi, i una mica l'objectiu és... El nostre objectiu és que la gent torni a cantar aquestes cançons doncs, quan està a la dutxa o quan està de festa o amb els amics amb una calçotada.
4: Sí, i una altra feina molt important que fem és posar-les en context. Com ha dit el Jordi, aquestes cançons venen d'un moment històric molt concret i que sense contextualitzar-les correctament podrien quedar una miqueta en mal lloc avui dia. Per tant, el nostre espectacle no només és un espectacle musical, sinó que també és un espectacle que té un punt didàctic d'explicar el perquè i posar en context, no? Així com sí que hem jugat amb la música, no ens hem atrevit tant en canviar el que deia o les lletres de les cançons. I clar, com tu també deies, són unes cançons que expliquen la història del país, no? És a dir, venim d'aquí, malgrat en aquell moment es podien dir o es deia d'aquesta manera, s'aprofitaven les cançons per dir coses que no podien, políticament incorrectes, avui en dia tens xarxes socials, no?, on la gent va abocar aquesta frustració o aquestes ganes d'atacar els altres, doncs abans es feia d'aquesta altra manera, i l'únic que hem fet és això, no?, aquest treball de, sobretot, de contextualitzar.
2: Bueno, l'únic que hem fet, jo penso que heu fet una feinada immensa, perquè recuperen, nosaltres parlem molt de llibres, i parlem molt d'aquests clàssics, però la cultura popular és tot, i a més la música, que és aquesta també tradició oral, no?, que ha anat passant al llarg dels segles. Per tant, jo penso que heu fet una feinada impressionant. I a més, és que se t'enganxa. Clar que l'han de cantar a la dutxa. Jo penso que si aneu a 3 concerts, després us enteu les cançons a la dutxa, segur.
3: Bueno, aquest seria l'objectiu.
2: I parlant de concerts, aquest any encara us podrem veure. Sé que l'abril ha estat molt mogudet, però encara us queda molt.
3: Sí, home, la temporada pràcticament està començant. Que jo recordi, doncs... A veure, espera't un moment, que miro la
2: xivolla. Us n'aneu a Andorra el 23 de juny.
3: Anem a Andorra la nit de la Revetlla de Sant Joan.
4: Sí, 2 dies abans estarem a Valls, també.
3: Sí.
4: De fet, farà un any d'aquest gran concert, no? El concert del qual ha sorgit aquest disc que estem parlant. Doncs el 21 de juny just farà un any. Tornem a tocar a casa, però en aquest cas amb el format habitual, doncs, de 4 músics. Uh-huh. Estarem a la Revetlla de Sant Joan a Andorra. El juliol estem a Barruera, a l'Ametlla de Montsec, i llavors ja ens anem... Hi ha un acte molt xulo a l'agost, coincidint amb l'eclipsi solar.
3: Ah, sí, és veritat.
4: Que aquí les nostres terres es podrà veure, doncs, molt bé, i des de... s'està organitzant una moguda per acollir molta gent aquí a la ciutat i poder veure no tan sols l'eclipsi solar, sinó enganxar-ho amb les llàgrimes de Sant Llorenç, que són aquella mateixa nit. Llavors aquí també hi serem presents. Estarem al Mar Roig, anem a Vilallonga del Camp, estarem
3: a la Pobla,
4: de Mafumet. Bueno,
3: sí,
4: movent-se una miqueta per aquí
3: sí,
4: per allà.
3: Sí, hi ha cosetes.
2: Bueno, us convidem a tots a que vingueu al Camp de Tarragona i sobretot que descobriu, si no ho heu fet, els Fenya Rai. Ja sé que heu d'agafar cotxe, però escolteu-me, si mireu els videoclips, jo estic segura que us entraran moltes ganes de venir a ballar aquí baix. Aquí baix. I si podeu anar a Valls, millor, que a més, escolta'm, terra de calçots i de castells.
3: Home, i que som al quilòmetre zero de l'eclipsi, vull dir, és que si algú vol veure...
2: Si no veniu ara, ja malament la cosa. Escolteu-me, no sé si voleu comentar alguna cosa més. Nosaltres acomiadarem aquesta entrevista amb el pastor Cabré. Uh-huh. Donar-vos l'enhorabona i les gràcies també per tota aquesta feina de recuperació cultural que esteu fent.
3: Home, mira, nosaltres d'alguna manera som conscients de que la feina que fem no és fàcil, en el sentit de que és difícil de que com a grup ens col·loquin en el mass media, que seria on estan tots els grups, però bé, seguim aquesta trajectòria perquè ens agrada i per aquest objectiu d'intentar recuperar i tornar a popularitzar dins de les nostres possibilitats aquestes cançons. Pensem que és una feina que val la pena en aquest sentit, no? Tot i que som perfectament conscients de que possiblement s'hagin de contextualitzar perquè no sempre siguin políticament correctes pel 2026, però bueno, doncs pensem que això no ha de ser una excusa per no mirar el cap enrere i veure els orígens. És una manera de saber d'on venim.
2: M'agrada molt, no?, perquè precisament en algunes entrevistes sempre diem que s'ha de picar pedra en segons quins gèneres i en segons els temes que es tracten, no? Però al final venim d'aquí també. També és història, no? I alguna part de la història queda oblidada.
3: És que és el que som. O sigui, realment la gent cantava aquestes coses perquè l'Església i l'Estat els tenien agafats per tot arreu i l'única manera de dir quatre veritats de tant en tant doncs era dir-les així. I avui dia ens pot semblar incorrecte, i potser ho és, però a vegades a les xarxes socials i tot això surten coses molt pitjors que no sortien en aquestes cançons, per exemple, no?
2: T'anava a dir, són molt incorrectes, les xarxes socials.
3: Exacte. No han trobat... És curiós que cançons que tenen 200 anys no han trobat cap o poquíssimes referències de tipus racista o feixista, per exemple, no? I avui dia estan aquí, estan cada dia les tenim a tones.
2: era, jo penso que tenien aquest enginy i la manera de saber-ho o de dir-ho, no? Sabem precisament que tenien aquesta censura o aquestes crítiques, o perquè, clar, ara tenim molta llibertat per dir el que toca i el que no toca, però no sempre ha estat així. Jo reitero i que penso que sí que feu una molt bona feina i, a més, la feu amb molta marxa i això s'enganxa. Per tant, enhorabona i que passeu... Escolta, que tingueu un estiu ple de bolos i que, bueno, que passegeu per tot arreu. Nosaltres, de tant en quant, ja anirem posant alguna de les vostres cançons perquè no se'ls oblidi als oients que hi ha molta música i molta de quilòmetre zero, de territori i d'història.
3: Doncs moltes gràcies.
2: Gràcies.
4: Encantats.
3: Encantats.
0: La millor sortida per aquesta entrevista amb els Fenya Rai i Mònica Socias des d'aquesta edició de El Calaix amb la peça Pastor Cabré. Fenya Rai. Fenya Rai.

0: Lídia Castro és historiadora, mitòloga, escriptora, professora de secundària i mestra en Reiki. Ha publicat 6 llibres de manera independent, sent el primer un recopilatori de microrelats. La fascinació que sent pel Japó i la importància de la meditació en la seva vida i procés creatiu impregnen aquest llibre. Desenvolupa també una tasca de divulgació cultural a través de les xarxes socials i d'un canal de YouTube. Japó, el llibre dels haikus, conté els 50 poemes breus més destacats de literatura japonesa. Aquest llibre atresora els millors haikus japonesos i moltes altres joies. La història del haiku, les similituds amb el rodolí català, els poemes que escriuen monjos i samurais abans de morir o els waka de l'emperador Tenno. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: I tornareu a dir que torno a parlar de poesia, però ara feia molts dies que no ho feia i em venia molt de gust, perquè sí, perquè hi ha llibres molt bonics i avui en parlarem d'aquest llibre dels haikus de la Lídia Castro, d'aquest Japó, no, d'aquesta cultura. Un llibre que a mi m'ha descobert tantes coses que penses. Realment no sé res. Lídia Castro, benvinguda.
2: Hola, bona tarda.
1: Escolta, jo quan més llegeixo, més sé que no sé res. Aquesta gran frase.
2: Sol passar amb el Japó. És el gran desconegut.
1: Sí, i ens sembla que ara estem tots amb els makis, els nigiris i totes aquestes coses, però no, eh?
2: Clar, de nomenclatura en fem servir molta, però realment és una cultura molt, molt, molt complexa.
1: L'editorial Lapislàtzuli precisament ha fet moltes incursions, no? Ella està molt, molt involucrada en aquest tipus de literatura. Tu t'estrenes amb ells, a més, amb una història molt bonica, però això ja ho llegireu als agraïments. Això ens ho guardarem. Ens ho guardarem i a mi m'encanta que estiguis aquí als estudis. Com és que et vas enamorar dels haikus, els vas conèixer, vas entrar en aquest món?
2: Realment la paraula és enamorar-se. Sí, que ho has fet... li has donat el clau. Jo vaig conèixer els haikus de rebot i jo el 2015 vaig començar un blog personal i jo escric, però escric relats i sobretot microrelats en aquest blog. I em va arribar a través d'un company de lletres un haibun. I jo vaig dir, què és això?
1: I jo també t'he preguntat, què és això?
2: Exacte. Perquè el haibun combina precisament aquestes dues coses, no? O sigui, combina els microrelats i acaba amb una rúbrica en forma de haiku. I jo vaig pensar, això és fantàstic, això és genial, perquè a mi que m'agraden tant els microrelats, i vaig començar a fer haibuns. O sigui, vaig començar a cultivar aquest gènere de haibuns, però acabat amb un haiku. I vaig dir, escolta, i aquests tres versos, jo no en sabia res. I vaig començar a investigar. I clar, és com, al final te n'enamores, no? Perquè dius, quanta grandesa hi ha en tres versos? 17
1: síl·labes. És que és molt difícil sintetitzar-ho tot.
2: Exacte.
1: Vull dir, jo, quan haig de fer resums, pateixo molt, no sé si podria fer un haiku.
2: Tu i tota la humanitat, jo crec.
1: No, quan hem de resumir, i aquí hi ha tota l'absoluta essència. Has fet una gran feinada, perquè el llibre té, diríem que té tres parts, no? Aquest inici que parles precisament d'on venen els haikus, que jo he al·lucinat, m'ha encantat. La part central, que tenim els haikus i després amb els seus comentaris.
2: Exacte.
1: Clar, que aprens també moltes coses d'història que no sabia.
2: Sí, bueno, és la meva part, perquè jo soc historiadora. Llavors, vaig veure com la necessitat d'aportar un petit comentari a cada haiku, perquè si no, molta gent creu, no, això no és per mi. Bueno, no és per tu, perquè no acabo de concebre el que hi ha darrere d'aquí. I clar, aquestes tres línies, com te deia abans, aquests tres versos, és molt gran el que hi ha darrere. Llavors, donar-li un petit comentari previ a la lectura ens ajuda a copsar molt millor què és el que l'autor volia dir a l'època, el context, les emocions, tot, no? És que són moltes coses.
1: És que n'hi ha moltes, moltes. No, és que podríem estar fent tres programes i no acabaríem tot el llibre. Però guaiteu que bonic comença. La poesia japonesa sorgeix del ressò del vent que bufa entre les muntanyes i es transforma en gairebé un alè a tocar del mar. I és que la contemplació de la natura i l'extrema sensibilitat es converteixen en les bases que sustenten allò efímer com a reflex d'allò etern.
2: Exacte.
1: És que, clar, comences el llibre així i penses, no el puc deixar, avui no dormo.
2: Gràcies.
1: És molt bonic, és, ho comentàvem, no, ara, Lídia, gràcies, trobar llibres que t'arriben i que t'omplen. I sobretot que et mostren tot un món tan diferent. Què coneixis tu del Japó? Vull dir, la feinada que has tingut a preparar tot el llibre, com ha estat?
2: A veure, hi ha molta, evidentment, molta investigació darrere, no? Perquè una cosa són els haikus clàssics que ja existien, però només en castellà, jo els vaig trobar en castellà. I després és tota la part d'història, que tots coneixem el període Nada, el període Edo i tot això, però sabia poca cosa, en realitat. El Japó sempre m'ha tret, perquè pues això, m'agrada el te, m'agrada el budisme... el budisme zen, vull dir, saps? Que és la vessant japonesa. M'agrada tota la cultura, més la mitologia. Jo sóc especialista en mitologia i la mitologia japonesa puc dir que, bueno, incloc una part de mitologia en el llibre, però com, no sé si ho acabo de posar aquí, però és com una petita escletxa al que és la mitologia japonesa, perquè realment és un món supercomplex i que me fascina. Llavors, a mi el Japó m'agradava per anar aquesta part més cultural, mitològica, orígens i aquesta visió tan diferent del món, no? Llavors, quan a mi m'arriba el haibun i descobreixo els haikus, el mateix amic em va dir, n'hi ha molts, mira-te'ls, tal, i em va dir, no n'hi ha en català. No n'hi ha en català? I jo tinc una... Bueno, una mania, si es pot dir així, i és que per entendre els autors millor, no hi ha res, crec jo, que és millor per mi que és traduir-m'ho a la meva llengua materna, primer. I tot i això, jo escric en castellà, vull dir que no... És una mica, ja ho sé que és una mica allò contradictori, però...
1: El mètode de cadascú.
2: Exacte. Llavors, sobretot si és poesia, estic parlant, llavors, jo la poesia sempre intento traduir-la, no sé per què, no? I vaig voler començar a traduir aquests haikus per a veure si jo podia, doncs, encara copsar molt més allò que l'autor volia dir. I com que la part de context històric més o menys sabia, doncs vaig començar a indagar més i indagar més... I tot això s'ha fet molt gran, perquè, clar, els haikus me van portar a conèixer molt més de la història, a investigar molt més amb la cosmologia i la cosmogonia mitològica. Veure que hi ha un inici de la poesia en la mitologia, és a dir, la primera poesia que s'escriu de la història del Japó no l'escriu un poeta, no l'escriu un monjo budista, l'escriu un kami, que un kami és una divinitat. Per tant, la poesia és quelcom sagrat per ells, perquè la paraula té poder diví.
1: El poder de la paraula.
2: Exacte. Llavors, clar, tot això a mi em va fascinar i vaig pensar, oh, que bonic tot això, és una passada. Llavors, bueno, la cosa és que en cap moment, en aquell moment que jo vaig començar a investigar, tenia previst escriure un llibre, ni molt menys. Però més endavant en el temps... cap allà al 2019. Jo estava en una de les meves hores lliures, soc professora, jo en aquell moment estava treballant aquí al Sagrat Cor a Tarragona i em vaig tancar en aquestes hores lliures, mai amagar, perquè no m'amagava, perquè no em trobessin, perquè a les meves hores lliures feia coses meves, no feia feina. I
1: què vas fer un cop amagada allí dintre?
2: Doncs jo m'amagava al departament de llengües, perquè el meu departament estava dos pisos més amunt i, bueno, em feia mandra pujar, i a més, aquell ara era molt solitari. I recordo haver pensat, això potser sí que ho escriuré, no sé, ho faré en un llibre, però vull incloure alguna cosa de, no sé, algun lligam amb Catalunya. A veure si puc trobar un lligam amb Catalunya.
1: I l'heu trobat.
2: I mirant les parets... del departament, vaig veure que havia penjada una auca. Una auca que, a més, havia estat feta a mà, no recordo exactament per qui, però era un regal per un professor o una professora, perquè molts dels personatges eren professors i professores, i jo em vaig quedar mirant aquella auca i me'n recordo de somriure amb algun dels rodolins que hi havia al peu i pensar en aquell moment... Bueno, alguna cosa em va fer un clic. I en aquell moment pensar... Oh! és això, ja ho tinc. En la brevetat està la connexió. I vaig començar a investigar, perquè, clar, dic, igual això és d'una altra època i no té res a veure, però tot resulta que mentre un dels principals pares del haiku, que és Basho, al Japó, estava escrivint haikus, aquí s'estaven fent auques i rodolins. Per tant, coincidia amb el temps. I aquí vaig dir, ja està.
1: Sí, és que aquí fem moltes coses.
2: Sí.
1: Perquè no les sabem connectar. Però bé, ja tenim la Lídia, en aquest cas, que ens ha unit Japó i Catalunya. Que això és molt bonic, eh?
2: Sí. Bueno, a més que tenim un primer haiku escrit en català per Eugeni d'Ors l'any 1906. Poca broma.
1: No, i això tampoc ho sabia. Clar, és que jo he descobert moltíssimes coses. Sí,
2: clar, sí. A partir de veure això, va ser quan vaig començar a investigar sobre l'auca, sobre els rodolins. Evidentment, la connexió no està amb l'auca, ja ho sé, està amb els rodolins. En el llibre aporto una taula comparativa, molt de profe, ja ho sé, entre haiku i rodolí, per veure realment, no?, fins a quin punt s'assemblen.
1: S'ha fet una feinada espectacular
2: tan llunyans,
1: aquí, eh?
2: Gràcies.
1: Una feinada impressionant perquè, bueno, tenim la brevetat, però a més, jo ara me'n vull anar, jo me'n vull anar a la teca, Lídia. Me'n vull anar a la teca perquè tenim tots aquests haikus i després encara queda el final, eh? Però ara quan comencem a llegir, vindran aquests haikus de comiat, que això a mi m'ha impactat moltíssim.
2: Sí, veritat. Sí, aquests són els primers que vaig conèixer.
1: Oh, però això és molt... O sigui,
2: són molt potents.
1: Sí, perquè a més és a cara a la mort, o sigui, estàs escrivint sobre la teva pròpia mort.
2: Sí, no la mort en general, no.
1: No, la teva.
2: Sí, sí. I a més acomiadant-te, sabent de forma conscient que marxes.
1: És molt bèstia.
2: És molt potent. És que el budisme zen és això. És no aferrar-nos a res del que tenim, perquè no tenim res en realitat.
1: Hosti, jo me'ls he marcat gairebé tots, però clar, tots no es podem llegir. No, clar... A més, fas una recomanació. Jo no l'he pogut de seguir el peu de la lletra perquè tenia l'entrevista avui. Que ens dius que en llegim un cada dia?
2: Sí, perquè saps què passa? Que estem acostumats en aquesta societat actual a anar tan ràpid, a tenir-ho tot. I el que parlo, no?, dels nostres dits inquiets per culpa de l'escrolling i d'aquestes xarxes socials que ens impulsen a mirar vídeos de 15 segons i un altre, i un altre, i un altre. I és com un aprenentatge, no? És com un... Pren-te-ho com una meditació diària. I posar-nos aquest límit de només en llegiré un em permet poder aprofundir-ne en el significat que ressona dins meu, perquè a cadascú li ressonarà diferent. Llavors, fer aquest exercici crec que, bueno, ens ajuda a tots a estar més presents, perquè no hi som. No estem gaire presents avui en dia.
1: No. I aquest moment d'aturar, o sigui, hi ha un moment que també parles, no?, ara no trobaré el nom, però que utilitza els haikus precisament també per les seves meditacions.
2: El mestre Mikao Sui.
1: Això, que està cap al final. És que, clar, jo amb tants de noms ha arribat un moment... Jo els tinc tots anotats aquí, però jo de memòria no m'he pogut entendre. Però sí, després tenim els tres millors poetes del Japó, que tu també ens marques, que són en Kobayashi Issa, en Basho i en Buzo.
2: Exacte.
1: Sí? Ho he dit bé, això?
2: Sí. Bueno, sí. Tampoc jo no... No sóc lingüista ni domino el japonès, però...
1: No, i apareixen també tota aquesta natura, no? Les papallones, les libèl·lules, els crisantems...
2: Sí. Moltes flors, molts animals, moltes emocions, també. I cada cosa vol dir molt més de la paraula en si. Però clar, és que una paraula ja amaga un munt de significat. És per això que vaig veure la necessitat de posar aquests haikus acompanyats d'un comentari.
1: I és molt bonic perquè n'hi ha un, que clar, no saps el què, diu... Matsushima? Ah, Matsushima. Matsushima. Clar, no tenia paraules, només podia dir Matsushima, però clar, a la pàgina següent tenim la solució. Illes, milers de fragments que esquitxen al mar d'estiu. Aquí ja les va trobar. És molt bonica aquesta història, també. És que hi ha coses molt boniques.
2: Sí, sí, molt. I a més és que, fixa't, no?, amb una sola paraula... i fa una poesia que té un gran significat.
1: Perquè és com ho dius, no?, en aquell moment, el que sents a dintre.
2: Exacte.
1: Què fem quan no tenim paraules? Pareu-vos a pensar. Quan una cosa us impacta, què és el que feu? Què és el que us surt?
2: Potser no sortiran les paraules, però per dins hi ha un volcà en erupció d'emocions, no?, diferents.
1: N'hi ha un de meravellós. Diu, es fa de dia. Les cases fosques dels pescadors emergeixen entre camps de blanques roselles. És que n'hi ha de tan bonics.
2: Yeah.
1: Aquest és de Matsuoba, això?
2: Sí. Bueno, és el pare del haiku.
1: T'ha costat molt? Perquè, clar, has hagut de fer una tria, has hagut de triar els poetes...
2: La tria va ser fàcil, si et puc... Bueno, sí, quasi fàcil, perquè molts me'ls anava passant aquest amic lector, escriptor, també, i ell me'ls passava en castellà. Llavors, jo des d'aquí els anava traduint i anava triant. I potser de tots els que em va passar, pues, sí, potser un només l'he seleccionat jo. Vull dir que tota la resta me'ls anava descobrint.
1: Molt bé. Bueno, treballa en equip.
2: Sí, sí, sí.
1: I humor. Això m'ha cridat molt l'atenció. N'hi ha dos d'humor.
2: Isa, sí. Isa és molt... Bueno, utilitza molt la ironia, tenint en compte que és una persona que va viure una vida molt tràgica.
1: És que... Aquesta és una altra.
2: Però era capaç d'escriure amb ironia.
1: Jo us aconsello... Llegiu-vos tots els comentaris dels haikus perquè és impressionant. Són com notes a peu de pàgina. Diria jo que també n'hi ha de notes a peu de pàgina.
2: També. Molt de profe.
1: Hi ha de tot. Sí?
2: Bueno, és perquè hi ha molta nomenclatura que entenc que no tothom té per què saber-la. Llavors, tenir a peu de pàgina el que és, trobo que no sé, és una ajuda.
1: No, acompanya i ajuda en el cas de Japó molt.
2: Trobo sí. Que sí. Sí, sobretot en la part més d'històrica o mitològica, no?, per entendre.
1: Ja us comenceu a fer un mapa de tot el que realment hi trobareu aquí. N'hi ha un de molt bonic, molt divertit. És divertit. Diu, apunyalat en somnis, punts suspensius. O fou real? La picada d'una puça. M'encanta. Mira, que m'ha fet molta gràcia, que vols que et digui.
2: Sí.
1: Ell és de Enomoto Kikaku.
2: Vale.
1: Clar, a més, els noms, quan els dius, saps? Enomoto Kikaku, és que són tan diferents dels nostres.
2: Exacte. Bueno, és una cultura diferent, començant pels noms i acabant pels haikus. La veritat és que sí.
1: No sé, jo no sé. L'únic que et preguntaria és, després de quan ja tanques l'última pàgina del llibre, quan ja l'envies a l'editorial, quan ja saps que és el temps final, i te n'adones de tota la feina que has fet i surt i estàs a les hores prèvies de presentar-lo, no?, la sensació quina és?
2: La sensació és que encara no sóc prou conscient. La veritat és que no fa un any que vaig conèixer l'editorial i que crec que l'univers m'hi va guiar fins en aquesta editorial. I bueno, que això ho explico també, els agraïments, perquè trobo que
1: és molt bonic.
2: És una història curiosa. I pues que encara no ho crec, no? Que, a més, a nivell personal he tornat a Tarragona quan havia hagut de marxar fa un any, bueno, fa dos anys, per feina, bueno, per qüestions de feina i això, i ara hi he tornat, ara torno a viure aquí, és com tot torna, no? I, bueno, no sé, estic a l'expectativa de moment, perquè...
1: Ara deies, tot torna, la vida és un cercle... I si parlem de cercles i si diem Shusui, tenim el que és conegut com el Gisei, a veure si ho dic bé, Gisei no Ku, més breu i radical de la història dels versos a la mort.
2: Exacte. El Gisei no Ku és un dels poemes que a mi em va marcar més quan el vaig conèixer. He de confessar que no té directament a veure amb els haikus,

0: que és un poema de comiat, un poema per acomiadar-me de la vida, sobretot quan estan a punt, o sigui, o que saben que van a morir, o que, bueno, per edat se'ls hi apropa el moment de la mort. I és molt, realment molt punyent llegir alguns d'aquests versos a la mort, perquè parlar de la mort ja és difícil en la nostra cultura, perquè és bastant tabú. Si a més diem parlar de la pròpia mort, ja no... És un altre món, no?
1: És que, clar, teniu de tot. Creieu-me que és com un llibre de receptes de la vida, en format haiku.
0: M'encanta, m'encanta aquesta descripció.
1: És com un llibre de receptes de la vida. Si teniu alguna crisi existencial, agafeu el llibre dels haikus de la Lídia Castro, perquè trobareu alguna cosa que us ressonarà. De veritat, ja sigui d'explicació de haiku, però n'hi ha un que m'encanta, que ens hauríem d'aplicar tots. Fins i tot una joia sense defectes pot perdre la brillantor si s'embruta de pols. Tantes savieses?
0: Així és.
1: Lídia, gràcies.
0: A tu.
2: És hora de tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. La CUP ha retret a Esquerra Republicana i Comuns que donin suport als pressupostos de la Generalitat enmig de les vagues entre metges i professors. Escoltem a Pilar Castillejo, diputada del grup parlamentari de la CUP.
2: I en aquesta situació de conflicte evident, de conflicte amb els mestres, amb els sanitaris, de conflicte amb l'habitatge, de conflicte social arreu, no entenem com pot ser que Comuns i Esquerra estiguin donant suport als pressupostos de la Generalitat.
1: Precisament qui també ha reclamat els dos partits ha sigut el sindicat de mestres USTEC, que ha demanat que incloguin l'acord de pressupostos les reivindicacions dels docents, assegurant des del sindicat que no s'entendria que els comptes tiressin endavant sense entendre els compromisos amb l'educació pública. Paral·lelament, en el mateix camp, Junts ha volgut posar pau entre govern i mestres amb un gran pacte de país per l'educació. El secretari general Jordi Turull diu que primer cal refer els ponts de confiança entre els dos després de la infiltració dels Mossos en assemblees de docents. I ara anem a repassar la situació del temps al nostre país. Marc Jaureguizar, molt bona tarda.
3: Hola, què tal? Al migdia les temperatures s'han enfilat per sobre dels 23 graus a punts com Vinebre o Vinyols i els Arcs, i hem tingut l'aparició de moltes nuvolades concentrades al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central i també les comarques de Girona. I de fet,

0: Al llarg de la tarda han aparegut ruixats aïllats esporàdics en aquest sector, deixant-nos, això sí, ben poqueta precipitació. Demà diumenge començarem la jornada amb un ambient molt més ennuvolat al nord del país, amb algun ruixat esporàdic a la Costa Brava i a la resta, matí de molt sol. A la tarda, els ruixats apareixeran sobretot al Pirineu i Prepirineu, compte perquè podran descarregar amb intensitat sobretot els que es quedin concentrats al Pirineu Oriental i amb unes temperatures que a poc s'aniran recuperant. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que vagi molt bé.
1: I en successos, l'Institut d'Assistència Sanitària ha convidat un treballador de l'Hospital de Santa Caterina de Sal després d'una investigació per un presumpte cas d'assetjament sexual. Els fets van tenir lloc al novembre del 2024 i les víctimes, una desena, segons el Diari de Girona, lamenten que les mesures són insuficients i que encara hi ha abusos. I parlem en cultura, parlem de la 59a edició del Festival de Sitges, que se celebrarà del 8 al 18 d'octubre i homenatjarà el director nord-americà Brian De Palma pels 50 anys de la pel·lícula Carrie. S'ha explicat en un acte en el marc del Mercè du Film Festival de Cannes aquest mateix dissabte. I de ara mateix, a aquesta mateixa hora, comença una manifestació a la plaça Catalunya de Barcelona per recordar la Nakba i denunciar el genocidi a Palestina. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, al matinal Premià Mèdia.
4: Però la primera idea surt d'una conversa que tenim amb el Marco Mezquida i que es dona la casualitat que ell es dedica doncs, més al món del jazz i jo al món clàssic, però es dona la casualitat que tots compartim una admiració per la música de Gesualdo. La música de Gesualdo parla contínuament del dolor i em semblava que en aquest món actual en el qual estem vivint no podíem ser insensibles al dolor de totes les víctimes de la guerra de casa.
3: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
5: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
6: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
5: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
7: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Els Bufacanyes, el programa que parla de còmics a Mataró Ràdio.
1: Molt bon dia, Bufacanyes!
2: Bon dia, Pedro Vicente del Roble.
1: Bon dia, Víctor, cara de Festival Benítez.
2: Sí, cara de festival, perquè aquest cap de setmana se celebra el Còmic Barcelona, que és el Saló del Còmic Mític de Barcelona, i nosaltres dediquem aquest capítol especial per celebrar també aquesta 44a edició.
1: L'any que ve serà la 45a.
2: Ostres, serà també gordo. Sí. Però no ens avancem, l'any que ve parlem d'aquest any, que serà el 15, 16 i 17 de maig.
1: Exacte, en un altre pavelló.
2: Sí,
1: davant de l'antic pavelló on es feia abans.
2: És a la Fira de Barcelona, Montjuïc.
1: Exacte.
2: Però serà en l'altre pavelló. I nosaltres hi serem presents també. Ara comentarem quina xerrada farem nosaltres aquest any. En l'especial d'avui comentarem alguns dels autors i autores convidades, també algunes xerrades, exposicions que podreu veure.
1: I activitats en general.
2: Sí, i novetats editorials, que si no podeu anar al Saló, doncs també podeu gaudir d'aquestes lectures que surten, que totes les editorials sempre es guarden per publicar-les de cara al Saló, no?
1: Exacte.
2: El cartell d'aquest any és de la Natacha Bustos, que ja ho vam comentar, que és un cartell molt xulo, no?
1: Sí, a mi em va agradar força.
2: És l'autora de Moon Girl i Dinosaurio Diabólico, que el dinosaurio diabòlico aquest és un personatge de Marvel que havia inventat Jack Kirby, crec que als anys 60-70, i ella li va donar també, com ressuscitar el personatge, i li va donar també, va inventar-se aquesta Moon Girl, de la que després també han fet animació des de Marvel, i que és un personatge molt carismàtic, i també ha estat de moltes altres obres de Spider-Man, Runaways, Doctora Afra, que és aquesta de Star Wars també.
1: Aquesta m'agrada molt. Aquesta és la que va amb els droides, que són droides retorcidos, no?
2: Sí, són... Sí. Doncs això, el cartell molt xulo aquest any, també molt fresc, que també tocava, i amb una autora que també ho està patant aquí i a fora. Aquest any, per cert, ha publicat també amb Editorial Finestres una obra interessant també, no? Chernobyl, es diu, que és sobre també la... Bueno, Chernobyl.
1: Chernobyl, sí, sobre la central nuclear.
2: Sí. Tot el desastre que va haver-hi.
1: Ah, bueno, i ara hem de parlar de nosaltres.
2: Això, parlem de nosaltres i el que farem... Nosaltres ens han convidat aquest any per fer una xerrada en directe.
1: Ens han convidat?
2: Sí.
1: Estem molt orgullosos i molt contents que...
2: Sí, que comptin amb nosaltres. I a sobre serà una xerrada molt xula que es celebrarà el divendres a l'escenari Comic Stream, que és aquest escenari per podcasters i per programes en directe, no? Sí. I tenim de convidada a la Berta Cusó.
1: Que no volem enganyar ningú. Feia temps que havíem pensat que la volem entrevistar, però vam dir, caram, viu a Berlín.
2: Serà difícil entrevistar-la.
1: Serà difícil entrevistar-la. I de cop i volta ens diuen, voleu entrevistar la Berta Cusó? I nosaltres...
2: Perfecte.
1: Doncs pues vinga, endavant, no et diré que no.
2: És la guanyadora del Premi Vinyeta Ficòmic d'aquest any, que també el vam estar comentant al programa.
1: Exacte.
2: És aquest premi que es va celebrar, li van donar durant l'acte de...
1: De la nit de les lletres catalanes que impulsava Òmnium Cultural i l'Institut d'Estudis Catalans.
2: Això mateix. Aquest premi de vinyeta, també impulsat per Ficòmic, i tindrem a la Berta Cusó, que presenta l'obra que ha guanyat el premi, de la que parlarem.
1: I
2: sí?
1: Una nova.
2: Això mateix, sí. Parlarem de la Conca dels Àngels, que és la que ha guanyat, i una nova, que és la del Circ Cric, que és el...
1: Impressionant. Un circ que nosaltres, de fet, ho tenim molt proper.
2: Sí. L'extraordinària història del Circ Cric, que ha sortit ara fa res, per Andana Editorial... que també aprofitarem per comentar-la, a més d'això, de Conca dels Àngels, que és la història de... Bueno, són sis històries diferents de sis dones, com veuen la guerra, no? I, bueno, que hi ha massa guerres, i és també una crítica, però des d'un punt de vista femení. I tenim moltes ganes de xerrar amb la Berta Cusó i que ens expliqui també una mica com... d'on surt aquesta idea d'escriure aquest còmic, no?, i com l'ha plantejat. També, si vols, seguim. Això serà el divendres, ho recordem. Si us voleu saludar, estarem per allà. Segurament algun altre dia també apareguem per al Saló.
1: Si fem un programa en fals directe, sortirem directe per les xarxes del Saló, i nosaltres l'emetrem més endavant... I és a les 4 de la tarda, si no vaig equivocat? O 4, sempre m'equivoco?
2: A 4:45.
1: Ah, mira, veus? 4:30.
2: Perfecte. Si vols, anem comentant altres autors i autores convidades. Sí, eh? Per exemple, a mi em fa il·lusió que vingui Shintaro Kago, que és un autor...
1: Que hem parlat d'ell moltes vegades.
2: Sí, nascut a Tòquio, i que és un autor molt extrem, podríem dir, perquè sí. Té una forma de dibuixar molt característica, perquè és molt bizarro, fins i tot.
1: I també de ser tan extrem, ha pogut fins i tot entrenar en el mercat d'Estats Units de dibuixar algun superheroi, no?
2: Sí? No, sí, crec no que
1: no, eh? No, és un altre?
2: Sí. Vale. Aquest no, aquest... crec que dius tu un que havia dibuixat el Lobezno. Crec que el Shintaro Kago no ha fet res amb superherois, però sí que ha fet coses això com molt surrealistes i transgressores, podríem dir, i té molt d'humor negre. És bastant underground, aquest sí, tio, sí, eh? Sí, sí. Sí, té molt d'humor negre. I ell serà també un dels convidats que estarà fent alguna xerrada. També us recomanem, si us quedeu amb ganes de saber quan seran les xerrades i on, a la web de Ficòmic, de Còmic Barcelona, trobareu tota la programació. Tampoc la podem aquí desgranar perquè passen coses constantment, eh?
1: Sí, no, hi van havent-hi novetats cada dia i tal, alguna sorpreseta i tal.
2: El Shintaro Kago està presentant també amb l'editorial Monstros, que és l'editorial actual, està presentant ara el seu nou còmic que es diu Tract, que és un còmic per ser mut.
1: Uf!
2: I són dues històries diferents. També Monstros ha publicat aquí Ciudad Parásito i crec que alguna altra editorial havia publicat també diferents obres d'aquest autor. O sigui que...
1: Perfecte.
2: Seguim amb altres convidats.
1: Bueno, un convidat valencià que... Algun dia l'entrevistarem.
2: Sí, estaria bé. A veure si podem aprofitar el saló i poder
1: xerrar. Ho intentarem.
2: Perquè realment...
1: És això... un dels nostres ídols. Qui és?
2: Sí, estem parlant de Paco Roca i sí que ens agradaria. Bueno, és que realment en el còmic nacional és una figura molt important, no?
1: Sí.
2: Pel que representa això. Ara també ell vindrà com a convidat, perquè l'any passat va guanyar també el premi del saló.
1: El Gran Premi del Còmic Barcelona, sí.
2: I aquest any se li dedica una exposició que és una exposició diferent, perquè no és sobre la seva obra actual, sinó sobre les seves primeres obres. I això també és un exercici bastant... un és per part seva poder cedir aquestes obres, que no són les que l'han fet més conegut, però tots els autors i autores tenen un passat, no?
1: Bueno, i tenen un començament més que un passat, no?
2: Sí, això mateix.
1: El seu inici.
2: I això, l'exposició es dirà L'edat de pedra de Paco Roca. Es pot veure durant tot el saló, també, i també, no sé si donarà temps, jo crec que no, perquè Estiverri és l'editorial que publica sempre els seus títols, i ja té anunciat pel 28 de maig, que no crec que els arribi pel saló, perquè si han anunciat el 28 de maig,
1: ja.
2: No el tindrà, ni parlo que tindrà un nou còmic, però aprofitem per comentar-ho, perquè sortirà això aquest mes de maig, que es diu El viaje, i és Paco Roca també parlant sobre tema de relacions, relacions de parella, no? Que quines...
1: A més d'una, ens aniria a faltar llegir-ho.
2: Sí, jo crec que a nosaltres ens agafa en un bon moment per llegir-ho.
1: Sí.
2: I això, segueix indagant Paco Roca la memòria, que com ha fet amb els seus últims àlbums, també.
1: D'alguna manera o una altra indaguen la memòria.
2: Sí,
1: si no
2: sempre,
1: és per l'Alzheimer,
2: sí.
1: Per la memòria històrica, o és per el passat d'una família... És un crac.
2: Sí, això mateix. I ara, en aquest cas, doncs, una mica des del punt de vista aquest de les relacions de parella, no? Tenim ganes de llegir-ho. Aquest còmic sortirà el 28 de maig, El viaje de Paco Roca, i a veure si el podem pillar pel saló i que ens expliqui una miqueta més què ens podrem trobar, no?, en aquest nou còmic.
1: Paco, anem per tu, eh?
2: Som-hi. Seguim amb un altre convidat,
1: bueno,
2: que no és un autor, en aquest cas.
1: Sí, però és un convidat interessant.
2: Sí, molt interessant i molt internacional, també. Estem parlant de Cebulski, C.B. Cebulski, que és l'editor en cap de Marvel Comics.
1: Mare de Déu,
2: Des del 2017 és una mica l'encarregat de guiar una mica les històries, no? Ell no és escriptor, però sí que és l'encarregat una mica de prendre decisions, no?
1: Jo li preguntaria què pensa de Kevin Feige.
2: Estaria bé, a veure quina relació té amb ell. Jo crec que és bona perquè el Cebulski, que ha estat ara fa poc també presentant algunes de les sèries, com la que va sortir de Daredevil, també. Pues sí, que entenc que més o menys tenen. El Cebulski té... O sigui, la crítica del còmic dels últims anys de Marvel no és molt positiva, tampoc. Bueno, hi ha una mica de tot, però hi ha gent que no la veu de manera molt positiva i crec que també és un bon moment per aprofitar el saló i preguntar-li...
1: Tu, Cebulski, què farà amb la teva feina? No
2: cal tirar-li res pel cap, però sí poder parlar amb ell i també fins i tot donar-li idees. El Cebulski també està present en el saló perquè no només formarà part d'això de les xerrades que es faran, sinó que estarà revisant portfolios i dossiers d'artistes, que això és una cosa que sempre s'ha fet al Saló del Còmic. Potser a nivell usuari la gent no ho sap tant, però el Saló del Còmic també té aquest apartat de còmic pro, no?, on els autors novells o autors que volen això entrar en el mercat editorial poden presentar les seves obres.
1: I a part també per la gent normal, si et vols emportar algun original d'algun dels autors que estiguin firmant per al d'això, a vegades pots portar originals que tenen fets. Això sí, són uns calés.
2: Bueno, sí, sí,
1: són
2: clar.
1: Són uns calés, però és un original. És un original.
2: Sí, no, aquest any també hi ha com un apartat al Saló del Còmic, al Còmic Barcelona, que serà d'originals i hi ha diferents empreses amb originals potents, o sigui que si algú li interessa... I si no, és això el que dèiem, hi ha com aquest apartat de Comic Pro on autors i autores poden presentar i els editors importants, no només d'editorials d'aquí, sinó algunes de fora, com Marvel, fan aquesta revisió i si els interessa la teva feina, doncs potser et contracten per dibuixar Spider-Man o...
1: Jo és que no sé dibuixar.
2: Ja, no, jo tampoc.
1: Ja ho vam veure a la batalla de dibuixants. Sí, la gent que va passar per la Diada del Còmic en català, jo vaig passar el primer round.
2: Sí.
1: Contra tu, però perquè vaig comprar la gent, tu no ho saps.
2: Sí,
1: jo
2: no.
1: Els vaig prometre coca de me mare.
2: La coca de te mare està molt bona.
1: Exacte, la talla molt bé.
2: Seguim
1: amb... Ui, ara hi ha un mite.
2: Un altre mític, sí, un altre convidat mític. Parlem de Milo Manara, que es diu Maurillo. No ho sabia jo, això.
1: Bueno.
2: Maurillo i Milo ve de Maurillo. Milo Manara, que és un autor italià mític, també del còmic.
1: Molt gran, ja.
2: Molt gran, sí.
1: Podríem dir ara...
2: Sí.
1: No el vull insultar. Però podríem dir ara que és un vell verd?
2: Bueno, potser...
1: Ho ha sigut sempre.
2: Sempre ha estat molt relacionat amb el còmic eròtic i sí, realment també tenia una sèrie de còmic que era Click Manara, no? Que es va fer una adaptació...
1: Una adaptació molt cutre de tele que la donaven per 8 TV
2: sí.
1: I els nens que no teníem Canal Plus i volíem veure les pel·lis marranes del divendres...
2: Més eròtiques, doncs...
1: Posàvem, en vez del Canal Plus, posàvem a 8 TV.
2: Doncs Milo Manara no només és característic també pel seu toc eròtic en totes les seves obres, també ha treballat amb Hugo Pratt, amb algunes col·laboracions molt interessants. Aquest sí que ha treballat amb Marvel i DC, fent també algunes obres molt adaptades al seu estil, també amb Jodorowsky, amb Neil Gaiman, és un autor que ha fet moltes
1: dibuixant.
2: Col·laboracions. Ara, en aquest Saló del Còmic... S'està presentant també, que va sortir fa unes setmanes, la nova edició en català i en un volum únic de la pel·li aquesta, com es diu? Ara no em surt.
1: Ah, sí.
2: La de la Rosa...
1: Sí, el nom de la Rosa.
2: El nom de la Rosa, això mateix. Que és que jo la vaig comprar a l'edició en castellà, que va sortir abans, el nombre de la Rosa, i ara ha sortit en català. El nom de la Rosa, que publica Norma Editorial. I Milo Manara estarà fent signatures. Si algú li agrada aquesta gran obra literària, que també va ser una pel·li molt interessant, doncs també la tenim. Seguim amb convidades, no? Alguna convidada?
1: Sí, convidada, que són Clara i Olivia Cávez. Qui són aquestes noies?
2: Bueno, les havíem vist en algun còmic, amb el rotllo més fancinero,
1: sí,
2: perquè elles porten publicant fanzines sobre les seves personatges, que es diuen Cols, i és com un grup de música, un grup femení de rock underground, que tenen com una accidentada gira per Espanya,
1: carà,
2: i és la història que s'explica en el seu nou còmic, ja no en format fanzine, sinó ja en format còmic... tapa gruixuda i publicat per Outsider, que es diu Cols la cara bé. I aprofiten també la seva presència al Saló per fer també una xerrada el dissabte a la tarda amb Furillo, que és un altre gran autor d'Outsider Comics. Així que també és un... Si us agrada també una mica aquest còmic més underground, més independent, aquestes dues autores realment amb aquesta... estil de línia clara que tenen i amb el rock molt present.
1: Sí, i una mica toc cartoon, no?
2: Podríem també,
1: dir.
2: Sí, sí. I molt, molt proper també al còmic de revistes dels anys 80, també, així, revistes franceses i tal. O sigui que tenen un estil definit molt xulo, porten molts anys també publicant fanzins. Crec que alguns fins i tot s'havia premiat amb, durant el Saló del Còmic.
1: O sigui que han trigat temps en fitxar-les per editar-li algun còmic,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, doncs mira, ara estem per celebrar-ho, a veure si les agafem també per allà i podem xerrar una mica amb elles. Tenim més autors, parlàvem ara també de còmic francès. Tenim el Tommy Redolfi, també és un altre convidat que ens porta, els farà també diferents xerrades, i és l'autor d'un còmic que ja havíem parlat aquí en el programa, que és Meteoro, que és guanyador del Saló del Còmic d'Angulema, que és aquest mític saló que aquest any no s'ha celebrat. Meteoros es diu, perdona. I està publicat per Penguin Libros. Bueno, crec que és Salamandra, això, que és un dels segells dins de Penguin.
1: De Penguin Random House.
2: Això mateix. I també té molt bona pinta aquest còmic, el vam estar... Són històries de... Vam estar comparant una mica aquest còmic amb la pel·lícula aquesta de Leonardo DiCaprio, de que ve un meteoro, no?
1: Ah, sí.
2: I són com històries de diferents persones venint-se a arribar a la fi del món, no? Una mica, que potser sembla una història fantàstica, però tampoc crec que estigui gaire lluny de la nostra realitat actual, no?
1: No. No sé què està més prop, el meteoro o Invasió OVNI, sí. O Apocalipsis Zombi o Apocalipsis de les Màquines.
2: Doncs això, és una bona també com reflexió sobre com els mitjans de comunicació també expliquen que un meteoro es dirigeix a la Terra, no?
1: I
2: una
1: mica...
2: Clar, què faríem nosaltres?
1: Si fos inevitable, tu què faries?
2: Jo potser agafaria uns quants còmics i m'aniria a la muntanya.
1: A llegir-los?
2: Sí, i a veure què passa, no?
1: Uf, bona idea. Jo crec que... muntaria una partida infinita de màgic, potser. o m'aniria al Molta-Malta a fer les últimes birres artesanals que tastaria.
2: A veure si te l'obren, perquè potser la gent del Molta-Malta té ganes de marxar.
1: També, és veritat. Jo sempre pensant en mi.
2: Molt bé, ara seguim també amb altres convidats. Tenim l'Oriol Black, que és l'Oriol Fernández, que és il·lustrador també, que ha publicat diverses obres com Madriguera, que havíem comentat també del programa, i aquest any publica la seva obra com a autor complet, diguéssim, per això ha triat aquest nom d'autor complet, que és Oriol Black, que es diu Soy un gato.
1: Havíem parlat d'aquest còmic?
2: Sí, el vam parlar perquè va sortir ara fa unes setmanes, i també vam estar mirant les il·lustracions com molt oníric, no oníric, però molt...
1: Sí, molt, molt guapa.
2: Molt diferent, eh? Sí. Molt psicodèlic, sí. És una història molt poètica, molt... Sí. Aquest autor que vam estar mencionant és que és l'autor també de les portades dels llibres de Neil Gaiman, que s'han estat publicant també en català, i crec que és... Neil Gaiman, la manera d'explicar històries, també potser s'apropa una mica al que fa aquí l'Oriol Hernández, l'Oriol Black. També moltes ganes de llegir-lo, potser és un bon moment per comprar-lo ara.
1: I potser el podem casar si està pel Saló.
2: També, a veure si...
1: A veure quines idees ens van sorgint.
2: Molt bé.
1: Bueno, el Saló també, a part d'haver-hi molts còmics, moltes figuretes, merchandatge, també hi haurà música.
2: Sí, aquest any també...
1: Sembla que hagin sortit per la imatge que estic veient del Club Super 3.
2: Sí, és veritat, perquè estem parlant de Super Patata, el concert dibuixat.
1: Ostres!
2: El Super Patata, que és
1: com... El còmic de la patata és un còmic molt guapo.
2: Sí, és un còmic que molts infants que coneixem li agrada molt. És una patata que porta una capa, però no vola. I tampoc li cal, per enfrontar-se a diferents aventures. I el dissabte i el diumenge, dissabte 16 i diumenge 17, a 11:45, hi haurà com aquest concert que hem dibuixat en directe, això, per gaudir amb tota la família. Que és
1: exacte. Si aneu amb els nens, aprofiteu.
2: Sí, és el musical de Superpatata, amb música en directe i dibuix en directe. Així que...
1: Estarà guapo, això,
2: sí. Té molt bona pinta. Altres coses que també hi haurà...
1: Vinga, diferents...
2: exposicions.
1: Expos interessants que hi ha. N'hi ha una del Senyor dels Anells que a nosaltres ens encanta, que és el Senyor dels Anells, un llegat èpic.
2: Sí, que, aprofitant que aquest 2026 es compleixen 25 anys de l'estrena al cinema de la primera pel·li de La Germandat de l'Anell, no?
1: Sí, ja les han fet en versió estesa?
2: No, ara crec que és ara el mes de maig o juny, potser, que alguns cinemes faran això, però la
1: faran
2: trilogia.
1: Tota la...
2: Sí, trilogia, però no tota sencera una darrere l'altra, sinó en diferents dies, perquè si no serien masses hores a dins d'un cinema.
1: Si no, veig a Gandalf al carrer i el mato.
2: Sí, aquesta exposició del Senyor dels Anells també recollirà una mica diferents obres que s'han inspirat en l'obra de Tolkien, diguéssim.
1: Exacte.
2: Però des de diferents mitjans, diguéssim, no? Produccions audiovisuals, però també còmic, jocs de rol, jocs de taula... còmic, s'ha de dir que de còmic de Tolkien, nosaltres vam estar fent un especial ja fa uns anyets, sí, de còmic de fantasia, i ja vam estar parlant que no hi ha cap editorial que hagi pogut comprar els drets per adaptar a Tolkien. Sí que s'havia fet l'adaptació del Hobbit dibuixada per David Wenzel, que a mi em sembla una passada, i potser és d'aquests còmics que jo vaig llegir de petit que se'm va quedar molt,
1: molt gravat.
2: Molt gravat.
1: Ja el tens idolatrat, eh?
2: Sí, i després ja havia fet alguna cosa del Senyor dels Anells en còmic, però o no oficial o que s'ha perdut amb el temps. Així que, bueno, potser aprofitant aquesta fita seria interessant també.
1: Home, no estaria mal, eh?
2: Estaria prou bé. Sí que és veritat que hi ha molts il·lustradors molt potents que han il·lustrat l'obra de Tolkien. Com,
1: exacte.
2: Va venir, per exemple, l'any passat, també, ara no em sortirà el nom, però va venir al Saló un dels il·lustradors. També el Ted Nashit, sí, hi ha molts il·lustradors que han fet meravelles adaptant a Tolkien.
1: I que no fa falta posar una IA perquè et dibuixi Tolkien.
2: Això mateix, aquí, des d'aquí. El John Howe va ser el...
1: Exacte, el John Howe. Okay.
2: I parlant una mica d'IAs, al Saló també tindrem una exposició, sí, en contra de la IA, perquè com bé sabeu, i si no ho sabeu, jo us ho explico ara mateix, aquestes IAs que hi ha ara, que il·lustren, no? Que tu li demanes que et faci un dibuixet, sí, i te'l fa, el que fa és...
1: A fer un meme ràpid, per exemple.
2: Sí, el que fa és robar obres que ja existeixen, perquè la IA no s'ho inventa. La IA busca obres que ja existeixen per crear la seva. I el que fa és agafar sense permís obres que ja existeixen, per exemple, d'il·lustradors de còmic, no?
1: I canvia els paràmetres que tu li has indicat, sí, els posa sobre l'altre...
2: I et fa una cosa nova a partir d'una altra que ja existeix, i molts il·lustradors i il·lustradores, evidentment, estan en contra una mica d'això, doncs, que aquesta IA generativa els estigui robant la seva feina.
1: Com la reimpressió de la carta de l'anell únic.
2: Sí, bueno, ja, amb el tema de robar art sempre hi ha moltes polèmiques, però bueno, en aquest cas hi ha aquesta exposició de la IA deshumanitza, a qui beneficia, i és aquesta exposició... Serà això, una mirada col·lectiva amb diferents il·lustracions d'autores i autors, una en contra d'això, de la IA. A qui beneficia exactament la IA? No
1: ho sé, que ho mirarem en aquesta...
2: Sí, amb autores com la Flavita Banana, Anna Oncina, Natàlia Velarde o Sara Soler, o sigui que molt, molt bona tria també d'aquesta exposició. Després tindrem també una exposició que nosaltres ho hem comentat, que farem també aquesta xerrada sobre el Premi Vinyeta de Ficòmic amb la Berta Cusó, i tindrem una exposició on també podrem veure les tres obres, diguéssim, que estaven escollides amb aquests premis, no? Que també estaran els altres dos autors que no van guanyar el premi però estaven nominats, que són Antoni Benages per al seu còmic Esqueixos, que és un còmic també xulíssim, i la Emma Casadevall pel seu còmic Lignit, que també és un tros de còmic, i hi haurà una petita exposició també on es podrà veure, doncs, això, aquestes obres. Anirem acabant, no?, perquè portem aquí això, el Saló del Còmic d'aquest any, que és aquest cap de setmana. Tindrem moltes coses, molts tallers. Tindrem el divendres a la tarda, per exemple, també els Premis de Còmic Barcelona, que són uns còmics importants també per la indústria. També tindrem, si us agrada, el doblatge de sèries, no?, que també d'animació.
1: També tindrem.
2: Tindrem també secrets i anècdotes de l'art del doblatge amb l'Andrea Compton, l'Hermoti i el Masumi Mutsuda, que és també doblador.
1: És un doblador que el seu pare... és japonès, ell és de mare catalana, em sembla. Sí. Bueno, de mare espanyola, no sé si és catalana o espanyola. I que justament vaig veure, perquè segueixo un podcast que són dos nois d'origen xinès que entrevisten a gent, sobretot a migrants, no? I la cosa que es troben aquí quan es fan grans i tal. I una d'elles el van entrevistar a ell. I va estar interessant l'entrevista.
2: Crec que no sé si està fent el doblatge de One Piece, potser, ara no me'n recordo, però bueno, si us agrada...
1: Fa molts, eh?
2: El món del doblatge, per exemple, també des d'aquí salutacions a la gent de La Nit Friki, que també és aquest podcast. Doncs això, també aprofitant que l'estrena de He-Man, de la pel·li de He-Man...
1: Pots crear-te la teva pròpia espada de Grayskull.
2: Sí,
1: ojo, eh?
2: Perquè l'estrena de He-Man és el 5 de juny, que és la pel·lícula aquesta que també...
1: Tu tens ganes de veure-la?
2: No gaires, però bueno, potser la veiem. Els còmics de He-Man també s'estan publicant ara per Mostra.
1: Jo recordo quan era petit que comprava els ninots de He-Man i venia un còmic petit i mai li feia cas.
2: Sí.
1: I ara me'n penedeixo.
2: Aquests còmics ara s'han republicat, diguéssim, en el Monstros, crec que ho té publicat també, que són com els còmics clàssics de... Això. Doncs aquests serien una mica les xerrades, activitats que podeu trobar durant tot el cap de setmana al Còmic Barcelona. Nosaltres serem el divendres a 4:45 xerrant amb la Berta Cusó a l'escenari Còmic Stream. I d'això, 15, 16 i 17 de maig, a la Fira de Barcelona, Montjuïc, a tope de còmics.
1: Doncs pues molt còmics, ja em cauen tots pel cap, eh?
2: Som-hi. Doncs ens veiem la setmana que ve nosaltres amb més còmics i més bufacanyes.
1: Adéu, bufacanyes!
2: Adéu!

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
3: Jazz. Quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
4: Ladies and gentlemen...
3: programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazz It.
5: Jazz It.
3: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazz It.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que les negociacions amb Esquerra Republicana perquè avali els pressupostos de la Generalitat avancen positivament. L'escoltem.
2: Tenim un sistema de rodalies, ho dic moltes vegades, que no està al nivell d'excel·lència que volem pels nostres conciutadans. Per tant, aquest treball ha de continuar, però no és menys cert que hem d'oferir aquests horitzons també de la Catalunya ferroviària, 2030 amb el pla de rodalies, 2040 i 2050 amb l'estratègia ferroviària. I la línia orbital ferroviària forma part d'aquest paquet d'infraestructures que ens assegura aquest equilibri territorial i aquesta connectivitat del territori cap a l'àrea metropolitana i també de connectivitat entre aquests municipis.
1: Paneque ha destacat aquest projecte de la línia orbital ferroviària com un dels projectes que podria desllorigar i desencallar les negociacions per als pressupostos. I precisament en la mateixa matèria, la CUP ha retret a Esquerra Republicana i als comuns que donin suport a aquests pressupostos a la Generalitat enmig de les vagues entre metges i professors. Escoltem a Pilar Castillejos.
3: I en aquesta situació de conflicte evident, de conflicte amb els mestres, amb els sanitaris, de conflicte amb l'habitatge, de conflicte social arreu, no entenem com pot ser que Comuns i Esquerra estiguin donant suport als pressupostos de la Generalitat.
1: Pilar Castillejo és diputada, precisament, del partit de la CUP. Precisament, també el sindicat de mestres, USTEC, reclama als dos partits que incloguin a l'acord dels pressupostos les reivindicacions dels docents. Sabran que des del sindicat no s'entendria que els comptes tiressin endavant sense atendre els compromisos amb l'educació pública. Ja en plana de successos, la venda de l'edició limitada d'un rellotge Swatch ha obligat avui dissabte a desplegar el zarro dels Mossos d'Esquadra a Barcelona per desallotjar les persones sense incidents i evitar problemes d'ordre públic que sí que s'han donat en altres ciutats del

0: món. La cua ha anat creixent de manera exponencial i aquest matí, davant l'aglomeració de gent, la botiga Swatch ha optat per no obrir les portes per vendre un model en concret que ja s'estava revaloritzant molt en el mercat de segona mà. I en cultura, la 59a edició del Festival de Sitges se celebrarà del 8 al 18 d'octubre i homenatjarà el director nord-americà Brian De Palma pels 50 anys de la pel·lícula Carrie. S'ha explicat en un acte en el marc del Marché du Film del Festival de Cannes aquest mateix dissabte. I aquest, precisament durant aquest cap de setmana, és el dia i la nit dels museus, on aquests equipaments estaran oberts fins a les mitja nit. I en esports, el Barça comença ara la final de la Copa de la Reina de futbol. Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
3: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, al matinal Premià Mèdia.
4: Podria dir que hi ha hagut un increment, ara sí, de compra-venda de vehicles de segona mà. Les branques que ens separen molt clarament les diferents circumstàncies és si comprem amb una empresa, un concessionari, o si comprem a un particular. Canvia bastant. Canvia bastant, sobretot, amb la garantia legal. Quan compres a un particular, són 6 mesos.
3: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: comencem una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UA Oblida Ràdio. Ivan Usonsa, sigui bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal? Com esteu?
1: Pues mira, per aquí.
0: Peorats. Sí,
1: podem dir. Estàs en una setmana costosa, dura.
0: Sí. A nivell d'actualitat, avui, deixeu-me dir, estic mirant el Caso Hartung, segona temporada.
1: Sí.
0: I m'he quedat... No, o sigui, no diré el que ha passat, però m'he quedat molt sorpresa que jo em pensava que hi havia certes morts que no podien passar.
1: Aquestes són les sèries bones, quan passa això.
0: Pues,
1: com Juego de Tronos, que t'encarinyes amb tothom i te'ls van matar
0: bueno,
1: tota
0: no l'estona. No és que t'encarinyis, però és que s'acaba la temporada molt aviat. Per mi, vamos, no sé, encara no l'he acabat, però m'ha sorprès molt com s'està gestionant aquesta segona temporada.
2: Jo he de dir que m'he dormit al segon capítol.
1: Oh.
0: Del Caso Hartung?
2: Sí.
0: Ai, si no ho has vist...
2: El dono per acabat.
0: El dono per acabat.
2: Absolutament.
0: És que...
2: No em ficaré tirant darrere, però...
0: És que no, però no té...
2: Mareta meva, quin ritme.
0: Això espanyola, o més cap al sud, tiraria millor aquesta sèrie.
2: Com?
0: La mateixa trama. Feta en països més cap al sud, tiraria
2: millor.
0: El
2: problema és que té un talent absolutament nòrdic.
1: Sí. Clar.
2: I el ritme nòrdic...
0: Costi.
1: És diferent.
2: És molt lent.
0: Costi.
2: Vale.
0: Sí, sí.
2: És molt lent.
0: Sí.
2: I et diré que el doblatge en castellà és molt dolent.
0: Ah, no, però és que clar, jo la miro amb...
2: Clar, però...
0: Que també en anglès tampoc és massa bo, eh?
2: Però és doblatge.
0: És doblatge en anglès, sí.
2: Clar,
1: ah, o sigui, mires doblat en anglès, clar, perquè és una sèrie nòrdica.
2: Està en danès, jo per mirar-lo doblat en anglès me'l fico doblat en castellà. Mal que mal.
0: Ja, però així practico l'anglès. I el bo és que el que diuen, i és a dir, els subtítols en anglès i la traducció en anglès no concorde. Llavors aprens molts sinònims.
1: Ah, mira.
0: És veritat.
2: Jo és que sempre he dit més d'una vegada que jo quan miro una sèrie no vull aprendre.
0: Bueno, però ho interioritzes. Uah, Sergi, estàs molt malament.
2: Avui no seré divertit, ja aviso.
0: Ja.
2: Tinc més ganes de plorar que de ser divertit.
0: Et dono llibertat.
2: Per marxar quan considera, no?
0: Sí.
2: Estic fora, no us enganyaré.
0: Ivan, tu tens actualitat?
1: Sí, mira, tinc una cosa, un parell, de fet. Adam Scott, protagonista de Severance, protagonista i productor executiu, assegure... que no trigarem tant de temps en veure la tercera temporada com la segona. Em va fer molta gràcia un comentari que vaig llegir amb aquesta notícia dient, bueno, és que la segona ja va trigar menys que la primera, perquè la primera va trigar 13.000 milions d'anys, no? Com fent referència a... bueno, doncs pues això.
0: Uh-huh.
1: No me'n fio ni un pèl, perquè encara no han començat a gravar.
0: Molt bé.
1: Tot i que ja es veu a Adam Scott amb el cabell molt llarg. Però bueno, dit això, una altra cosa, La Casa de Papel... No sé si us ha sortit aquest anunci, suposo que sí a tots.
0: No.
1: Però bueno, jo per si de cas us ho explico, ¿vale? Ha presentat una nova sèrie seqüela. O sigui, el meme de los Simpsons de Déjalo, ya está muerto, s'està fent real amb aquesta sèrie.
0: Vale.
1: De què anirà aquesta nova sèrie? S'especula que seria protagonitzada pel coronel Tamayo, que era el principal antagonista de les tres últimes temporades, que fa una búsqueda de l'or que van robar aquesta gent.
0: Uh-huh.
1: Qui voldrà veure aquesta sèrie? És una molt bona pregunta. Perquè...
0: Ningú.
1: Correcte. Perquè jo crec que ja... O sigui, si Berlín, que era el personatge aparentment més fort de La Casa de Papel, ja no ha tingut la tirada que s'esperava...
0: Parlem de la presentació de Berlín a Sevilla?
2: Què ha passat?
1: Si voleu parlar-ne, parlem, perquè jo no tinc...
0: Tota la... Bueno, jo les imatges i vídeos que he vist, tota la parafernàlia, em sembla massa excessiu.
1: No, i a més, per una cosa que Pedro Alonso ja ha dit, que ja està fart de Berlín, eh? Que ja n'hi ha prou, que ja amb això s'acaba. Que normal.
0: Ja, perquè, però no sé.
1: Perquè, clar... Portemort, perdó per l'espoiler, però qui no hagi vist La Casa de Papel, però Portemort des de la segona temporada de La Casa de Papel.
0: Sí.
1: Des de la segona, es van fer 5.
0: Sí. Vale, ja.
1: Després es va fer una preqüela.
0: És
1: que clar, és que...
0: Sí. Bé, en tot cas, avui el que farem, repassarem les sèries més premiades de la història gràcies al treball incombustible de la pàgina web InStyle.
2: Molt bé, perquè... gràcies a ells.
0: Sí.
2: Ens agrada.
0: He de dir també que he seguit tot el que deien, però després he trobat tres sèries més d'una altra pàgina que no recordo, que també les han posat com a més premiades, per tant les repassarem totes i ho matem així. La primera... que repassem, evidentment, és Joc de Trons, que ha rebut 57 premis.
3: What unites people? Armies? Gold? Flags? And the great game is terrifying. Power is a curious thing. It's a trick. A shadow on the wall. Power resides where men believe it resides.
4: I shall wear no crowns and win no glory.
0: Va rebre 57 premis i, segons aquesta pàgina web, ostenta el rècord absolut de galardons, de guardons. La història diu, ja la coneixem de sobres, jo no he mirat Joc de Trons. En un continent fictici, diverses famílies lluiten per ocupar el tro de ferro després de la mort del rei. Això comporta una gran guerra política i militar entre diferents cases, amb trames d'intriga, traïcions i, per suposat, escenes impressionants de batalles. El seu èxit... la seva qualitat van ser tals que van arribar a guanyar 59 Emmys al llarg dels seus anys.
5: Tenim un problema, Judit.
0: 57 i 59.
5: Llavors,
0: això també va ser la paeria de Lleida, que no s'acaben de
5: quadrar. Llavors, com ho fem?
0: Jo tiraria per 57.
5: Jo et diré que 59 Emmys és gairebé impossible.
0: Perquè no n'hi ha tants.
5: Tinc la sens... Bueno,
1: sí. És que hauria d'haver guanyat moltes categories cada any, eh?
5: Clar, jo crec que serà o 5 o 9. És a dir, jo crec que o el 5 o el 9 s'han colat. Llavors serà o 9 Emmys o 5 Emmys.
0: Epa!
5: Com a millor sèrie.
0: Clar, clar.
5: Entenc, però vaja.
1: Estic fent una recerca ràpida, a veure si Gemini...
5: Sèrie de més a menys, eh? Joc de Trons?
0: No, bueno...
5: També us aviso jo. Per mi...
0: la sèrie.
5: A nivell narratiu i...
0: Quantes temporades té?
5: Moltes, tu, 8 t'ho tenia.
1: 8 temporades.
0: Mare meva.
2: Però...
1: Cada any, tenim una temporada nova.
5: Crec que no va tenir el final que es mereixia, per exemple, l'inici de la sèrie, que va ser fantàstic. Les primeres temporades estaven molt bé, però al final jo crec que va deixar una miqueta de freds a molts.
1: No va tan desencaminada la Judit, de fet, no va gens desencaminada, perquè jo tot arreu on estic buscant, 59 premis a mi, eh?
5: Només Emmy?
1: Sí, sí.
0: Pues llavors...
5: Però i els altres premis? Manteneu o no?
1: Sí. Sí, sí, però això és el que diu.
5: Bueno, molt bé. Doncs 59 Emmys.
0: Sí, sí, deixem-ho així.
5: Però si té 59 Emmys, hi ha no més premis tenir, al món.
0: No, però llavors no pot tenir 57.
5: Tenim un, clar, n'ha de tenir molts més.
0: Claro.
5: Perquè tenim un exemple amb The Pit, per exemple, que si BAFTA, Emmy, no sé què, no sé quantos...
0: Mira, veus per la següent que concordi. La següent sèrie.
5: Bueno,
0: és que no sé com ho he fet. Bueno, ens basarem en la seva credibilitat.
5: Sí,
0: aquesta no tenim tràiler. La segona és Frasier, 37 premis, mantenint així el rècord durant molt de temps per una comèdia. És una de les comèdies, com dèiem, més premiades de la història, amb un humor molt característic i intel·ligent. És la spin-off de Cheers, que sortirà després també. Frasier Crane és un psiquiatre que després de divorciar-se torna a la seva ciutat natal i comença a la ràdio donant consells psicòlegs, psicològics.
1: Sí, sí, té una secció a la ràdio de Seattle que fa això.
0: Tu l'has vista?
1: Sí, la gent truca i li explica els seus problemes i ell intenta donar una solució com a psiquiatre que és.
0: Això és la sèrie?
1: Bueno, això és una... això és la feina de Frasier a la sèrie. La sèrie segueix la vida de Frasier, les seves parelles, la seva feina, les seves històries.
0: I van fer un remake de 2 temporades al 2023
1: lamentable.
0: I 2024. Sí.
1: Lamentable, sí, sí.
0: Desenvolupa.
1: Frasier era una sèrie molt bona, però quan te dic que molt bona és que és una sèrie que té 12 temporades i les dues últimes són les que fluixeixen una mica. Jo, quan Daphne i el germà es casen aquí és quan jo ja començo a veure que ja no hi ha... Però, déu-n'hi-do, és una sèrie molt bona, molt divertida, i que la gràcia d'aquesta sèrie era més que el propi Frasier Crane, tot el cast i tota la gent que l'envoltava. Per tant, quan es va recuperar aquesta sèrie, Frasier, bueno, no van aconseguir recuperar la part del cast original de la sèrie. De fet, només van comptar amb Frasier perquè uns havien mort i els altres van dir que ja n'havien tingut prou. Va haver-hi algun cameo esporàdic. Durant la segona temporada van intentar encarar-la més a tornar a que fos una mica més com la Frasier d'abans, tornant a Seattle, la ràdio, totes aquestes coses, però ja els va agafar tard. I el que més em va sorprendre d'això és que és això. La conclusió que vaig extreure és que el millor de Frasier no és Frasier, perquè quan el poses sol, no té gràcia.
0: Hòstia. Molt bé. Molt, és, no.
1: Molt divertida, Frasier, l'original. Mireu-vos-la. No sé en quina plataforma està. Crec que està... Crec que està a... no me'n recordo mai com es diu, aquesta que té Dexter.
0: Ah, no sé.
1: Que en castellà es diu d'una manera, però en anglès és Paramount Plus. No recordo.
0: Ni idea. Bueno, mentre repassem la següent busques. La tercera, diguéssim, al rànquing és Los Simpson en 34 premis.

0: Mai l'havia escoltat tan extensament. Que és vital, que no els he vist. No els he vist.
1: A més, és que la capçalera de la Simpson
0: sí.
1: És llarguíssima.
0: Ja.
1: O sigui,
0: bueno, tampoc,
1: és llarga, però una sèrie, a més, comparada amb les sèries actuals, és llarguíssima.
0: Sí, sí, això sí. A més, com que tampoc té massa ganxo.
1: I a més, no, al revés. El Simpson no té massa ganxo, la capçalera no té massa ganxo, què és el que no té massa ganxo?
0: La capçalera.
1: Home, Judit,
0: bueno,
1: ja m'estàs demostrant que no has vist mai Los Simpsons,
0: no,
1: perquè
0: pues
1: una
0: ja
1: de les coses més mítiques de Los Simpsons són el seu gag del sofà, que per cert l'han deixat de fer ja, que és que abans de cada capítol veiem, tu durant la capçalera veus com cada personatge arriba a casa. Me sembla al·lucinant estar explicant això a la ràdio.
0: Veus? Perquè cada dia s'aprenen coses.
1: Tu veus com cada personatge va arribant a casa i va fer el seu camí. I quan tots arriben a casa hi ha un petit gag on, quan se senten al sofà, passa algo extraordinari.
0: Ah.
1: I això passa a cada capçalera. I és una diferent.
0: Vale.
1: Per
0: perdó.
1: Tant, no pots dir que la capçalera de Los Simpsons no és una cosa millor.
2: Jo sabia lo de que arribaven a casa, l'últim no.
0: A veus? Bueno.
2: El fet que cadascú es veu com arribant a casa amb el cotxe, aparcant el pàrquing i això, jo sí ho tinc ubicat.
0: És que
2: que
0: no,
2: cada sofà és diferent, no?
0: No he vist mai cap capítol.
1: No que cada sofà és diferent, que cada escena del sofà
2: és diferent.
1: Digues.
0: 34 premis, consolidada com una de les sèries animades més reconegudes. En ella segueixen les aventures de cada personatge de la sèrie al llarg de les situacions absurdes i còmiques.
2: Molt bé.
0: Molt bé. La següent...
2: Encara se n'estan fent,
1: ja
2: no?
1: Està,
0: A veure, espera, això ho tinc...
2: Se n'estan fent encara, no?
1: De Los Simpsons, sí, home, sí. No sé si van per la 38 o per la 39.
0: Mare.
1: I recordem que l'any passat... fa uns mesos, però vam dir que hi havia una pel·lícula de Los Simpsons en producció,
0: Això
2: jo recordo jugar un videojoc.
1: Uf, jo te'n puc dir dos que són superdivertits. Los Simpsons Hit and Run i Los Simpsons el videojuego.
2: Boníssims.
1: Són molt divertits de jugar.
0: Molt bé. Doncs la següent sèrie amb 29 premis és The Mary Tyler Moore Show.
3: Was the wife you played kind of an idealization of the American wife? There is no such woman. Most of them are wretched nags.
4: Yes, I think we all have our moments. Laura Petrie broke down and cried. She was nasty and short-tempered. And she was also sweet and soft, and she was many things.
3: Oh, no. I think she was sort of a strained idealization of the American woman, as she thinks she is, but it had no connection with reality.
5: Mary Tyler Moore was America's sweetheart. Hardly anybody knows comedy like she does.
6: She was just masterful, but she was also incredibly inventive.
7: It's just that I couldn't go to a party knowing my son was on the verge of being sick.
8: Carl Reiner saw some spark of humor in me, and he started writing for me to be funny. She was...
0: Aquesta no és tan coneguda a Espanya, però sí als Estats Units, que va ser un èxit. També es coneix com La xica de la tele.
1: Ah?
0: És una sitcom que segueix a Mary Richards, una dona independent que es muda per començar una nova vida i comença a treballar en una cadena de televisió local. Així coneixem les divertides dinàmiques del seu treball, però també les seves amistats.
1: Pues escolta, te pots creure que només una idea absolutament res, aquesta sèrie?
0: Mira, no, a mi tampoc, però això tampoc és molt novetat.
2: Jo no sé quina sèrie és aquesta.
1: Ah, que no?
0: No. No sé, pues ha rebut 29 premis.
1: L'haurem de mirar, La xica de la tele. A veure
0: què
1: es pot veure. A Espanya.
0: Uh-huh. Continuem. En aquest cas no tenim el tràiler, però ja ho dèiem abans. Cheers, amb 28 premis. Diuen alguns que no hauria existit sense Friends. I,
1: al revés. Com? Clar, Friends no hauria existit sense Cheers.
0: Això, perdó. Mira, al final estàs més pres tu que jo. Va ser una de les sèries més exitoses dels anys 80 i va marcar tota una generació. La sèrie es desenvolupa a través de les persones que passen per un bar a Boston. Allí socialitzen, veuen i parlen de les seves vides i problemes, juntament amb el Sam, un exjugador de béisbol propietari del mar, i Diane, la camarera intel·ligent que amb la que normalment xoqui.
1: No és una sèrie... Ojo, ara el que diré, És una de les grans sèries de la història. No és una sèrie que hagi envellit en absolut bé.
0: Bueno, costuma passar.
1: Per què? Però aquestes les dinàmiques de parella entre els personatges de vegades te fan aixecar una mica la cella i dir, ui, això és clar d'una altra època. A més, una cosa que curiosament amb Cheers, amb Frasier, que és l'spin-off d'aquesta sèrie, no passa en absolut.
0: Bueno...
1: Dóna aquesta sensació.
0: Ja, no sé, és que no les he vist. No les he vist. 26 premis és la sèrie que és els premis que té la sèrie Hill Street Blues.

0: típica sintonia de les 4 de la tarda, eh?
1: Sí, sí, no, no, però de les 4 de la tarda dels 70, eh?
0: Sí, sí, sí, sí. Sèrie policíaca, en aquest cas, en la que trobem diferents personatges i trames per episodi.
1: No era una sintonia molt de sèrie policíaca.
0: No, pues a mi, de típica sèrie policíaca amb gos, a mi m'encaixa, eh? Ens submergeix en la vida de la comissaria de Hill Street, mostrant el treball dels policies i els detectius, però també les seves vides personals. El que va ser la típica sèrie...
1: Correcte, sèrie del 81, eh?
0: És del 81?
1: És del 81.
0: Molt bé. 26 premis també té The West Wing. Everybody, look down at the big seal in the middle of my carpet. Now, everybody look back up at me. I'm making chili for everyone tonight. That's great! Oh, my God! Hey, Toby! This is a girl, Charlie. You don't have to call her man. You're very sweet sometimes, you really are. Poc som semblen, 26, la veritat. Una sèrie dramàtica que ha estat des de la seva estrena molt elogiada pel seu guió intel·ligent, ja des del president del país, i així seguim el seu treball i el del tot el seu equip a l'ala oest de la Casa Blanca, mostrant problemes d'índole internacional, però també problemes personals i socials. És la sèrie que divideix, és a dir, els que ens agrada la política estem entre The West Wing i House of Cards.
2: Sí, correcte. Ara estava pensant que... A veure si se m'entén, perquè no ho desenvoluparé massa tampoc.
1: Vale.
2: Que guanyar premis a dia d'avui és més complicat que guanyar-los fa un temps. Estem d'acord? Desenvolupo, no passa res.
0: Sí.
2: I hi ha moltes més sèries a dia d'avui que abans. Sí.
1: Correcte.
2: Sí. Per tant, entenc que...
1: Sí, és per aquesta... Sí, totalment.
0: Sí, sí, sí. Sí,
2: és bàsicament per aquest...
1: Pel volum, sí, sí.
2: Guanya...
1: Ara hi ha moltes, clar, hi ha moltes pantuflades per entrar als Emmy, clar.
2: Llavors, jo crec que... Sense menysprear, totes aquestes, però ara jo crec que guanyar premis, ostres, tens moltíssima més competència i hi ha molts més diners...
1: Això t'anava a dir. El nivell de producció i el nivell de producció de la tele i del cine s'ha equiparat d'una manera que doncs això, clar, els premis són més merescuts o no, o més lluitats.
2: Exacte.
0: Aquí és on van entrar els meus conflictes, perquè de cop i volta desapareix la dada dels premis guanyats.
1: Jo t'ho busco, això, no passa res.
0: Val. Llavors és... no ho sé. Ens quedem amb que Urgències va rebre molts premis. Vale? Thank you.

0: Call the AR.
1: Not flatline. It's 5 feet fib. Clear.
2: How dare you treat your child like this?
3: You can't respect my authority, then you shouldn't be working here.
4: I can always count on
5: Els has trobat, Ivan.
6: I tant. Va guanyar 23 premis Emmy al llarg de les seves 15 temporades, per tant, té molt sentit que estigui just a sota de la Gala Oeste, perquè en té 26.
5: Sí, molt bé, la veritat. És que no sé per què va desaparèixer la cita.
6: La Gala, ves.
5: Ens porten aquest cas a sala d'urgències de l'Hospital General de Chicago, on es viu amb intensitat cada cas, però també els dilemes morals i ètics dels seus professionals, comptant una gran profunditat emocional. Comptant amb una gran profunditat emocional. Jo he de dir que no l'he vista.
6: Pues ja us dic que és una sèrie
5: però
6: molt xula per veure.
5: Sí.
6: I crec que, a més, la tens a Netflix, si no m'equivoco. Ara,
5: sí.
6: ara m'ho estic, ara m'ho estic inventant.
5: 15 temporades!
6: Sí, clar.
5: Jubileu, encara no he acabat,
6: I ja t'he dit que són 15 temporades de les d'abans, No són de les de 10 capítols per temporada.
5: 25 capítols. Mare meva. És com
7: no pots assumir el que
6: no, però, no, però és molt interessant veure, sobretot les primeres temporades, a mi és que em sorprèn molt quan veure aquestes sèries on van començar grans actors de cine.
5: Sí.
6: I una d'aquestes persones és George Clooney.
5: Ah,
6: que forma part de les, no sé, les primeres 5-6 temporades.
5: Molt bé, molt bé. L'altra sèrie, també molt premiada, és The Crown.
8: Aunque ayudaría si decidiera aquí mismo su nombre.
9: ¿Mi nombre?
8: Sí, señora, su nombre regio. El nombre que adoptará como reina.
9: No compliquemos las cosas de forma innecesaria. Mi nombre será Isabel.
8: Entonces... Larga vida a la reina Isabel.
9: ¿No te hartas de esto? ¿Y te sientes solo?
10: Pues sí. Por eso es muy importante tener a una buena persona a tu lado. ¿Entiendes que los títulos no son tu trabajo? Ella es tu trabajo. Amarla. Protegerla. Ella és l'essència.
5: No sé si l'heu vista.
7: Sí, jo sí.
5: Em sembla que vaig veure una de les temporades que sortia la Gillian Anderson, pot ser?
7: Sí, fent de Margaret Thatcher, si no m'equivoco.
5: Pues, em sembla que no es va veure aquesta.
7: Vaja.
5: Però vaig dir, mare d'ella, la vull veure ella i passo la resta de la trama.
7: Mira. Doncs jo sí que les he vist totes.
5: I què tal?
7: Perdó, és que el mòbil, fillets, sí. Que pesats que és tothom en general, eh?
6: Aquí, a la Show en sèrie, sempre s'ha parlat molt bé de The Crown.
5: Ah, pues ho continuarem jo
6: és,
5: fent.
6: Jo és la dada que puc fer perquè tampoc l'he vista. Però el que
5: premis.
6: El que et puc dir, tot i que no has trobat la xifra de premis totals, va haver-hi una temporada que va fer pleno en categoria de drama perquè va guanyar, al tanto, el mateix any, 7 Emmys.
5: Carai.
6: Déu-n'hi-do, eh?
5: Sí, sí.
6: Aquí deu de ser millor actor dramàtic principal, sí. Millor secundari...
7: Jo tinc una dada. La sèrie de Crown recibió 87 nominacions a los premios Emmy durante sus 6 temporadas, con 21 galardones hasta la fecha.
6: 21 Emmys.
7: Això és de no sé quan. Perquè hasta la fecha no sabem si hi han hagut...
6: Sí, jo sí, clar, no. No, potser és a 2021, no, aquest article, i la sèrie va durar fins al 2023.
7: No, però molts. Se confirma que molts.
6: No, sí, i a més per rànquing encaixa perfecte, perquè sí, l'anterior sí, eren 23, sí. Aquestes són 21.
5: Vinga, a veure quants en tindrà Succession.
11: Would you consider giving your father a call?
12: Would we consider at least a call?
13: Was he apologizing?
14: Wait, did he ask?
12: I mean, if he were to call, then I guess we would see.
11: I could get him to text a request for a call.
12: I'm afraid we're gonna need to hear that voice.
15: One thing has been on my mind. I'm sure we'll iron it all out, but what would happen?
16: If you and Shiv were to bust up,
17: we'll always be good, right?
16: If we're good.
5: A veure, ho tenim?
7: Sí, 19, diu internet.
5: Molt bé. Quadri tot, eh?
7: N'hauràs de fer-hi una, eh? Aquest article d'aquesta pàgina és antic. Ara et diré... A la següent te la dic.
6: Vinga.
5: Perfecte. Les següents, que també en aquest cas pugen una miqueta, serien 21, 21 i 21 les tres que ens queden. Comencem per Modern Family.

0: en aquest cas destaca pel seu format de comèdia documental i qui també en té 21 és Lo Soprano.
1: June, how was Boca?
2: Wonderful. I don't go down enough.
3: It's not what I heard.
2: About what?
3: Nothing, I'm sorry. I don't know what I'm talking about.
4: Last time, Aunt Bobby bought me live piranha.
1: You believe that was a piranha? Come on.
5: That woman is not your aunt.
2: Libby, I warned you, start this eat. Bobby's a sweet, sweet girl.
1: What the hell's the matter with you?
2: Oh, what did I say? This wife of yours, she's got the giggles.
0: En aquest cas està considerada una de les millors sèries de drama i aquesta no tenim tràiler, però és amb 21 premis, todo es, todo en família. I la que no surt?
6: Ah, no, està bé que no surti perquè és, en té 18, però el,
0: bueno,
6: la curiositat és que Shogun, sèrie de Disney Plus, va guanyar els 18 de cop en una mateixa edició dels Emmys. Només té una temporada, Shogun, i a la primera possibilitat de participar als Emmys se'n van portar 18 de tacada només tenint una temporada. La segona, si no arriba al 2026, arribarà al 2027, basada en un Japó feudal. Està molt ben feta, molt lenta, però molt ben feta.
0: Molt bé.
7: All in the Family, perdó, sèrie del 71.
6: Vaja.
7: Per això potser no en soni ningú.
0: Sí, ja. No, a mi, bueno... ens queden 3 minuts.
7: Pues re, me sembla sorprenent, no?, que una sèrie al 71, on se suposa que, bueno, hem vist altres sèries d'aquella època que hi havia un volum més gran de premis Emmy, que guanyés els que va guanyar, però bueno, escolta, 21
0: sí, a veure, també t'he dit, bueno, a mi tampoc m'ha sorprès gaire el rànquing.
6: No, són sèries que ja s'han repassat habitualment.
7: Sí, però, clar, és que aquí també diu, bueno, esclar, és que el nivell de gustos t'anava a dir, és que no és Breaking Bad. Llavors, no m'agrada aquest rànquing, però clar.
6: També depèn de amb qui vas batallar-ho.
7: Sí, correcte.
6: Això, per exemple, al món del futbol, els que els ha tocat conviure amb la generació de Cristiano i el Messi, doncs pot ser molt bo, però mai seràs el millor. Doncs, de premis només n'hi ha un, llavors, és el que hi ha.
7: Vaja.
6: I quina reflexió, quina comparativa, eh?
0: Sí.
6: Molt bé, molt acertada, de fet.
0: Sí, i sobretot el dia. Sí.
6: Quin dia?
0: A veure, va, d'aquestes sèries, no sé quina és la que més us agrada.
6: Hosti, com hem d'omplir, eh?
0: N'hem d'omplir 2 minuts.
6: 2 minuts, només hem fet un.
7: Jo us... Mira, per cert, el que podem fer és dir on podeu veure Frasier, que la podeu veure a Sky Showtime. La plataforma aquesta, que és que sempre se m'oblida, perquè és que no sé... Sky Showtime no sé si surt d'Espanya o Europa, però en principi, en altres països, és Paramount.
0: Molt bé. Jo és que a mi no em treus de Netflix, la veritat.
7: No?
0: No.
7: Home,
0: és que no arribo.
7: De totes aquestes, quin estaria a Netflix? Urgències, potser no. Urgències està a Disney
0: no.
7: Plus.
0: Ah, doncs m'has dit que està a Netflix.
7: Ara potser, ara t'ho miraré on està.
0: The Crown,
7: és veritat, sí.
0: Sí.
6: I Modern Family potser també.
7: Modern Family crec que també és de Disney Plus. És que des que Disney Plus està a tope...
6: El Cuento de la Criada ara es pot veure a Netflix, per cert. Des de fa relativament poc.
7: Que era sèrie d'HBO, eh?
0: Sí.
6: Ara m'ha vingut al cap.
7: I aquesta també té molts premis, no?
6: Pot ser, però és... quina pesada aquesta sèrie, també. Quina pesadella.
0: Molt bé, vinga, va, doncs ho deixem aquí. Gràcies, nois, que vagi bé.
7: Que vagi bé.
0: Fins aquí l'Això Avançaria, l'espai de sèries d'Ullera Ràdio.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Derek, this star nonsense. Yeah, yeah. No, it isn't.
3: I'm sure of it.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Centenars de persones, 6.000 segons l'organització i 1.000 segons la Guàrdia Urbana, s'han tornat a manifestar pel centre de Barcelona a favor de Palestina. La mobilització ha començat passades les 6 de la tarda a Plaça Catalunya i ha acabat davant la seu de la Comissió Europea, poc més d'una hora després. Escoltem a la portaveu de la coalició Prou Complicitat amb Israel, Alice Samson.
2: Durant tota la mobilització que hem dut a terme durant els passats mesos, hem aconseguit posar fi en algunes complicitats. L'exemple més clar és que avui Ràdio Televisió Espanyola no participa al concurs d'Eurovisió a nivell europeu.
1: La manifestació ha servit per recordar la Nakba, l'inici de l'èxode palestí del 1948. L'organització i altres associacions pro-palestines han tornat a reclamar que el govern espanyol trenqui totes les relacions amb Israel. I en política catalana, la CUP ha retret a Esquerra i Comuns que donin suport als pressupostos de la Generalitat enmig de les vagues entre metges i professors. Precisament també el sindicat de mestres USTEC ha reclamat als dos partits que incloguin l'acord de pressupostos les reivindicacions dels docents. I tot i aquestes reclames, l'acord de pressupostos entre Esquerra, Comuns i el PSC encara no està tancat del tot. Precisament la consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que les negociacions avancen positivament amb Esquerra. Paneque ha destacat que la línia orbital ferroviària, una línia de tren que trencaria l'actualitat centralitat de Rodalies, podria desencallar aquestes negociacions. I anem en plana local, ja que després d'anys tancat i en desús, el campanar de Sant Feliu de Codines torna a obrir-se a la ciutadania. Avui s'ha fet l'acte inaugural amb recuperació d'aquest espai emblemàtic del municipi. Ens informa des d'Ona Codinenca, Laia de Déu.
3: Una cinquantena de persones han omplert avui dissabte el campanar de l'església de Sant Feliu de Codines en la inauguració de la seva recuperació i obertura al públic. L'espai, que feia anys que estava en desús, es podrà començar a visitar després d'una actuació impulsada pel Museu del Rellotge, amb l'objectiu de recuperar aquest element patrimonial del municipi. A més, la intervenció també ha servit per posar en valor el vincle arquitectònic del campanar amb l'univers de Gaudí, ja que l'obra va ser projectada per Puigboada, deixeble directe de l'arquitecte modernista. Josep Vilanova, president de la Fira del Rellotge de Sant Feliu, ha destacat la importància de recuperar aquest espai històric.
4: Aquí hem fet això perquè la gent ja ho veus, amb aquesta escaleta antiga pot venir aquí i si no vol pujar més amunt amb aquesta tele, doncs és com si pugés perquè les explicacions hi són.
3: A l'acte també hi han assistit l'arquitecte tècnic i el cap d'obra de la Sagrada Família, que han contextualitzat tècnicament el projecte i han remarcat especialment la influència gaudiniana de l'escala

0: helicoidal del campanar.
1: I des de les 7 juguen la final de la Copa de la Reina, el Barça i l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
3: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marc al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc.

0: Vinga, i saludem l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda, Ignasi.
0: Repassem el més destacat de la jornada, els titulars. Avui, ben pendents de la final de la Copa de la Reina de futbol.
1: Sí, el Barça juga a partir de les 9 del vespre a Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid. La final, les de Pere Romeu podrien aconseguir la seva tercera Copa seguida i la dotzena de la seva història si guanyen a les Matalasseres. Després de la Lliga Femenina i la Supercopa, aquest podria ser el tercer títol del curs just una setmana abans de la final de la Champions.
0: I una altra Copa de la Reina d'hoquei patins, on el Vila-sana intentarà defensar el títol.
1: Ha aconseguit superar el Fraga per 0-2 i jugarà la final probablement contra el Gijón, que està guanyant en aquests moments davant del Benvibre per un contundent 4-0. Les lleidatanes intentaran guanyar la seva segona Copa de la Reina, el seu quart títol i el primer d'aquesta temporada.
0: I a la Lliga de Campions Femenina de Waterpolo s'han disputat o s'estan disputant les tornades dels quarts de final.
1: I ja tenim el Sant Andreu classificat per la final, la 4, que jugarà el 10 i 12 de juny a Malta, on intentarà revalidar el títol. Ha superat el Buliagmeni. El Sabadell necessitava remuntada davant l'Olympiacos. No ha estat possible i queda fora de la final a 4. Ara a les 8 disputa el seu partit. El Mataró juga contra el 6 a Roma. Havia guanyat a l'anada per 13-9.
0: I pel que fa al futbol, jornada unificada a la Primera Federació Masculina.
1: Europa i Sabadell lluiten per ser el play-off descent, fins i tot el Sabadell per mirar de situar-se primer i aconseguir l'ascens a la segona, i el Nàstic se la juga i podria fins i tot perdre avui la categoria. A les 9, Nàstic Europa i Sabadell Antequera.
0: Vuit i cinc, marxem de ronda. Vinga, anem a repassar marcadors de partits que s'estan disputant ara mateix, o repassar també 11s en alguns partits importants que tindrem en el decurs d'aquest programa avui dissabte 16 de maig de 2026. Per exemple, com dèiem, aquesta gran final de la Copa de la Reina a Gran Canària, Barça Atlètic de Madrid a partir de les 9 i ja amb 11 del conjunt blaugrana.
1: Sí, aquest serà l'11 de Pere Romeu, Cata Coll a la porteria, Mapi León, Salma Parayuelo, Pina, Alexia, Patri, Payor, Vicky, Ona Batlle, Aix i Brooks.
0: Doncs aquest serà l'11 del Barça per aquesta gran final davant de l'Atlètic de Madrid de la Copa de la Reina a partir de les 9 i autèntica final també a les 9 a la Primera Federació Masculina per a dos dels equips catalans, de fet per als tres, però en un dels duels s'enfronten, quin partit, Nàstic i Europa. Tarragona Ràdio, Tere Ortega, bona tarda.
2: Bona tarda, s'acaben d'obrir les portes del nou estadi Costa Daurada per viure aquesta 37a jornada, penúltima de Lliga, amb aquest derbi català aquí a la ciutat de Tarragona. El Nàstic es juga la vida, si no guanya pot convertir-se avui mateix en equip de segona federació, situació que contrasta amb els interessos d'una Europa que busca jugar al play-off d'ascens. Ja sabem, l'11 del Nàstic de Tarragona l'ha escollit per Pablo Alfaro, encara no ha ensenyat les seves cartes. Adai Benítez, per part del Nàstic de Tarragona, formarà amb Dani Rebolló sota pals la defensa de 4, que situa Sergio Camus a lateral dret i Ander Zoilo a lateral esquerra, amb Enrique Pujol i Mangel Aleix a la defensa, el capità Òscar Sanz i Marc Montalvo mig del camp, per davant la línia de 3 mitja punta formada per Kylian Abdalà. El francès torna a l'11 inicial, l'acompanyen Jaume Jardí i Àlex Jiménez, Marcos Baselga, la referència ofensiva per aquest partit que ha de començar a partir de les 9 del vespre, amb arbitratge d'un segovià que mai ha xiulat a cap dels dos equips, Néstor Olgueras, i amb 600 entrades que s'han cedit als aficionats del Club Esportiu Europa. Ja veurem quina és la resposta de l'afició del Nàstic de Tarragona per viure, com dèieu, aquesta gran final del penúltim partit de Lliga a la Primera Federació.
0: Aquest serà l'11 de la Nàstic, de moment Adai Benítez, que encara no ha fet públic a l'11 de l'Europa en aquest partit. A les 9 també recordem Sabadell Antequera en aquesta Primera Federació Masculina, on el Sabadell podria recuperar lideratge tenint en compte que l'Eldense líder, que té un punt més, i l'Atlético Madrileño, que té un punt menys i és tercer, s'enfronten entre ells. Per tant, tot el que no sigui una victòria de l'Eldense combinada amb una victòria arlequinada en el comiat a la nova Creu Alta, que per cert estarà absolutament plena, podria implicar que el Sabadell recuperi el líder lideratge i depengui de si mateix en l'última jornada. Moltes emocions les que viurem a la primera federació masculina i també les que estem vivint en hoquei patins a l'hoquei lliga masculina. Quarts de final, primer partit al millor de 3 i ara a aquesta hora tenim un partit en joc.
1: El duel entre el Calafell i el Reus i de moment sorpresa perquè el Reus està dominant per 0-3. Queden 6 minuts perquè finalitzi la primera part i aquest marcador encarrila doncs una possible victòria del Reus. Encara queda molet tota la segona part, però d'acabar així saltaria la sorpresa perquè recordem el segon partit seria a Reus i és el millor de 3 a aquesta eliminatòria dels quarts de final.
0: Déu-n'hi-do, contundent l'inici del Reus a la pista del Calafell. A la Champions femenina, quarts de final tornada. Ja tenim el Sant Andreu a la final a 4, defensarà el títol. Després, ara ho comentarem amb més detall d'un partit molt emocionat a la piscina del Buliac Meni. El Sabadell n'ha quedat fora i a aquesta hora busquem que el Mataró sigui el segon equip català en aquesta final a 4. Juga Roma, Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
3: Doncs de moment sembla a hores d'ara que hi haurà un segon equip català aquesta final a 4 de la Champions League que s'ha disputat el proper mes de juny a Malta, i és que pocs minuts, de fet, 50 segons per acabar el primer quart, l'assolim centre d'atenció. Mataró està guanyant per 0-2. El primer gol l'ha marcat Clara Espart i el segon ha estat marcat també per Caral Bertran. Suposa aquest 0-2, amb la qual cosa, si tenim en compte el resultat del partit d'anada jugat a Mataró, en aquest moment l'equip de Dani Ballat tindria 6 gols de marge al seu favor en aquesta eliminatòria. Per tant, doncs, a punt d'acabar el primer quart, 6 Roma 0, assolint centre, natació Mataró 2.
0: Doncs van bé les coses pel Mataró. A veure si aconseguim que el conjunt mataroní també es classifiqui per aquesta final a 4 de la Champions femenina, on, com dèiem, tindrem el Sant Andreu, que defensa el títol. Finalment, el Sabadell no ha pogut passar. I a l'Eurocup femenina, semifinals tornada. Ja tenim un equip català al Catalunya a la final. S'ha classificat aquesta tarda i ara ho busca el Barceloneta.
1: I, de moment, les coses semblava que anaven una mica bé, perquè recordem, a l'anada 12-12. Per tant, empat en pista, en piscina contrària. El Barceloneta necessitarà aquesta victòria. Estava dominant, però acaba just d'empatar a la Trieste. Ara mateix 3-3 al marcador. El partit es troba al primer quart.
0: Doncs així estan les coses. I en bàsquet estarem ben pendents en el decurs d'aquest programa de 3 partits que encara no comencen. A la Lliga CB, a la 32a jornada, al Manresa ja salvat, rep el Saragossa. La tercera FEB eliminatòria prèvia a la fase final a partit únic, a partir d'un quart de nou entre Vic i Mollet. Ens n'informarà des de Ràdio Vic en Pep Portet. I a la fase d'ascens, a Lliga Femenina Challenge, segona eliminatòria, partit d'anada a 2:15 entre el Lleó i el GEC.

0: Vinga, són les 8 i gairebé 12 minuts del vespre. Com cada dissabte i cada diumenge de 8 a 10 del vespre a la teva ràdio local, som els de la Joc, amb el bo i millor de l'esport català. Ens encanta quan arriba aquesta època de l'any, perquè hi ha moltíssimes coses en joc, moltíssims títols, ascensos, descensos, tota l'emoció de l'esport català doncs a través de la teva ràdio local. Avui comencem amb hoquei patins i amb la Copa de la Reina, aquestes semifinals que jugaven avui al Vila-sana, que avui s'ha tret una mica, podríem dir, aquella espineta de partits recents o els últims anys davant del Fraga.
1: Sí, perquè el Fraga, recordem, havia estat la gran bèstia negra del Vila-sana aquesta temporada, de 6 derrotes del Vila-sana en totes les competicions, doncs el Fraga l'havia guanyat en 4 d'aquests partits, és a dir, de 4 de les derrotes eren davant del Fraga, i l'última precisament divendres passat a la semifinal de la Champions, de la final 4. Avui el Vila-sana s'ha acabat emportant la victòria, per tant acaba accedint a la final després de guanyar 0-2 amb gols de Luchi Agudo i també de Jimé Gómez. Del Vila-sana es planta a la final després de superar el Fraga. Repassem com havia anat els partits previs, els quarts de final. El Benvibre havia superat el Vigues 4-2 i el Telecable 4-0 davant del Palau. Aquests eren els partits d'ahir, deixaven els dos catalans fora. Els partits de dijous, el Fraga havia guanyat 2-1 al Cerdanyola i el Vila-sana 2-1 al Manlleu, amb l'únic partit de quarts amb doble presència d'equips catalans. El Vila-sana ja és a la final, espera rival, que probablement serà el Gijón, perquè està guanyant amb contundència davant del Benvibre per 5-0.
0: Doncs s'haurà d'enfrontar segurament, pràcticament segur, demà a partir de la 1 de la tarda, de la 1 de migdia de la tarda, a l'equip anfitrió, a Gijón, però el Vila-sana avui s'ha desfet de tot un Fraga per 0-2, una victòria que ha deixat molta satisfacció al vestidor del Vila-sana. Així ens ho deia ara fa una estoneta una de les seves jugadores claus, que ara fa uns dies també anunciava la seva retirada, Maria Porta.
2: Bé, l'accés a la final ha estat dur, sabíem que seria un partit difícil, ens costaria moltíssim, però bueno, amb moltíssima il·lusió, treball i sacrifici hem arribat, hem pogut superar-les i ja pensant en demà, que queda moltíssim i que no hi ha res aconseguit encara.

0: trio comerç just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Vinga, 8 i 14 minuts, continuem a l'enjoc. Hem obert el programa amb la Copa de la Reina d'Hockey Patins, però estàvem molt pendents també de les competicions europees de waterpolo, competicions europees femenines, on tenim ja una mica de tot. Comencem per la Champions, quarts de final tornada. Ja tenim un equip català de final a 4, un altre d'eliminat i un altre que ho prova. Anem cap a l'equip que està jugant ara mateix, al Mataró, a la piscina de la Roma. De moment anaven bé les coses. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
4: Sí, dic que l'equip italià ha marcat un gol a 13 segons del final del primer període, gol de Maxine Schaap, amb la qual cosa el marcador ara reflecteix un resultat de 1-2 a favor de la Solim Centre Nació Mataró. Ha començat ja el segon període amb una exclusió de la jugadora italiana Sara Carossi. Dic que hi ha hagut dos llançaments de penal que no s'han transformat, eh? Un per cada equip, un penal comès per Hauschild, que Hearn, l'australiana Hearn, no ha transformat, i un penal de Chiappini, la jugadora del CIS Roma, que la nord-americana Jul Rumer, jugadora de la Solim, no ha pogut transformar. Per tant, doncs, ja en el segon període d'aquest partit, CIS Roma, una Solim, Centre Natació Mataró 2.
3: Doncs de moment a victòria de la Mataró, que ja havia guanyat de 4 gols al partit d'anada. De moment marge de 5 gols per a les mataronines. Abans, aquesta tarda, ja havien jugat Sant Andreu i Sabadell.
5: Sí, el Sant Andreu ha acabat aconseguint classificar-se per la final a 4, on intentarà doncs defensar el títol de la Lliga de Campions aconseguit la temporada passada. Ho tenia complicat perquè venia amb un empat a 11 del partit d'anada i a més jugava a la piscina del Buglianmeni en grec, però ha guanyat d'un únic gol de diferència, 14-15, i per tant es planta doncs aquesta final a 4, que serà el 10 de juny, les semifinals a Malta, i el 12 de juny la final. El Sabadell ja venia amb una mala renda, havia perdut de 5 gols de diferència al partit d'anada, 12-17. Li tocava remuntar la piscina ni més ni menys que de l'Olympiacos i no ha estat possible. Ha acabat perdent per 10-8 i, per tant, el Sabadell que no podrà ser doncs en aquesta final a 4. Ja tenim 3 equips classificats, el Sant Andreu, com dèiem, l'Olympiacos i el Telecom hongarès.
3: Doncs el Sant Andreu continuarà defensant el títol d'una manera èpica, perquè ha començat perdent el partit amb desavantatges, en aquest cas de 2-3 gols. Ha acabat aixecant-ho, ha forçat els penals, i els penals, una gran Martina Terré, doncs ha estat clau en aquesta victòria que ens comentava aquesta tarda, ben cofoi, ben content, el seu entrenador, Javi Aznar.
6: Una victòria treballadíssima, molt patida. Crec que hem fet un partit en què s'ha complicat molt d'inici, amb moltes faltes en contra, amb un arbitratge que ens ha castigat molt, però que hem aguantat, hem resistit com hem pogut i hem arribat al tram final, que se'ns ha complicat també molt, amb dos gols en contra i un penal en contra, i a partir d'aquí hem fallat el penal i l'equip ha tirat de coratge i hem pogut arribar als penals amb l'empat a 11. I després, doncs, bueno, es notava que això ens ho emportaríem, perquè l'equip estava que s'ho creia molt, i crec que la tanda de penals, doncs, la Martina extraordinària, com sempre, i l'equip també extraordinari, perquè no ha baixat els braços i ho han tret.
3: Doncs ho han tret així, ens ho deia Javi Aznar aquesta tarda, el Sant Andreu, que continuarà defensant aquest títol de Champions. No ho podrà fer el Sabadell, que ha caigut davant l'Olympiacos. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
7: Com era d'esperar, l'Astralpol Natació Sabadell s'ha acomiadat de la Champions femenina de waterpolo d'enguany. A més, ho ha fet amb derrota novament davant l'Olympiacos per 10-8 al Pireu. L'equip de David Palma arrossegava els 5 gols de desavantatge del partit d'anada a Canllong, i la veritat és que no ha estat ni a prop de fer un ensurt a les gregues. Un partit que ha començat amb igualtat en el marcador, però aleshores les locals han encadenat un parcial de 5-0 que ha fet que es disparessin en el marcador amb el 6-1. En algun moment en concret, l'Astralpol ha pogut arribar a maquillar les diferències, ha pogut pogut situar-se a només un gol en el marcador, però finalment el triomf ha estat de les gregues per aquest 10-8 que esmentàvem, a més en una eliminatòria en què el club no ha pogut comptar en aquest partit de tornada amb les lesionades Natasha Rybanska ni tampoc Judith Forca. Per tant, es queda sense bitllet l'Astralpool per la Final Four de Malta en aquesta edició de la Champions, molt marcada per les baixes que ha patit el tècnic David Palma, i l'últim objectiu de la temporada serà la divisió d'honor, el play-off, que arrencarà amb el factor piscina en contra, més a la semifinal davant el Mataró.
3: 8 i 19 i més waterpolo europeu, Eurocup femenina, semifinals tornada. Ara mateix tenim en joc el Barceloneta.
5: Sí, tenim en joc el Barceloneta. S'està enfrontant al Trieste en aquesta tornada. A l'anada havien empatat a 12 i ara mateix un únic gol diferencia aquest partit. De moment està guanyant la Barceloneta per 4-5 davant del Trieste a la piscina del conjunt italià. Per tant, aquest gol ara mateix doncs donaria la classificació per la final al Barceloneta i hi hauria una final catalana.
3: Sí, perquè abans el Catalunya ha aconseguit una proesa, eh?
5: Sí, el Catalunya ha acabat emportant-se la victòria per un contundent 4-11 a la piscina d'Almana de Budapest. Recordem que el partit d'anada havia acabat molt ajustat amb un 13-13 i a la Catalunya doncs li tocava reaccionar en una piscina llunyana. En aquesta de Budapest doncs ha acabat guanyant amb contundència. 4-11 és la primera final europea de la història del Catalunya.
3: Doncs vinga, anem cap a Hongria a felicitar el seu tècnic, el Javi Melmonte. Javi, com estàs? Bona tarda.
0: Hola, bona tarda. Moltes gràcies. Pues, molt content. Hem assolit l'objectiu, hem arribat a la final. Sobre, hem fet un partidarro, així que contentíssims tots.
3: Clar, no hem pogut seguir en directe, però clar, 4-11, ens hem quedat doncs, gratament sorpresos. Quin tros de partit heu fet per aconseguir un resultat com aquest, no?
0: Sí, la veritat és que teníem molt clar que havíem de millorar el nivell defensiu per poder guanyar aquí a Hongria i hem portat que sigui gairebé la perfecció.
3: Sí, precisament et llegia aquesta setmana, no?, l'Independent de Gràcia, que deies precisament això, que la clau havia de ser millorar defensivament. I, clar, 4 gols encaixats en un partit com aquest demostren que heu fet la feina que volíeu, no?
0: Sí, sens dubte. La veritat és que tot l'equip a nivell defensiu ha estat molt actiu, molt encert també, i després pues, la nostra portera Laura Arts pues, ha fet un partit tremendo que ha deixat la porteria a 4 gols.
3: Què significa pel Catalunya aquesta primera final europea de la història?
0: Sí, a nivell femení sí, a nivell masculí ja van jugar unes quantes finals en la dècada dels 90, però sí, molt... Pues, la veritat és que estem tots molt contents, la veritat. Al final és una fita històrica, és una final europea pel club de 30 anys després de l'última que va ser masculina. I supercontents, la veritat. Veníem, teníem intenció de guanyar, òbviament, però la diferència del marcador i amb la contundència amb la que hem guanyat, ja no pel resultat, sinó amb el joc, pues, la veritat és que ens deixa molt contents i amb moltes ganes i forces de seguir.
3: Ja, suposo que és un reforç moral brutal i en certa manera també una esperança de cara al futur del Cata, no? Dir, hosti, aquí tenim equip que potser ens pot donar moltes alegries.
0: Sí, ojalà seguim molts anys junts, tots plegats.
3: Molt bé, escolta, amb aquesta final, si pot ser que sigui amb el Barceloneta, no? Millor una final catalana.
0: Bueno, al final les finals no has d'escollir rival, però sí que és veritat que si és el Barceloneta, pues, el desplaçament serà bastant més proper.
3: Molt bé, doncs escolta'm, Javi, moltíssimes felicitats per aquesta final i re, a gaudir aquesta final, la llegia per aquí, 27 de maig i 3 de juny, la anada i tornada.
0: Correcte, sí, entre setmana, en dimecres.
3: Doncs ho seguirem de ben a prop. Javi Belmonte, moltíssimes felicitats i a gaudir-ho.
0: Moltes gràcies.
3: Avui 23 minuts, alegries les que ens ha donat el waterpolo pel Sant Andreu, pel Catalunya, veurem si pel Barceloneta que està jugant ara mateix i també pel Mataró. En futbol volem una altra alegria, en la Copa de la Reina, que el Barça disputa la gran final, la Gran Canària, en poc més de mitja horeta.
5: Sí, començarà a partir de les 9 del vespre aquesta final davant l'Atlètic de Madrid. El Barça, com deia, juga a Gran Canària, vol aconseguir la tercera Copa de la Reina consecutiva, la dotzena de la seva història, i a més sumar un nou títol en aquesta temporada, ja fent el triplet, perquè té la Lliga Femenina, la Supercopa, i doncs ara hi vol unir-hi aquesta Copa de la Reina. I recordem que el proper dissabte doncs, té la final de la Champions a Oslo davant de l'Olympique de Lió.
3: Doncs una final que començarà a partir de les 9 i que analitza d'aquesta manera el tècnic blaugrana, Pere Romeu.
2: Si algú crec que hem fet bé i hem gestionat de la millor forma possible aquesta temporada és que jugui, seguim tenint una identitat, però un cop tenim baixes, que ja n'hem tingut en dies importants, en partits i en escenaris molt grans, hem ajustat petites coses en funció de la jugadora que jugava i crec que hem seguit tenint una identitat molt marcada i una idea molt clara de joc. Així que demà, per molt que tinguem la baixa de la Laia i per molt que tinguem la baixa de la Caro, estic convençut que seguirem tenint un Barça super, super reconeixible. Si tu penses el que has fet anteriorment, surts al camp creient-te una superioritat que no t'has de creure, perquè per jugar bé, per fer el futbol que nosaltres fem, necessitem humilitat i necessitem confiança per fer les coses. Llavors, nosaltres demà sortarem com si no haguéssim guanyat anteriorment cap Copa de la Reina, i aquest és l'objectiu, i jo com entrenador intento inculcar dia a dia que el treballar en equip ens aproxima a la victòria.
3: Doncs a veure si arriba aquesta victòria, la 12a Copa de la Reina del Barça i la 3a de consecutiva. A la prèvia del partit també hem escoltat una de les jugadores més importants del vestidor blaugrana, la Marta Torrejón.
8: Com ja he dit, no? És una final, és partit únic, tu jugues tot en aquests primers 90 minuts i tant elles volen, sortiran a tope, ho donaran tot, ja la Lliga està solucionada, la Supercopa ja ha passat, tenen una molt bona oportunitat per guanyar un títol aquesta temporada, i nosaltres al final, com sempre dic, ens centrem en nosaltres, serà un gran partit, vindrà molta gent, que amb això estem molt agraïdes, i esperem donar el nostre 100% perquè arribem en molt bon moment.
3: Doncs a veure què és el que aconsegueix fer el Barça davant l'Atlètic de Madrid a partir de les 9. Recordem que Hansen i Alexandri són baixa per lesió. I l'11 de Pere Romeu, el recordem?
5: Doncs sí, Cata Coll a la porteria, Mapi León, Salma Parelluelo, Claudia Pina, Alexia, Patri, Payor, Vicky, Ona Valla, Aixa i Brooks.
3: Doncs aquest serà l'11 del Futbol Club Barcelona a partir de les 9 a Gran Canària davant l'Atlètic de Madrid en aquesta gran final de la Copa de la Reina. Per cert que avui, o a les últimes hores, hem sabut que dissabte vinent també hi haurà pantalla gegant a Plaça de les Glòries per la final de Champions, la gran final de Champions en 7 dies. El Barça que juga 2 títols el pròxim dissabte a Oslo davant l'Olympique de Lió de Jonathan Giraldez. Vinga, ens aturem 3 minutets i parlem de més futbol. Hem de parlar de Primera Divisió, del play-off d'ascens a Primera Federació, de la Primera Federació, del play-off d'ascens també en aquesta categoria. Moltes coses aquí a l'Anjou.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i...
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
3: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
4: Parlem d'aquesta escola popular, d'aquest projecte educatiu. Què vol dir això de vocació emancipadora, Tamara?
5: Bueno, doncs nosaltres vam començar l'escola popular fa 5 anys. Estem enxarxades amb altres escoles populars d'arreu de Catalunya que tenen com aquesta idea d'educació popular, d'un espai de formació, però que alhora també sigui un espai de lluita, un espai on generar consciència crítica.
4: Hi ha l'Abubakar, també, que és, sí, en aquest cas, el fill de la Cadi, que és qui avui també està portant els seus comentaris, no?, en aquesta entrevista. És un dels entrevistats més joves que hem tingut mai.
6: I que també participa a l'escoleta, a la ludoteca.
7: A la ludoteca,
6: no?
7: Exacte.
6: Mentre tenim el grup de dones, tenim un espai de ludoteca pels peques.
3: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
8: Tony Modulation.
9: Una persona de lo más particular.
10: Recuerda hablar lo menos posible.
11: Solo hay que ver lo que sale de mi boca.

0: en joc. L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
1: Dos quarts de nou del vespre, som els de l'En Joc. Continuem repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana pel que fa als equips de casa nostra. És moment de parlar de la primera divisió de futbol, que demà viurà una apassionant jornada, la penúltima, amb moltes coses en joc per Girona i per Espanyol. Aquests són els partits de demà.
2: Sí, perquè els dos estan a la part baixa de la classificació amb 3 punts respecte al descens l'Espanyol, amb un respecte al descens al Girona, i no li toca un desplaçament fàcil al Girona perquè a les 7 de la tarda visita l'Atlètic de Madrid, ni més ni menys. L'Espanyol a les 7 de la tarda, a la mateixa hora, visita el camp d'Osasuna, i el Barça més tard, a un quart de 10 del vespre, rebrà la visita del Betis.
1: Doncs a Girona i Espanyol que se la juguen, que demà, depèn de la combinació de resultats, podrien ser equips ja salvats, o si la cosa es torça, doncs haurien de jugar-se-la a l'última jornada. Però la millor notícia és que tots dos depenen de si mateixos. El Girona, com ens deia l'Anna, això sí, amb una visita complicadíssima al camp de l'Atlètic de Madrid, un camp on voldran acomiadar a Griezmann, que demà juga el seu últim partit doncs amb l'Atlètic de Madrid a casa seva. I un Girona amb un punt per sobre de la zona de descens que marquen Mallorca i Llevant. Ara mateix són els dos equips que acompanyaria l'Oviedo de camí a segona divisió. Mitchell, el tècnic del Girona, en la roda de premsa prèvia al partit que ha fet avui, és ben conscient que aquest partit s'ha de guanyar sí o sí.
3: No, és una final. És un partit molt important per nosaltres, de necessitat, de fer història. I necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és i està clar. L'Atleti es juga les seves, però nosaltres molt més. Per mi, molt més. Perquè és la supervivència del club a primera divisió, la millora del club, el creixement del club, i necessitem els 3 punts. I és un partit, una final, que hem de fer les coses de la millor manera. Sabem que de la nostra necessitat i que també és veritat que està en nostra mà.
1: Doncs el Girona, que depèn de si mateix, com també l'Espanyol, després d'aquesta esperadíssima victòria entre setmana davant l'Atlètic Club, la primera en 19 partits, que va provocar les llàgrimes de Manolo González, i que deixa l'Espanyol 3 punts per sobre del descens que, com dèiem, marquen Mallorca i Llevant, que precisament demà s'enfronten al camp de Llevant, a València. Per tant, un partit on mínim un dels dos equips puntuarà. Un Espanyol que juga al camp de l'Osasuna, que està empatat a punts amb 42 punts tots dos. S'ha comentat a les últimes hores que els podria interessar un empat, com acostuma a passar en aquestes situacions, però Manolo González ho té clar. Ell només pensa en la victòria.
4: Bueno, que el fútbol tiene estas cosas siempre, que al final en fútbol las conjeturas, las historias, mucha gente aburrida en el camino también para buscar historias. Nosotros vamos a ir a ganar, sabemos que ganando estamos salvados, que es lo que nos importa, y no queremos esperar al día de la Real Sociedad, con lo cual para nosotros el partido es de vital importancia. Y igual que el partido de la semana pasada o del miércoles es historia, ahora lo que importa es este, no hay futuro. El partido de futuro es el de mañana, que es el 2-1. No hay más, si sabemos que si ganamos mañana, la faena está hecha, así que nosotros es lo único que contemplamos. La competición no te permite relajación, es lo que hay, esta competición es lo que es. Y bueno, permite que el día siguiente recuperes bien. Ayer ya toca otra vez preparar el partido y hoy volver a prepararlo al máximo. Hay que llegar mañana con las pilas cargadas. El equipo moralmente llega bien porque la victoria te refuerza a nivel anímico sobre todo, pero sí que es verdad que nos refuerza a nivel anímico, a nivel de confianza cero, a nivel de confianza. Vamos a muerte para no dar ni un balón por perdido ni descuidar ningún detalle mañana.
1: I demà, però en aquest cas a un quart de 10, perquè ja no juguen Real Barça, rep el Betis, últim partit de la temporada a casa, possibilitat pel Barça per fer el ple de victòries a casa com a local aquesta temporada. Si demà guanya, haurà guanyat tots els partits com a local a la Lliga aquesta temporada. Aquest seria un fet doncs històric, que destacava Hansi Flick a la roda de premsa avui prèvia, però, òbviament, amb un nom propi, com és el de Robert Lewandowski, que avui ha anunciat que marxa. Hansi Flick, evidentment, se n'han recordat i molt del davanter polonès.
5: I've worked with Robert now 4 years. He treballat amb en Robert 4 anys i hem guanyat 9 títols junts. Tots els títols que he guanyat han estat amb ell. Per mi és un privilegi haver treballat amb ell perquè és un professional. Cada dia fa tot el que ha de fer perquè el seu cos estigui al màxim nivell. És un model de comportament perfecte pels jugadors joves i és per això que encara està jugant a aquest nivell. Ara vol fer un canvi i es vol mudar. Això és bo per ell i potser també per al club, perquè així podem reestructurar una mica l'equip. Valoro molt haver treballat amb ell, perquè és un ésser humà fantàstic i també un gran futbolista.
1: Vuit i gairebé 36 minuts. Parlem també del play-off d'ascens a Primera Federació Femenina. Demà, l'Ona Sant Adrià juga el partit d'anada de la gran final.
2: Sí, l'anada ja, doncs, d'aquesta eliminatòria d'ascens a Primera Federació s'enfronta a la Reial Societat B a partir de 1:15 del migdia.
1: Doncs Ona Sant Adrià, que busca ser el segon equip en aquesta categoria la pròxima temporada, al costat del Barça B, perquè recordem que aquesta campanya, tant la EM com l'Europa, han baixat, i per tant només el Barça B ara mateix tenim a Primera Federació Femenina. Ona Sant Adrià, que és el filial del Badalona Women, des del primer equip, una de les jugadores, Sonia Majarín, desitja aquest ascens.
6: Están subiendo escalones cada año y obviamente que sería brutal que consiguieran pues un ascenso también. Muchas entrarán con nosotros al final y obviamente que el ritmo se nota y pues hay jugadoras como Nerea Carmona que has dicho que, o sea, han competido contra un Barça en las semifinales y es una puntuación de un 9, o sea, es brutal.
1: I a les 8 i 37 minuts ens posem a parlar també de la Primera Federació Masculina. Grup segon, penúltima jornada, jornada unificada a partir de les 9, a partir de 24 minuts, com aquell que diu, i amb moltes coses en joc amb aquests partits per als catalans.
2: Sí, perquè tenim Europa i Sabadell mirant amunt, intentant doncs situar-se en zona de play-off d'ascens, fins i tot el Sabadell en l'ascens directe a segona, el Nàstic a la part baixa de la classificació, intentant evitar el descens, però avui podria certificar-lo ja matemàticament. Penúltima jornada unificada, com deies, a les 9 del vespre, i a més tenim un duel català, perquè s'enfrontaran Nàstic i Europa, un mirant avall, l'altre mirant amunt. El Sabadell rebrà l'Antequera, també, com dèiem, tots dos partits a les 9 del vespre.
1: Doncs un Sabadell que ha de guanyar sí o sí a l'Antequera, però que de retruc mirarà el partit entre el Lense i l'Atlético Madrileño. Per què? El Lense és líder, 66 punts. Sabadell segon, 65. Tercer Atlético Madrileño, 64. És a dir, que si el Sabadell guanya el seu partit amb la nova Creu Alta absolutament plena, de gom a gom, no queda pràcticament ni una entrada, si guanya en el comiat davant de la seva afició i l'Eldense Atlético Madrileño no guanya el conjunt alacantí, el Sabadell recuperaria el lideratge a una jornada pel final. Per tant, dependria de si mateix doncs per intentar aconseguir l'ascens en l'última jornada. Un Sabadell que jugarà amb Foli, Carlos, Bonaldo, Miguelete, Estals, Kaiser com a capità, Kostia, Urri, Quadri, Priego i Eneko. Aquest és l'11 del conjunt arlequinat que dirigeix Ferran Costa.
7: Juguem amb la nostra gent, que demà el primer gol l'ha de ficar el Temple, l'ha de ficar la nova Creu Alta, i arribem amb el convenciment de que totes les coses que ens han anat passant durant la temporada ens fan arribar preparats a aquest moment. Llavors, el grup, ja ho he dit, no sabem tot el que portem darrere, sabem la magnitud de la història que estem escrivint, però no ens volem aturar aquí, volem més, i ara mateix l'únic que pensem, ja hem entrenat avui, hem entrenat collonudament bé, doncs descansar i demà doncs arribar preparats per fer un grandíssim partit.
1: Doncs a veure si el Sabadell guanya el seu partit i no guanya l'Eldense davant l'Atlético Madrileño i recupera el lideratge al conjunt arlequinat. I a les 9, el nou estadi Costa Daurada, mare meva, quin drama aquest Nàstic a Europa. El Nàstic que necessita guanyar sí o sí per sortir del descens, l'Europa que necessita guanyar sí o sí per mantenir plaça de play-off. De fet, els escapulats podrien ser-ho avui si guanyen, i Cartagena i Algeciras no guanyen els seus respectius partits. És una carambola complicada, però podria donar-se. Una Europa que, per cert, ja tenim l'11, que no sabíem en l'anterior connexió, doncs jugaran Flere, Guillem, Escorula, Campeny, Esgro, Jordi Cano, Meixac, Adnane, Vacas, Caravaca i Jai. De la seva banda, la Nàstic, com dèiem, cal guanyar perquè ara mateix està en zona de descens. Jugarà amb Rebollo, Camus, Zoilo, Mangel, Abdalà, Montalvo, Jaume Jardí, Alex Jiménez, Òscar Sanz, Pujol i Baselga en l'11 inicial, i amb aquesta intenció per part del seu tècnic, Pablo Alfaro.
8: ¿Qué depende de nosotros? El sábado a las 9 y llegar lo mejor posible e intentar, lógicamente, que, pues, que nuestras virtudes futbolísticas, pues por lo menos tengan premio. Y tengan premio, y premio ahora mismo son puntos. Más allá de las sensaciones, más allá del tipo de partido, más allá, que es importante, pero que ahora no nos va a... El objetivo lo vas a conseguir sumando puntos. Es nuestra única obsesión.
1: I del costat de l'equip de la Vila de Gràcia, doncs moltíssima il·lusió per intentar mantenir aquestes opcions de play-off. Ara mateix cinquè al conjunt graciang i, per tant, en aquesta zona de privilegi, amb un punt de marge només sobre el Cartagena i dos sobre l'Algeciras. Adai Benítez, tècnic de l'Europa.
9: Un moment maco per la història de l'Europa. Crec que per nosaltres és el segon o tercer millor moment de la història. Això no vol dir tampoc res, però sí que és veritat que l'energia és bastant positiva i bueno, amb una il·lusió que sempre pues, pot donar una força que a vegades pues, no, és difícil de trobar, i només la situació, i que és veritat que pels jugadors és un moment que pues, no han viscut, perquè aquests jugadors pues, fa 3 anys estaven a tercera o dos, i jo inclús com a entrenador, i pues, és un moment il·lusionant, però amb tota la força del món, amb tota la dedicació i treball que se li ha dedicat a un equip que, però bueno, pues que estigui en la situació que sigui, o sigui com sigui, els nostres jugadors no estan acostumats a aquest estadi, a aquest entorn. Llavors, aquest ha sigut el primer any i ens toca viure aquest moment, en aquest moment, i afrontarem la situació de la millor manera possible.
1: 8:41, i qui vol, qui està buscant pujar a primera federació masculina, jugava avui la tornada de les semifinals del play-off d'ascens, era el Reus, però se li ha escapat el somni.
2: Havia empatat a 0 a Reus, tenia la tornada al camp de l'Ourense, ha començat dominant l'Ourense, ha pogut empatar Frank Càrbia, però ha acabat guanyant l'Ourense 2-1. Recordem que al Reus li valia acabar guanyant la pròrroga, si hi havia pròrroga, però si haguessin anat a penals, tampoc li valia, per millor classificació de l'Ourense. Per tant, havia de guanyar sí o sí el partit perquè no podia arribar a la tanda de penals, però ni així no ha estat possible i ha acabat perdent per aquest 2-1 i, per tant, doncs, queda eliminat.
1: És una autèntica llàstima, molt condicionat el partit per aquest gol inicial de Rufo al minut 8, doncs, que li ha donat l'1-0 a l'Ourense. Al 31, Frank Càrbia donava esperances amb un gol, amb una molt bona recuperació a la frontal de l'àrea gran del conjunt gallec, empatant el partit, però quan a la segona meitat el Reus dominava, buscava el segon gol per intentar capgirar l'eliminatòria. Una contra ha servit perquè Justino, al minut 72, fes el 2-1 de l'Ourense. Ja no ha pogut aconseguir forçar la pròrroga al Reus i, per tant, doncs s'acaba el somni d'un Reus que, això sí, recordem-ho, havia pujat aquest any a segona federació. Per tant, ha fet una gesta, podem dir, doncs arribant fins a aquestes semifinals i fent creure a aquesta afició del Reus Redis, un equip de nova creació ara fa uns anys, que ha anat pujant i pujant i pujant a mesura que han anat passant les temporades, i avui ha estat a punt doncs aconseguir aquesta gesta de ficar-se a la gran final d'aquest play-off d'ascens a primera federació masculina. Però en qualsevol cas, molt bon paper per part del conjunt reginegre en aquest play-off, i per tant cal felicitar el conjunt reginegre per aquesta gesta. Un conjunt reginegre al Reus Redis que comanda el Marc Carrasco, que em diu ara ja l'Albert García, que el tenim en directe a 8:43. Marc, com estàs? Bona tarda.
10: Hola, bona tarda. Hem tingut tardes millors.
1: Sí. Pel resultat, pel joc, primer de tot, sensacions que et queden després d'aquest partit on finalment aquest 2-1 us deixa fora?
10: No, sobretot dolguts, perquè veníem a competir, tot i el recent ascens i haver-nos posicionat en aquesta categoria una vegada dins el play-off, doncs volíem competir-lo, teníem un desig molt gran, i això ens deix dolgut perquè som un equip competitiu. Per una altra banda, d'orgull, perquè crec que l'equip durant tota la temporada ha estat un equip protagonista, un equip valent, un equip amb molt desig per oferir bon joc, per anar a buscar els rivals a camp contrari, per assumir riscos, i orgullosos del que hem fet. Crec que els punts, el Reus ha estat millor en aquesta eliminatòria, però això és futbol, és l'esport, i res, ens aixecarem després d'aquesta derrota i seguirem portant amb molt d'orgull el nom de Reus i l'escut al pit, perquè forma part de la nostra vida i forma part de la nostra essència.
1: Un partit on segurament molt marcat per aquest gol tan aviat de l'Ourense, que us ha anat fer a remolc, però amb el gol de Frank Carbi, a mica en mica, us heu anat recuperant, i a la segona part, quan semblava que teníeu el domini, aquesta contra, no?, ha acabat matant l'eliminatòria.
10: Sí, crec que els primers 10-15 minuts la veritat que l'equip li ha costat entrar al partit. Una cop ens hem estabilitzat, ens hem tranquil·litzat, hem començat a ser nosaltres, hem començat a pressionar bé, hem començat a tenir una mica la pilota. Crec que fruit de tota aquesta tranquil·litat i pausa ha arribat el gol de Fran, i sí que després del gol de Fran, i jo crec que tota la segona part fins al 2-1, crec que el Reus ha estat dominador, ha generat, ha trepitjat àrea. Una llàstima el gol amb la transició, però això també forma part del futbol. No hem estat capaços de dominar aquestes dues accions. I res, i ens tornem dolguts i tristos cap a casa, però amb l'orgull d'haver estat valents i d'haver competit molt bé. I crec que d'haver fet mèrits als punts per guanyar aquesta eliminatòria.
1: Acabo, Marc. Potser el gran triomf d'aquest Reus Redis, no ja d'aquest any, sinó dels últims anys, de la feina que porteu fent els últims anys amb els diferents ascensos, és haver recuperat la il·lusió a Reus pel futbol, perquè l'afició estava enganxadíssima.
10: Sí, sens dubte. Crec que el gran objectiu d'aquest equip, un cop vam començar, no només era esportiu, que ha estat increïble el creixement, sinó també la part social. Crec que dies com el de Terrassa, com el del Johan, com el del Narcís, com la Copa del Rei, com partits de la temporada passada, del Girona, crec que és espectacular viure la gent com està sobre nostra, l'estima que ens trasllada. Crec que hem crescut de forma gran i estem a l'alçada de les millors aficions de Catalunya i segurament del territori. I res, molt contents per la part de l'estima que ens dona la gent de Reus, dolgut perquè volíem seguir vivint aquesta història, perquè no volíem que acabés, perquè volíem un últim partit a l'estadi de gala, però bé, el creixement no només és esportiu, sinó que també és amb la gent, amb la intensitat amb què la gent de Reus avui s'ha fet aquest projecte seu, i l'equip ja forma part de la seva vida i ens anima i està molt a prop nostre. Per tant, molt feliços per aquesta part també i orgullosos.
1: Moltíssimes felicitats, Marc. Independentment de que avui el resultat no hagi acompanyat, perquè la feina que esteu fent és brutal i això ho sabeu perfectament, i l'any vinent de ben segur que tornareu a donar guerra. Moltíssimes felicitats, de debò.
10: Moltes gràcies a vosaltres.
1: .47, vinga, i un altre, en aquest cas les competicions que ens ocupava avui dissabte era la Lliga Elite. Última jornada de moltíssimes emocions, per dalt, per baix. Ja tenim equips que han aconseguit l'ascens, els que jugaran al play-off, els que baixen. Aquests són els marcadors d'una última jornada apassionant.
2: Sí, perquè encara hi havia moltíssimes coses en joc. De fet, tres places d'ascens, perquè només hi havia el Sant Feliuenc descendit matemàticament. Els altres tres equips, doncs, han acabat baixant avui després dels resultats. També ens faltava una plaça de promoció en descens, l'ha acabat aconseguint el Rubí. Anem a repassar com ha anat aquesta última jornada a la Lliga Elite. Empat a 0 entre l'Atlètic Sant Just i el Martinenc. Victòria del Rubí 3-0 davant del Sabadell B. Victòria del Júpiter 0-1 a Castelldefels. El Sant Juan Atlètic a Montcada ha guanyat 2-0 al Prat. L'Horta s'ha imposat 3-2 al Vilafranca. El Manlleu ha guanyat 2-1 al Valls. La Pobla de Mafumet ha superat el Ciutat Cooperativa per la mínima, 1-0, i també per la mínima ha guanyat el Sant Feliuenc, ja descendit per 1-0 davant el Sant Mauro.
1: Doncs ja tenim a Sant Joan Montcada campió després de la victòria davant del Prat, i que el Martinenc no hagi passat de l'empat al camp del Atlètic Sant Just. Una victòria al Sant Joan Montcada en aquest partit davant del Prat, que farà play-off al Prat Ràdio. Ivan Conde.
11: El San Juan Atlético de Moncada ha vençut per 2-0 al Prat i assoleix l'ascens a tercera federació. A més, ho fa com a campió de Lliga Elite després dels resultats de la resta de la jornada. Partit viscut amb molta il·lusió i un ambient de gala a Can Sant Joan i amb nervis segurament doncs, més propis de la situació excepcional que no pas del guió de partit. Als 20 minuts, Òscar Muñoz ha avançat el conjunt de Dani Sánchez amb una gran testarrada que ha buscat directament l'escaire de la porteria defensada per Guiseris. Fins a dos pals, algunes bones intervencions del porter del Prat han evitat el que seria el segon i pràcticament definitiu gol d'Òscar Muñoz al minut 80. Si el primer ha sigut una testarrada de vella factura, aquesta ha sigut una rematada de tisora que ha posat la cirereta al pastís a un gran partit del San Juan Atlético de Moncada i a una temporada que val el premi de l'ascens a Tercera Federació. Com dèiem, home destacat i heroi del partit, Òscar Muñoz, que als 39 anys viu un nou ascens de categoria.
12: Creo que hemos sido el equipo que más veces ha estado, más jornadas ha estado líder en todo el año. Poco a poco no lo hemos ido creyendo. Hemos tenido algunos baches, hemos tenido la suerte de ponernos por delante. Eso nos daba la tranquilidad que también el empate nos valía. Y bueno, al final pues podía meter segundo y liquidarlo. La chilena hacía tiempo que no hacía o que no enganchaba una tan bien. Y bueno, al final lo importante era que entraran y bueno, han entrado bonitos, pero eso, la gente se lo merecía, el público se lo merecía, la directiva se lo merecía y yo con mi costilla medio rota y medio de todo, hoy era el día, he podido hacerlo con mis goles, cualquiera me valía y nada, súper contento y a ver qué pasa el año que viene.
11: Ascens històric per al conjunt de Can Sant Joan i cinquena derrota consecutiva per a un Prat decaigut i amb molts problemes d'efectius que haurà de fer un reset el més aviat possible. Finalment ha estat quart classificat gràcies a l'empat del Sant Mauro i la derrota del Castelldefels i s'enfrontarà precisament al Sant Mauro en la primera eliminatòria del play-off, anada a Santa Margarida de Montbui, tornada al Municipal Sagnier.
1: I el martinenc també aconsegueix l'ascens. El segon de consecutiu torna a tercera 7 anys després. Després d'empatar 0 al camp de l'Atlètic Sant Just, li valia un punt i ho ha aconseguit l'equip de Toni Carrillo, que estava ben content doncs en aquestes declaracions als companys de BTV només acaba el partit.
13: La temporada, la veritat és que brillant de l'equip, de menys a més, i la veritat és que hem acabat de la millor manera. Sabíem que veníem un camp on el rival doncs, té molt com un tracte la pilota d'un costat d'un altre, és un equip que a casa fa coses interessants, i bueno, hem intentat doncs, jugar junts, buscant alguna contra, i al final doncs, bueno, crec que pràcticament no ens han fet caire d'ocasions, i l'equip doncs, ha sigut solvent defensivament, i al final era el que necessitàvem per pujar.
14: Sí, per tots, sobretot pel club. El club. Al final aquí estem... El club està per sobre de tot, i la veritat és que el Martinenc jo crec que és una entitat que mereix estar a categoria nacional.
13: Vam vindre aquí amb la il·lusió en 3 anys de poder col·locar l'equip, 3 o 4 anys de projecte, doncs, col·locar l'equip a categoria nacional, ho hem assolit i ara doncs, el que hem de fer és gaudir-ho i després ja prepararem la reentrada a la categoria nacional.
1: Doncs felicitats a Sant Joan Moncada i a Martinenc per l'ascens. La Pobla de Mafumet s'haurà de currar al play-off. Optava a pujar directament, però la victòria davant de la Ciutat Cooperativa ha estat insuficient i haurà de jugar al play-off i, en canvi, el seu rival que descén. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
15: La Pobla de Mafumet fa els deures per 1-0 i es queda sense el premi de l'ascens directe i envia la Ciutat Cooperativa a Primera Catalana. Un gol de David Cabezas a les acaballes de la primera meitat ha estat suficient per la victòria poblatana. Una primera part amb joc molt trencat per totes dues bandes, però la Cope tindria una opció claríssima al minut 7 de la primera meitat en un 1-1 que trauria Nahuel Providencial amb el peu. A partir d'aquí, la Pobla mantindria el control del partit i arribaria el premi del gol després d'una gran acció de Carol que se la donava a Cabezas per superar el porter de la Cope i ficar l'1-0 a l'electrònic. La Pobla tindria dos mans a mans a la segona meitat de Pau Raya i Agus, que perdonaria el 2-0, i la Cope mitjançant Ixam tindria opcions clares per posar l'empat a través de la pilota aturada. Patiria la Pobla els minuts finals l'embestida de la Cope, però acabaria guanyant el partit malgrat que les victòries de San Juan Atlético Moncada i l'empat del Martinenc no han donat el premi de l'ascens directe. La Pobla de Mafumet, que és equip de play-off, hi haurà de superar l'eliminatòria davant el Rubí.
1: I qui també és, precisament, equip de play-off és el Rubí, que deixa sense premi el Castelldefels amb la victòria del Rubí i la derrota del Castelldefels. Ràdio Rubí, Siscolara.
16: Alegria desfermada al municipal de Can Rosés després que els dos condicionants que s'havien de donar hagin portat a la Unió Esportiva Rubí a la 6a posició de la Lliga Elite i, per tant, a disputar la promoció d'ascens a tercera ref. Tot després que els 90 minuts guanyessin 3-0 el Sabadell EB en un partit dominat per part del conjunt rubinenc i a esperar durant una estoneta dins del terreny de joc aficionats i jugadors per conèixer el que ha estat al final la derrota del Castelldefels davant del Júpiter i d'aquesta manera complir amb una de les promeses que va fer el Blai Martí quan va arribar com a primer entrenador a la Unió Esportiva Rubí.
17: Recordo el primer dijous que vaig portar el primer entrenament, l'Ivan i el Preci em van dir és una missió difícil, però ens hem de salvar, vaig dir tranquils que farem play-off i aquí estem, farem play-off.
16: Han de pensar ja en aquesta, doncs, eliminatòria primera davant de la Pobla de Mafumet i sobretot pensant en jugar partits com ara el que s'ha disputat davant del Sabadell i bé, tot i que igualat en els moments d'intensitat i els detallets han anat cap al costat de la Unió Esportiva Rubí amb una victòria contundent i que reconeixia el Marc Cabestany, entrenador del filial del conjunt arlequinat, havia estat justa.
17: Sí, el Rubí potser li ha sortit tot de cara, ha aprofitat els nostres errors no portats, els nostres regals, ha mantingut l'avantatge, fins i tot aconseguir el tercer gol, i el resultat és contundent. Avui no hem merescut treure res positiu d'aquí.
16: Si sent a plaça i es permeten a la Unió Esportiva Rubí continuar somiant en una temporada una mica boja, però que acaba bé.
1: Doncs acaba bé, i també pel Manlleu i pel Valls, que continuaran a Lliga Elit. Ràdio Manlleu, Marc Lladom.
18: Bé, doncs l'AEC Manlleu ha guanyat l'últim partit de Lliga Elit de temporada per 2-1 davant el Valls. Estem amb el capità Joel Puntí, que a més avui ha jugat els últims minuts vestint aquesta samarreta, retirant-te. No sé com has vist la victòria, ha tocat gairebé patir fins al final, tot i el 2-0 que havíeu posat al marcador.
19: Sí, havíem de posar emoció fins al final, però amb aquesta afició i amb aquesta grada era impossible que l'equip no salvés.
18: N'heu tremolat, ni des d'inici de partit. Avui era un partit sèrio a casa, que sabíeu que depeníeu de vosaltres mateixos i heu anat per la victòria.
19: Portàvem tota la setmana que sabíem la importància d'aquest partit. El Manlleu és un equip que ha d'estar a Lliga Elit, i ho sabíem, i sabíem que no se'ns escaparia.
18: I com has fet, et farà sentir bé, entenc, deixar l'equip en aquesta situació, no? Ara que et retires.
19: Sí, no, hauria tingut malsons tot l'estiu, si no. O sigui que molt orgullós d'haver format part d'aquest equip, de que ens ajudessin com ens han ajudat, i molt content de ser un manlleuenc.
18: Doncs res, Joel Puntí, moltes gràcies i que vagi molt bé.
19: A vosaltres.
1: Doncs content, recordem, Sant Joan Montcada campió, Martinenc que també puja a tercera 7 anys després, el play-off el jugaran d'una banda Pobla Mafumet, Rubí i Prat Sant Mauro, l'Horta que s'ha salvat amb un gol al minut 92 i baixen Ciutat Cooperativa, Júpiter, Vilafranca i Sant Feliuenc. Ens aturarem un momentet, escoltem les notícies de les 9 i a les 9 i 3 acabem de repassar tota l'actualitat del futbol, també el futbol sala, l'handbol, el bàsquet, molts esports com sempre, cada dissabte i cada diumenge de 8 a 10 del vespre a la teva ràdio local, aquí en el joc.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia. La ràdio sona diferent al Maresme.
2: Amb el tema curiós del dia, què ens portes?
3: La policia va rebre l'avís d'una veïna que alertava d'una fuita d'aigua i que se li havia inundat el pis. Durant la inspecció, els agents van trobar dues habitacions amb 178 plantes de marihuana.
2: Elles mateixes són les que van avisar, sí, no?, sí, a la policia. Sí, sí, sí. Hi ha una fuita d'aigua.
3: Sí, sí, hi ha una fuita d'aigua, escolti, però vull dir, no, a l'habitació dels pots de l'esquerra no hi miri, perquè no...
2: Clar.

Analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari du a un Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, bona nit. Són les 9. Us parla Adrià Jurado. La cultura torna a conquerir la nit de Catalunya amb una nova edició de la nit dels museus. Des de les 7 de la tarda d'avui fins al dilluns, coincidint amb el Dia Internacional dels Museus, s'espera superar els 115.000 visitants de l'any passat a l'àrea metropolitana de Barcelona, per on han de passar per molts d'aquests museus també del nostre país. En uns dies on, a més, els centres farciran amb música, espectacles, visites guiades, tallers i activitats familiars. Escoltem a Montse Torres, coordinadora dels museus municipals, que precisament busquen també arribar al públic no habitual.
2: Enguany hem fet efectivament una aposta per programar activitats d'interès del públic més jove. N'hem identificat una trentena d'activitats programades pels diversos centres per atraure doncs, aquest públic que habitualment no és usuari, habitualment no visita tant els nostres centres.
1: La nit dels museus s'ha consolidat com una de les grans cites culturals de l'any i és una iniciativa que també es fa a la resta d'Europa. I en política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dedicat la seva darrera intervenció al viatge a Califòrnia reivindicant l'humanisme, el multilateralisme i els igualitarismes. I ho fa des d'un dels seus polítics de més oposició a la del president dels Estats Units, Donald Trump, i després d'haver-se reunit amb l'oposició que li fa al govern californià. Escoltem a Salvador Illa, qui també ha defensat el talent català.
3: Balanç positiu, sortir al món sense complexes, a liderar amb ambició, amb humilitat. Nosaltres no hem de tenir cap actitud arrogant, però tampoc hem d'estar arrogants ni tancats a casa. Sortir al món amb ambició, insisteixo, expressant, explicant el que és Catalunya i fer la nostra contribució.
1: I parlem en política, però tornant a casa nostra, la CUP ha retret Esquerra i Comuns que donin suport als pressupostos de la Generalitat enmig de les vagues entre metges i professors. Precisament el sindicat de mestres USTEC també ha reclamat als dos partits que incloguin a l'acord de pressupostos les reivindicacions dels docents. I parlem ara de successos, ja que la conductora d'un turisme ha mort aquesta matinada en un accident de trànsit a la C-17 a l'altura de Vic. És la víctima mortal número 41 aquest any a les carreteres catalanes. Hi ha en cultura unes 30.000 persones, segons els organitzadors, han omplert el Parc del Fòrum aquest dissabte en el 150è aniversari d'Estrella Damm. La companyia cervesera ha convocat una destacada representació de la música catalana pop-rock i urbana del moment. I precisament el premi, també repassant a Barcelona, el premi a la millor pel·lícula del Docs Barcelona 2026, que és per Amazomania. I ara mateix en esports ha començat la Copa de la Reina de Futbol, que el Barça i l'Atlètic de Madrid estan jugant. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
4: Què tal? Bona nit, benvinguts a l'Enjoc.

Programa de l'Esport Català que us acompanya des de fa 14 temporades cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts estarem ben pendents de l'inici de la gran final de la Copa de la Reina de futbol que juguen el Barça i l'Atlètic de Madrid. També de l'apassionant penúltima jornada a la primera federació masculina amb Sabadell, Europa i Nàstic jugant-se els seus respectius objectius. I també de tot el bàsquet, el waterpolo, l'handbol, el futbol sala, molts esports, com sempre, amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marc al control de so. Avui és dissabte, són les 9 i això és l'enjoc.

0: Vinga, i repassem el més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona nit.
1: Bona nit, Ignasi.
0: La final de la Copa de la Reina de Futbol en joc.
1: Ja roda la bola en aquesta final on el Barça juga a Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid. Les de Pere Romeu podrien aconseguir la seva tercera Copa seguida i la dotzena de la seva història si guanyen a les Matalasseres. Després de la Lliga Femenina i la Supercopa, que podria ser el tercer títol del curs just una setmana abans de la final de la Champions.
0: D'altra banda, el Vilassana intentarà defensar el títol a la Copa de la Reina d'Hoquei Patins.
1: Ha aconseguit superar el Fraga per 0-2 i jugarà la final contra el Gijón, l'anfitrió, que ha superat per golejada al Benvibre. Les lleidatanes intentaran guanyar la seva segona Copa de la Reina, el seu quart títol i el primer d'aquesta temporada.
0: D'altra banda, la Lliga de Campions Femenina de Waterpolo s'estan disputant les tornades a quarts.
1: Tenim ja el Sant Andreu classificat per la final a 4, que jugarà el 10 i el 12 de juny a Malta, on intentarà revalidar el títol. Ha superat el Bully Acmeni. El Sabadell necessitava remuntada davant l'Olympiacos. No ha estat possible i queda fora d'aquesta final a 4. I el Mataró juga ara mateix davant del Cirroma. L'anada havia guanyat a 13-9 i ara mateix està guanyant 9-12. Per tant, ara mateix tindríem també doncs el Mataró classificat per aquesta final a 4. Queda 1 minut i 44 segons perquè finalitzi aquest partit.
0: I jornada unificada a la Primera Federació Masculina de Futbol.
1: Ja estan en joc els partits. Aquesta jornada unificada a les 9, Nàstic Europa i Sabadell Antequera. Són els enfrontaments en què hi ha participació catalana. Europa i Sabadell lluitant per ser el play-off d'ascens, fins i tot el Sabadell per mirar de situar-se primer i aconseguir l'ascens a segona, i el Nàstic se la juga i fins i tot podria perdre avui la categoria.
0: Avui sí, marxem de ronda. Vinga, anem a repassar marcadors a aquesta hora de la nit. Comencem per la Copa de la Reina final a Gran Canària. Com ha començat aquest Barça Atlètic de Madrid?
1: Doncs de moment ja fa 4 minuts que s'està disputant aquesta final. El Barça ja ha tingut algunes oportunitats de cara a porteria, però de moment no es mou el marcador, aquest 0-0 entre Barça i Atlètic de Madrid.
0: I també ha començat a les 9 la jornada unificada de la Primera Federació Masculina, la penúltima, i amb aquest duel català d'extrems entre Nàstic i Europa. Tarragona Ràdio, Tero Ortega, bona nit.
2: Puntualment ha començat aquest partit a les 9 del vespre, de moment amb una batalla de pancartes amb fins que la porta s'apari a gol de muntanya dels aficionats del Nàstic de Tarragona, la preferent alta, on se situen els 600 seguidors escapolats, una pancarta on es pot llegir una vila que resisteix. Ha començat, com dèiem, el partit amb l'11 del Nàstic, format per Dani Rebollo, per Sergio Camus, Enric Pujol, Òscar Santi, Zoilo en defensa, amb Ángel y Montalvo al mig del camp, per davant la línia de 3 mitja puntes, que són Kylian Abdala, Jaume Jardí, Àlex Jiménez i Marcos Baselga. És la referència ofensiva per part del Club Esportiu Europa. Situa a Juan Flores sota pals amb una defensa amb tres centrals, amb Esgró, Campeny i Roger Escoruela, cauen per bandes Caravaca i també Alejandro Jai. Al mig del camp, Nane Meixac, actua de mitja punta Òscar Vacas i és Jordi Cano el pitxitxi al més avançat. Minut 7 de la primera part, no s'ha mogut el marcador. Ambient de gala per viure aquesta final d'interessos contraposats entre el Nàstic i l'Europa.
0: I compte, perquè hi ha novetats importants. Marca el Betis davant del Tarazona. Dos rivals directes del Nàstic. El Betis ara mateix empataria punts amb el Nàstic i el Tarazona quedaria de moment a només un punt. Per tant, si el Nàstic guanyés, sortiria del descens. I a la zona alta de cara a l'Europa, marca l'Ibiza davant del Cartagena. Per tant, un rival directe del Cartagena que està perdent el seu partit. L'altre, el Algeciras, està empatant. I a tot això, el Sabadell també jugant per intentar buscar el lideratge.
1: Sí, de moment 0-0 en aquest partit entre el Sabadell i l'Antequera. És el que deies, ja hi ha alguns partits en moviment. També, per exemple, el duel entre l'Alcorcón i el Marbella. El Marbella, un dels equips de la part baixa de la classificació, està perdent. S'ha avançat l'Alcorcón. Per tant, ja molts partits on hi ha hagut gol, però de moment els dos partits on hi ha presència catalana, aquest Nàstic Europa, com ens deia la Tere Ortega, i també el Sabadell Sabadell i Antequera, 0-0 els dos enfrontaments.
0: I també 0-0 en l'Eldense Atlético Madrileño, que importa també de retruc al Sabadell, per tant, a la zona alta, tot igual. En hoquei patins, hoquei lliga masculina, primer partit de quarta final, al millor de 3, què està passant a Calafell?
1: Doncs està caient una bona golejada perquè el Reus està guanyant, i encara queden 9 minuts de partit, eh? Està guanyant per 1-7 davant del Calafell en aquest primer partit, al millor de 3, és aquesta eliminatòria dels quarts de final. El segon partit serà a Reus, i el Reus, doncs, aquest partit sembla que el té força encarrilat amb aquesta victòria ara momentània de 1-7, i tindria doncs el primer match ball a casa seva el proper cap de setmana.
0: I amb Waterpolo Champions femenina, quarts de final, tornada, busquem el segon equip català a la final a 4. Què fa el Mataró a Roma? Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
3: Doncs ja el tenim, eh? El segon equip català que jugarà el proper mes de juny, la final a 4 de la Lliga de Campiones, amb el resultat final 6-10, assolint Centre de Natació Mataró 12. Recordem que en l'anterior connexió us dèiem que la primera part, el primer període, havia acabat amb un 1-2 favorable a les mataronines. Han mantingut aquest gol d'avantatge en el segon període, 3-4, i en el tercer és quan el partit s'ha mogut força, perquè l'equip italià ha arribat a empatar a 5 gràcies, entre altres coses, a 2 gols de l'australiana Sienna Hearn, però a partir d'aquí això ha desfermat la fúria golejadora del Mataró. I és que ha marcat un parcial de 0-6 que ha arribat a col·locar el 6-11 en el marcador. I al quart període ja podríem dir que el Mataró ja ha baixat la guàrdia, perquè ja tenia pràcticament la classificació a la butxaca, i això ho ha aprofitat el conjunt italià amb un parcial de 4-1 i maquillar d'alguna manera aquest resultat final que dèiem abans. 6-10, assolint Centre de Natació Mataró 12. Per tant, ja tenim les dues semifinals d'aquesta Lliga de Campiones, perquè el Club Natació Sant Andreu s'enfrontarà al Ferencváros hongarès, mentre que l'assolint Centre de Natació Mataró s'enfrontarà a aquest Olympiacos que avui ha eliminat el Club Natació Sabadell.
0: Doncs hi hauria l'opció de final catalana, i això ens encanta. Gràcies, Jordi, bona nit.
3: A veure.
0: I a l'Eurocup femenina, tornada a semifinals, què fa el Barceloneta?
1: Doncs no pot estar més ajustada la cosa. Queden 28 segons i l'Atlètic Barceloneta guanya d'un únic gol, 13-14, l'anada. Va acabar amb empat a 12, per tant, ara mateix aquest únic gol de diferència li donaria l'accés a la final a l'Atlètic Barceloneta. Queden 28 segons de partit. Acaba d'acabar aquest partit, per tant, l'Atlètic Barceloneta, que serà la final davant del Catalunya, final catalana, i això doncs ja ens assegura un títol per un equip català en aquesta Eurocup.
0: Doncs boníssimes notícies des d'aquesta Eurocup femenina de waterpolo, amb una final catalana entre el Catalunya i el Barceloneta. I pel que fa al bàsquet, Lliga ACB, 32a jornada, ha d'haver començat el partit a Manresa.
1: Sí, ja ha començat, i de moment li van bé les coses. El Baxi està guanyant de 4 punts de diferència, 11-7, davant del Casa de Montsaragossa.
0: I a la tercera FEP, eliminatòria prèvia a la fase final, a partit únic, Vic i Mollet, que juguen una plaça per ser-hi. Ràdio Vic, Pep Portet, bona nit.
4: Bona nit, Ignasi, des d'aquest pavelló del Castell d'Emplanes, que fa un goig espectacular. El pavelló ple per veure aquest partit, emocionant partit, que de moment, i quan el tenim al descans, domina el conjunt ballesà, el DM Grup Mollet, per 37-41. Un Mollet que ha sortit millor, s'ha posat 0-6 d'arrencada. El conjunt biguetà, però, que ho ha capgirat posant-se per davant, però han sigut molt pocs els minuts que han anat per davant els de Joan Hereta. El Mollet, que ha tornat a dominar per marxar 17-21 al final dels primers 10 minuts, i a la represa 19-25 dels 3 primers minuts de joc, Joan Hereta, que ho ha parat, el conjunt biguetà, que ha reaccionat i que ha acabat el quart del període per arribar al descans amb aquest 37-41, aquest menys 4, tot molt obert aquí al pavelló del Castell d'Emplanes, dos equips que busquen la plaça per ser a la fase estatal d'aquí a dues setmanes, en peu encara, per continuar. Tenim ara el partit al descans, queda poc més de 4 minuts perquè comenci el tercer període. Com diem, de moment, avantatge del Mollet, però tot obert aquí.
0: I hi ha novetats a Tarragona en aquest duel català entre el Nàstic i l'Europa. Tere Ortega.
5: S'ha avançat en el marcador el Nàstic amb gol de l'aragonès Marcos Baselga, que suma el seu cinquè gol. Pilota filtradeta de Jaume Jardí davant dels dubtes del defensa
2: del Club Esportiu Europa és gros i arriba la pilota Marcos Baselga, que xuta i fa pujar el primer gol del Nàstic al marcador. Ara, minut 13 de la primera part, està guanyant el Nàstic de Tarragona, està perdent el Tarragona, per tant, l'equip tarragoní sortiria del descens. Nàstic 1, marcat Marcos Baselga, Club Esportiu Europa 0.
0: Doncs greu errada, d'Esgro, aquesta passada boníssima a la frontal de l'àrea. Esgro que deixa passar la pilota pensant-se que arribarà Flere i no veu que Baselga el té a l'esquena i marca pràcticament a plaer. S'avança la Nàstic, que ara mateix amb aquest gol, doncs combinat, com dèiem, amb la derrota del Tarazona, sortiria del descens. El conjunt tarragoní estaria un punt per sobre del descens i, per tant, ara mateix dependria de si mateix per continuar a la primera federació a la pròxima temporada. L'Europa, de moment, no varia res la cosa perquè continuaria cinquè amb 57 punts, amb un punt més que el Cartagena, que està perdent ja 2-0 a Eivissa. I, això sí, si l'Algeciras marqués un gol en el seu partit, trauria l'Europa de la play-off. Per tant, poden passar moltes coses. Recordem que el Sabadell continua empatant a 0 i que l'Eldense Atlético Madrileño, l'altre partit que interessa als arlequinats, també van 0-0. I, per últim, en bàsquet, Anna, fase d'ascens a Lliga Femenina Challenge, anada de la segona eliminatòria. Què fa el GEC a Lleó?
1: De moment va a remolc, que el GEC aquest partit està dominant amb contundència el Lleó. Està retallant en distàncies el GEC, però encara són notables, de 9 punts, 40-31 està perdent ara mateix el GEC, quan el partit ja es troba al segon quart.

0: Jo trio comerç just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: En joc, amb Ignasi Trapero.
4: Vinga, un quart de 10 de la nit. Som els de l'Enjoc. Continuem doncs, repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana. Mare meva, quin dissabte, amb tants fronts oberts, mirant a 14 partits a la vegada. Però ens encanta, les emocions de l'esport. Amb futbol, ens quedava per repassar encara el play-off d'ascens a segona federació masculina demà diumenge, i amb dos partits que veurem a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, es juguen els partits d'anada de la primera eliminatòria.
5: Sí, la primera de tres rondes. Recordem que han de superar aquests equips. Primer aquesta semifinal, després la final catalana, i després ja doncs unir-se amb la resta d'equips de tercera federació de la resta de l'estat espanyol. De moment, aquest primer tràmit, l'anada, l'Hospitalet rebrà la visita del Badalona a 12:45 del migdia i a les 6 de la tarda Vilanova-Cornellà.
4: Doncs aquest Hospitalet Badalona el podrem seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. Ha fet els dos partits, en aquest cas a partir de 12:45, i això diuen els tècnics. Abans de començar el partit, Sergio Juste, el tècnic riberenc, Miquel Azparren, l'escapulat.
6: Molt bé, també, amb ganes de llegada que sigui diumenge i començar aquest playoff que tant esperàvem, i res, amb ganes de tornar aquí a veure el camp ple i disfrutar d'aquest partit. Bueno, el que sabem tots, no? És un equip fet per pujar de primer, com el nostre també, i al final pues, ells porten tota la temporada primers, al final cauen al final, però és un equip perillós, al final han demostrat. Penso que allà ens va costar sobretot la primera part, penso que sabem que quins errors hem comès i intentarem fer-los millor, i això penso que està clar. Llavors, amb això, pues, penso que serem molt més forts.
7: Ya en el playoff, aquí cada partido es diferente, pero todos son complicadísimos. Todo el mundo, por muchos méritos durante todo el año, estamos en el playoff, y a partir de aquí, pues bueno, los detalles del hospi tenemos que controlarlos, pero sobre todo que ellos estén muy pendientes de nosotros.
4: Doncs a 12:45 a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, aquest Hospitalet Badalona, i a les 6 també podrem veure l'altra semifinal, l'altre partit de primera eliminatòria anada, semifinal catalana en aquest cas, perquè són dues rondes catalanes i després una tercera estatal. A les 6 jugaran Vilanova i Cornellà, un Cornellà que entrena Ignasi Sanabra.
8: Creo que hay que empatizar mucho con el futbolista, creo que es un día de muchos nervios, es un día que mostrar una buena versión siempre es complicado, pero sí que ser serio, ser constante, jugar muy concentrado es imprescindible en un playoff, no cometer errores. Creo que eso es fundamental, y hemos de ser conscientes que es una eliminatoria y que no es un partido único. Si ellos piensan que tienen más ilusión que nosotros, se equivocan. Si ellos piensan que para ellos es un sueño y que para nosotros es una obligación, se equivocan. Es un partido de playoff, llegamos con las mismas... con la misma ilusión, con las mismas ganas de hacerlo bien, y a eso vamos.
4: I a les 9 i 19 minuts ens hem de posar a parlar també de bàsquet. Lliga CB, 32a jornada. Tenim jugant al Manresa, i abans ho ha fet el Girona.
5: Doncs el Girona ha perdut a la pista del Breogán 95-76, i el Baxi Manresa està veient com li retalla terreny al Casademont Saragossa. Ara és un únic punt de diferència, 17-16, favorable al conjunt manresà.
4: Doncs així estan les coses a l'ACB, un Girona que ha caigut de la pista del Breogán, un Girona que busca estar entre els 10 primers perquè tindria opció d'obtenir plaça europea, però precisament el Breogán amb aquesta victòria li ha rebassat aquesta posició. Per tant, ara el bàsquet Girona 12 amb 13 victòries i 19 derrotes. Després del partit, escoltàvem el tècnic gironí Moncho Fernández.
9: Y yo creo que entramos muy bien al partido, con muy buen trabajo en el aspecto defensivo, y creo que el desacierto nos ha pasado una factura psicológica enorme, porque empezamos atacando muy bien, la verdad, haciendo buenos tiros, buenos lanzamientos, acciones cómodas, y no éramos capaces de meter. Sin embargo, la defensa nos permitía seguir ahí, ¿no? Me parece que es 14-9 o 16-9 del primer cuarto lo muestra. Pero creo que ese desacierto nos, como decía, creo que aparte de los méritos defensivos del Breogán, que ha habido muchos, nos ha pasado factura en ese aspecto. Y el segundo cuarto, sobre todo los últimos minutos, bueno, pues encajamos varias acciones, yo creo que de mucho mérito del equipo local, y nos llevó a una distancia importante. La segunda parte creo que lo hemos intentado, hemos remado, hemos peleado, pero la verdad es que la distancia era importante y no fuimos capaces de volver.
4: I demà diumenge, tres partits més en presència catalana en aquesta Lliga CB.
5: A les 12 del migdia, Jaio posa Gran Canària. A dos quarts d'una, la penya visita ni més ni menys que la pista del Reial a Madrid, i a les 8 del vespre, Tenerife-Barça.
4: Doncs a la Lleida, que necessita la victòria urgentment per no complicar-se més la vida. Està encara dues victòries per sobre de l'Andorra, que és l'equip que marca el descens. Queden tres partits. Amb una victòria pràcticament ja asseguraria la salvació. I demà jugar contra el Gran Canària, que està just per sota la classificació. Gerard, encuentra tècnic lleidatà.
0: Sí, està clar que no és la final, no, perquè encara quedaria alguna oportunitat més, però està clar que el fet d'aconseguir una victòria, pues, ens deixaria tots pues, molt més tranquils, no? I seria pues, també pues, ja et dic, la sensació d'haver complert, no?, l'objectiu, però bueno, sabem de la dificultat del partit, sabem com ve el rival ara mateix, que és un rival fort. Està clar que és un partit molt, molt important, perquè ja només n'hi queden tres.
4: Doncs això pel que fa al Lleida, la penya, que juga a la pista de líder del Reial a Madrid, un partit força complicat, tal i com analitza el jugador Lude Hagenson.
2: Creo que hicimos un muy buen partido después de muchos días sin jugar. Lo hicimos muy bien. Ahora viene un partido muy difícil fuera de casa, que creo que fuera de casa tenemos que mejorar ahora, y sobre todo para el playoff tenemos que ganar partidos difíciles fuera de casa. Sí, bueno, es semana de Final Four para ellos. Seguro que van a querer hacer un buen partido para llegar con buenas sensaciones para el Final Four. Así que yo y el equipo esperamos el mejor Madrid. Sí, ahora viene lo mejor. Hemos tenido tiempo para entrenar mucho estos días y también descansar. Creo que nos ha ido bien para ahora no tener ninguna excusa para estar frescos y hacer esos partidos muy bien.
4: Gols importants a la primera federació masculina. Marca l'Atlético madrileño al camp de l'Eldense. Ara mateix seria líder. Avança el Sabadell i l'Eldense. Ara mateix el filial Matalassé se situa un punt per sobre dels dos equips. I el gol important també de cara als interessos de l'Europa marca l'Hércules al camp de l'Algeciras. Per tant, tant Europa com Cartagena com Algeciras estan perdent els tres equips que lluiten per la cinquena plaça del play-off. I a baix tot continua igual, amb el Nàstic guanyant, el Tarazona perdent i, per tant, el Nàstic sortint del descens. Vinga, més bascat, el Barça, que juga demà a la pista del Tenerife a les 8. Això diu abans del partit el jugador blaugrana Willy Hernán Gómez.
10: Con muchas ganas de poder ir a Tenerife, de poder jugar un buen partido. Sabemos que es un rival muy difícil, que vienen jugando una temporada muy buena. Y sobre todo tenemos que hacer nuestro trabajo, ¿no?, y acabar la semana lo mejor posible. Sí, está claro que se está demostrando que la Liga CB es una liga complicadísima, la más difícil de Europa. Se ve tanto al final de la tabla como al principio, que estamos luchando por los puestos más altos. Nosotros pues vamos a intentar acabar lo mejor posible para terminar la posición más arriba posible, y sobre todo pues aprovechando, ¿no?, las semanas largas de entrenamientos, de mejora del equipo, intentar sumar cosas y poder competir cada partido y llegar a lo mejor al final de la temporada.
4: Vinga, i més bàsquet a la fase d'ascens a Lliga Femenina Challenge. Anada de la segona eliminatòria, Anna, que està fent el GEC en el partit de Lleó.
5: Doncs amplien les diferències. Encara més punts, 11 de diferència entre el Lleó i el GEC. Està perdent 42-31. El partit ja es troba al temps de descans.
4: I s'avança el Barça a la final de la Copa de la Reina. Clàudia Pina ha marcat.
5: Doncs ha marcat Clàudia Pina. Ja feia estona que el Barça estava intentant aconseguir el gol. De fet, bona part d'aquests primers minuts de la final estan sent a l'àrea de l'Atlètic de Madrid, on el Barça, ja ho diem, és un atac constant a la porteria matalassera. Ha aconseguit aquesta diana Clàudia Pina. Per tant, el Barça que s'avança amb aquest gol amb l'1-0.
4: Sí, bona rematada amb cama dreta, creuada, no ha pogut fer res la portera de l'Atlètic de Madrid, minut 22. i, per tant, s'avança el conjunt blaugrana en aquesta gran final. Vinga, i passem ràpidament per l'eliminatòria prèvia a la fase final a partit únic de tercera FEB entre Vic i Mollet. Com està el partit? Ràdio Vic, Pep Portet.
11: Doncs queden 5 minuts i 11 segons perquè acabi aquest tercer període. 45-46 ara, després d'un triple del biguetà Marc Cruz per empatar-lo. Partit, com dèiem, molt obert, emocionantíssim, i que s'haurà de picar molta pedra a tots dos equips, molt poc encert des de la línia exterior. Aquest triple de Marc Cruz, que just és el quart de 14 intents, 3-11 porta el Mollet. Un partit igualadíssim també a nivell de rebot, 22-21 dominen els ballesans. I ara tenen possessió després d'una falta, després d'haver desaprofitat els biguetans, una claríssima ocasió, una jugada en què marxava sol el mateix Cruz, ha volgut fer una esmaixada, ha quedat curt, i la pilota que no ha entrat i li ha posat per davant els biguetans després de molts minuts. Ara sentiu ja la senyoria que hi ha al tauler de la Castell d'Emplanes, 46-46, 46-48 ara, després d'una cistella de vinya longa pel Mollet.
4: Doncs està emocionant, com no podia ser d'una altra manera, aquest partit. Vinga, ens aturarem 3 minutets i afrontarem la darrera mitja hora de l'enjoc. Moltes emocions, com veieu, en aquesta nit de dissabte. I encara us hem d'explicar moltes més. Fins ara!

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
3: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
4: Sí, de fet, la novel·la és un homenatge a tota aquella gent que, vinguda des dels confins més llunyans de l'univers, perquè llavors Granada era molt lluny, van venir a aquest país buscant una vida més digna, i l'han fet gran. I les germanes Jiménez, que viuen a Premià de Mar, el van fer gran com elles en sabien, que és creant una escola al Pilar, que fa 60 anys.
3: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: També hi ha una altra qüestió, que és que el port no era tan gran com és ara. El port era infinitament més enllà, on hi ha la torre del Club Nàutic, no?
5: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
6: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

0: En joc. El programa de l'esport català. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
1: Dos quarts de deu de la nit. Continuem a l'enjoc, darrera mitja hora del partit. 28 minuts de partit a la final de la Copa de la Reina. Continua guanyant el Barça 1-0 amb el gol de Claudia Pina. I a la Primera Federació continua guanyant el Nàstic 1-0. Ha estat a punt de fer el segon a la sortida d'un corna. Abans l'Europa ha estat a punt d'empatar un altre cop amb un gol olímpic de corna. La setmana passada ja en va fer dos. I de la seva banda, el Sabadell continua empatant a 0. I l'Atlético Madrileño està guanyant a Elda. Per tant, ara mateix el Sabadell seria tercer. El Nàstic fora de descens. I l'Europa de moment manté plaça perquè els seus rivals directes, Cartagena i Algeciras, també estan perdent els seus partits. Vinga, i en bàsquet estàvem parlant de la tercera FEB, de les eliminatòries prèvies a la fase final, a partit únic. Vic i Mollet, que estaven en un partit molt igualat, però abans hem pogut seguir-ho a les televisions locals també i a la plataforma La Xarxa Més. Mollerussa i Navàs han jugat aquesta tarda.
2: Han jugat aquesta tarda. Recordem que el Mollerussa havia perdut la fase de campions i quedava repescat en aquesta següent ronda, doncs ha acabat guanyant el Navàs per 82 a 67. És una ronda a partit únic, per tant, doncs passa a la final, on espera el rival que sortirà del partit que s'està disputant entre el Vic i el Mollet.
1: Doncs així estan les coses. Anem a veure doncs com ha anat aquest partit entre Mollerussa i Navàs. Jordi Cochran.
3: Victòria del Mollerussa per 82 a 67 davant del Navàs. Una victòria que suposa la classificació del conjunt del Prat d'Urgell per la fase final del play-off descens a la segona FEB. Una victòria de l'equip lleidatà que ha començat un partit molt igualat en què fins i tot el Navàs s'ha posat per davant en el marcador, però després el Mollerussa que ha aconseguit revertir el resultat i tenir una diferència al voltant de 10 punts que han anat mantenint durant tot el partit, que finalment han aconseguit aquesta victòria per 82 a 67. Martí Duc, jugador del Mollerussa, per valorar aquesta victòria. Un partit, sens dubte, Martí, que heu competit de principi a fi, que heu aconseguit guanyar. Com ho valores?
4: És un premi enorme, que és el que busquem, el que portem buscant tota la temporada, des del primer dia que vam començar a treballar. És veritat que és el primer any del club a la categoria. Però clar, quan veiem que estem en bones posicions, ho volem allargar i, bueno, ara volíem arribar aquí amb opcions reals al final. Sí que preferíem guanyar la setmana passada, no? Però sabíem que també teníem aquesta segona bala a la recàmera i l'havíem d'aprofitar, per tant, molt contents.
3: Un partit que podria ser el rebot a favor vostre, una de les claus?
4: Doncs sí, en contra del que... O sigui, per contra del que semblava que podia passar, no? Amb els seus pivots tan atlètics i nosaltres amb la baixa sensible de dos jugadors que ens ajuden un munt, tant el Connor com l'Enguba, hem sigut capaços de controlar molt bé el rebot, sobretot el defensiu, i no hem permès segones oportunitats, inclús n'hem agafat bastant defensius. Per tant, sí, sens dubte el rebot ha sigut una clau que ens ha donat mig partit segur.
3: I també en el dia d'avui el poliesportiu aquí a Mollerussa ple de gom a gom d'aficionats, un fortí el que heu fet durant tota la temporada i avui un dia més.
4: Les cites importants no fallen mai. Sí que és veritat que durant l'any potser no hi ha hagut tanta gent, però sempre hi ha hagut gent, sempre ens han animat i ens han recolzat i nosaltres així ho hem sentit. Però és veritat que, clar, si ho compares amb aquestes dues últimes cites a casa, la gent és el factor diferencial que al final ens ha donat aquest plus.
3: I ara, per això, classificats per la fase final, quin és l'objectiu que us marqueu?
4: Home, ja que hem arribat aquí, intentarem pujar, no? Ja que hi som. Sí que és veritat que és complicat, perquè jugarem contra tres equips més que seran d'un gran nivell. I, bueno, hem d'anar, pues, bueno, jo et diria sense por, ja no tenim res a perdre, és anar a disfrutar del nostre bàsquet, fer el nostre bàsquet, jugar amb els que siguem molts o siguem pocs, i a donar-ho tot, i segur que si seguim fent en aquesta línia, que és la que hem fet tot l'any, doncs acabarà arribant la victòria.
3: Aquesta victòria del Mollerussa, que suposa la seva participació en la fase final del play-off descens a la segona FEB, que serà del 28 al 31 d'aquest mes, encara amb una seu per definir.
1: 9 i 34 minuts, novetats importants a la Copa de la Reina. Marca
2: el
1: Barça.
2: Sí, ha marcat el Barça el segon gol. Esme Brooks ha fet el 2-0 davant l'Atlètic de Madrid, però ara mateix tenim revisió del VAR. L'àrbitre està revisant aquesta jugada. Veurem què acaba opinant de tot plegat, perquè ja fa una estoneta doncs, que està revisant aquesta acció des de diferents punts de vista. Veurem si acaba pujant el marcador o no. Ara sembla que s'apropa l'altra companya, la Linier, però veurem doncs què acaba passant. De moment aquest 2-0 ha fet el segon Esme Brooks.
1: Doncs de seguida resolem la incògnita, però primera federació masculina, novetats importants. Primera, el Betis fa el segon davant del Tarazona, perd el Tarazona, però hi ha novetats a Tarragona, Tere Ortega.
5: Hi ha un resultat que no li val al Nàstic per sortir del descens, i és que ha marcat Jordi Can, això vol dir que ha marcat el Club Esportiu Europa, ho ha fet al minut 30 d'aquesta primera part. El Nàstic s'havia avançat a l'11 a través de Marcos Baselga, però al 30 ha arribat el gol de l'equip del barri de Gràcia, Jordi Cano, qui no, el seu 20è gol, i de moment empat a 1 al marcador. Corre el minut 35 de la primera part, Nàstic 1, ha marcat Marcos Baselga, Club Esportiu Europa 1, gol al 30 de Jordi Cano.
1: Doncs empaten a 1, això refermaria una miqueta més la cinquena posició de l'Europa, perquè estan perdent els seus rivals directes, Cartagena i Algeciras, i com dèiem, ara el Nàstic tornaria a caure al descens malgrat que el Tarazona està perdent. Com s'ha resolt al final el tema del gol de la Copa de la Reina?
2: Doncs ha acabat pujant al marcador el gol d'Esme Brooks, feia estonet, que estaven revisant, però finalment doncs sí puja, i per tant el Barça domina per 2-0.
1: Mare meva, com està el vespre en aquest dissabte 9:36?
0: En joc, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, són les 9:36. Anem a parlar també de futbol sala. A la primera masculina, 30a jornada, la última, amb aquests marcadors per als dos equips catalans.
2: Doncs tenim un empat a 4 entre Indústria, Santa Coloma i Jaén, i això fa que l'Indústria hagi quedat fora del play-off. A 2 punts del Valdepeñas i a 3 de Jaén i Manzanares. Queda fora, i a més, avui es tancava un cicle, final d'un cicle, perquè Vicenç García deixa de ser el president de l'entitat, a més, Xavi Closas deixa de ser l'entrenador, i molta part de la plantilla, bona part de la plantilla, doncs també acabava aquí el seu cicle com a jugador de l'Indústries. Per tant, tanca d'aquesta manera, amb aquest 4-4 i fora del play-off, el cicle per l'Indústries.
1: I a la Barça, que empatarà la pista d'Oparrulo, acaba primer i jugarà el play-off contra el Valdepeñas. Les quarta final, primer partit, 29 de maig, al Palau Blaugrana. Javi Rodríguez, tècnic blaugrana, analitzava així tot plegat.
6: La Liga regular, perdón, creo que ha sido de sobresaliente. Hacía años que el Barça no ganaba la liga regular. Creo que hemos hecho una liga regular, como te digo, increíble. Y en el partido de hoy, que es lo que nos interesa más, que porque eso yo creo que ya hemos hablado, bueno, te puedo decir que estoy muy contento con la aportación de los chicos del filial. Hoy, por circunstancias, hemos venido con cinco jugadores del filial, más Luca Granda, que está a caballo entre primer equipo y filial. Bueno, hoy era un cómputo general todo bonito, emocionante, que tenía que terminar con un partido, por lo menos con goles, y que no fuera soso y aburrido.
1: Doncs això pel que fa al futbol, i hi ha més novetats a la final de la Copa de la Reina.
2: Sí, després d'un córner que havia centrat Clàudia Pina, una jugada un pèl enrevessada just davant de la portera, doncs ha acabat amb la pilota als peus de Salma Parelluelo i ha aconseguit fer pujar al tercer el marcador, el Barça, que ja té pràcticament doncs encarrilat aquest títol amb aquest 3-0 davant l'Atleti de Madrid, i això que no hem arribat ni al temps de descans.
1: Déu-n'hi-do, fent valer la seva superioritat aparent i el seu favoritisme, la seva condició de favorit al conjunt blaugrana. I a tot això, a més futbol sala, primera femenina, 28a jornada, el Penya Esplugues, que s'apropa una miqueta més a la possible salvació, i Mamut Les Corts, que no l'acaba de tancar.
2: Sí, perquè en aquestes últimes jornades el Penya Esplugues va sumant, i avui 3 punts més, en 2-1 davant de l'Alcantarilla, i ja està 3 del Ceuta, que és qui marca doncs la permanència. I en canvi el Mamut Les Corts, doncs en les últimes jornades no li estan anant massa bé les coses, i encara no té matemàticament assegurada la seva continuïtat a primera femenina. Ha perdut davant l'Ourense per 1-3.
1: Doncs el Penya Esplugues a només 3 punters de la salvació, mica en mica va retallant aquest desavantatge que tenia, i això fa estar molt contenta la seva capitana, Pilar Ribas.
7: Molt contenta per la victòria. Crec que al final nosaltres sabíem que per seguir tenint opcions avui havíem de guanyar, i més sobretot doncs, després de que Ceuta empatés. crec que ens ha costat una mica potser entrar al partit. Una vegada ja hem començat i estàvem ja una mica més ficades, hem tingut bastantes oportunitats. Crec que la primera part hem sapigut sobreposar-nos, doncs aquelles també han tingut les seves, però que hem sapigut patir. I la segona sí que crec que ens ha costat bastant, però bueno, sabíem que al final els quatre partits que ens quedaven des de que vam marcar-nos nosaltres, sabíem que serien molt durs, sabíem que ens tocaria patir, i la veritat que ho estem fent així. Intentem gaudir d'aquest procés tot el que podem, intentem estar juntes.
1: I més novetats a la primera federació masculina. Gol del Múrcia al camp del Torremolinos. Són dos rivals directes del Nàstic. Això faria que, com a mínim, el Nàstic que escurcés diferències respecte a Tarazona a un punt i Torremolinos a dos. El Múrcia sí que s'escapa. I marca el Cartagena a Eivissa. 1-2 continua, 2-1 continua perdent el Cartagena, rival directe de l'Europa, que amb l'empat davant del Nàstic de moment manté la cinquena plaça. Déu-n'hi-do. El Sabadell continua 0-0 i l'Atlético Madrileño guanyant a Elda. Per tant, ara mateix el Sabadell cau a la tercera posició. Vinga, 9:41, començàvem el programa. Un dels primers arguments informatius era la competició europea femenina de waterpolo, i ara és moment de passar a parlar de les masculines, i en aquest cas domèstiques. A la divisió d'honor masculina, semifinals, segons partits, el millor de 3, ja tenim un finalista, i l'altra eliminatòria de semifinals que encara estarà pendent de resoldre's.
2: Sí, el finalista és l'Atlètic Barceloneta per la via ràpida. Dues victòries en dos partits. Avui ha tornat a superar el Terrassa 11-17 i, per tant, doncs ja és a la final d'aquest play-off pel títol. Espera rival, perquè en l'altra semifinal s'enfrontaven Barcelona i Sabadell. El primer partit va guanyar el Barcelona i avui ha guanyat el Sabadell per 4-7 i, per tant, l'eliminatòria està empatada i tot es decidirà el tercer partit.
1: I el play-off per la plaça europea es jugaven la tornada de les semifinals.
2: Tornada de semifinals. Ja havia guanyat l'anada per 11-20 al Mataró i avui ha tornat a guanyar davant del Rubí per 19-9. Per tant, el Mataró passa a la final. L'altra eliminatòria entre Sant Andreu i Echeide l'ha superat el Sant Andreu. Ha guanyat 15-12 davant l'Echeide. L'Echeide a l'anada havien quedat 14-13 d'un únic gol de diferència, però havia perdut el Sant Andreu. Per tant, ha pogut capgirar aquesta eliminatòria a la seva piscina. Per tant, aquesta final serà entre Mataró i Sant Andreu.
1: Doncs el Mataró, que ha fet valer la lògica i ha tornat a guanyar de golejada. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
8: El Solar Tradex Centre Natació Mataró s'ha classificat per disputar la Conference Cup de la temporada que ve després de derrotar el Club Natació Rubí per 19-9 en el partit de tornada de les semifinals del play-off per Europa. Els de Víctor González ja havien superat el quadre vallesà per un clar 11-20 a l'anada, un avantatge de 9 gols que convertia el maig d'aquest dissabte en poc menys d'un tràmit. L'equip de Víctor González ha saltat a la piscina amb aquesta mena d'assegurança de vida, però sense la voluntat de relaxar-se excessivament. I és que a la temporada dels mataronins encara li queda l'eliminatòria per decidir el cinquè lloc final. El primer quart s'ha saldat amb un clar 3-0 per als locals amb gols d'Adrián Magriñà, Lluc Bertran i Hugo Castro. Més igualat i també més entretingut ha estat el segon període. El Club Natació Rubí s'ha posat les piles i s'ha mostrat molt més efectiu de cara a porteria. El parcial de 5-6 n'ha estat una prova prou clara. El descans hi arribava amb un 8-6 favorable al Mataró. L'eliminatòria estava prou decidida, però el partit havia guanyat molts enters. A la represa, la resistència del Club Natació Rubí ha començat a flaquejar. La fluidesa del segon quart s'ha esvaït i el Sol Artrades ha anat augmentant progressivament el seu avantatge en el marcador fins al 13-8. En l'últim període, els vallesans han abaixat els braços definitivament, parcial de 6-1 en els últims 8 minuts per arrodonir el definitiu 19-9. A destacar, els 5 gols d'un endolladíssim Adrián Magriñà. El Solar Tradex Centre Natació Mataró s'enfrontarà al Club Natació Sant Andreu a la final d'aquest play-off pel cinquè lloc, després que els barcelonins hagin superat l'Echeide de Tenerife a l'altra semifinal.
1: I, mare meva, quina ocasió ha tingut ara Jordi Cano davant del porter. Que bé, Rebollo, com ha aturat, tot i que em sembla que al final l'àrbitre havia assenyalat fora de joc. Atenció, perquè hi ha el segon gol del Murcia a Torremolinos, per tant, un rival del Nàstic està perdent, i l'Eldense acaba d'empatar davant de l'Atlético Madrileño. Això vol dir que l'equip alacantí tornaria a ser primer, el Sabadell segon, a un puntet. Amb un gol del Sabadell ara mateix se situaria líder novament de la categoria. Mare meva, com està tot tot plegat en aquesta primera federació masculina. Vinga, són 3:15. Hem de parlar també d'hoquei patins. Començàvem parlant de la Copa de la Reina, però hi ha competicions masculines també. En aquest cas, hoquei lliga masculina. Primers partits, el millor de 3 dels quarts de final, i ja tenim alguns resultats.
2: Sí, ja tenim alguns resultats definitius, perquè ja han jugat 3 de les 4 eliminatòries del quarts de final. El Barça ha guanyat el Noia 2-1, el Liceo ha superat el Pons Lleida 3-2, i el Reus ha guanyat el Calafell per 1-8. Recordem que això és el millor de 3 partits, ja semifinals i final, el millor de 5, però de moment que és eliminatòria, doncs el millor de 3, per tant, agafen avantatge Barça, Liceo i Reus, que a més el Reus doncs, disputarà el segon partit com a local i està capaç de guanyar a la pista del Calafell demà a les 6 de la tarda, Igualada-Voltregà.
1: Doncs déu-n'hi-do com estan les eliminatòries. El Barça li ha costat més del compte davant del Noia, que ha plantat cara a Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández.
9: Bona tarda. El Noia Freixenet ha estat molt a prop de donar un ensurt de mort al Barça aquesta tarda en el primer assalt de la ronda de quarts de final dels play-offs pel títol de l'Hockey Lliga. Els sadorinencs han completat un gran pla de partit ofegant l'atac del conjunt blaugrana durant molts minuts i donant molt poques concessions que l'han permès mantenir-se dret en el partit fins al darrer segon. En la primera meitat, el Barça, que no podia comptar amb Sergi Llorca, baixa per lesió, no ha aconseguit superar un Noia molt ordenat i amb un gran compromís defensiu. El duel, que marxaria al descans amb empat sense gols, ha començat a desequilibrar-se per detalls a l'inici de la represa, amb una jugada de mala sort, visitant que Cervera aprofitava per avançar a l'equip de Ricard Ares. Poc després, Alabart exhibia la seva qualitat des de la falta directa per ampliar la diferència a 2 gols. El Noia, en diverses aparicions, ha pogut entrar en la lluita pel triomf, malgrat que el gol que deixaria el 2-1 final no arribava fins a 2 minuts de l'acabament gràcies a l'encert del capità Aleix Esteller. D'aquí una setmana, a l'Ateneu, segon partit de la sèrie, amb un Noia que intentarà allargar l'eliminatòria. Carlos Cortijo, entrenador del conjunt sadorinenc, mostrava la seva satisfacció per l'actitud i la imatge del seu equip al Palau Blaugrana.
10: Sí, bueno, ya sabes, jugamos contra todo un Barça que viene a hacer una Champions muy importante, con jugadores bueno, de mucha calidad. Y bueno, yo creo que hemos hecho un gran partido, el partido que tocaba para poder ganar aquí. Y lo hemos llevado, los jugadores lo han llevado hasta el final a la perfección. Y bueno, ya hemos tenido opciones de poder ganar el partido. Al final se llevan ellos el resultado. Y pensando en positivo, pues bueno, nos da seguridad y nos da fuerza para afrontar el partido en el Ateneo. Yo creo que ha sido un partido muy igualado. Yo creo que no en ningún momento nos hemos sentido superados. Y bueno, hemos hecho el partido que tocaba. La clave hubiese sido ponernos por delante, porque igual allí se hubiesen precipitado. Creo que hemos tenido opciones. Recuerdo un de Xavi Costa, recuerdo un 3x2 así también, claro que podíamos haber ejecutado, no ha podido ser. Y luego al final, bueno, pues nos hemos metido en el partido con el gol quedando poquito y con el power, pues hemos tenido opciones también claras de haber podido empatar el partido y no a la prórroga. No ha podido ser, pero bueno, estoy muy orgulloso de todos mis jugadores. Han hecho un esfuerzo brutal. Jugar en esta pista contra este equipo no es nada fácil. Y ya necesitábamos, a pesar del resultado malo, necesitábamos una alegría, sobre todo de confianza individual y confianza de equipo. Y bueno, y se han demostrado, nos hemos demostrado que podemos competir con los mejores.
1: Doncs això deien des de Sant Sadurní, de la banda de la Barça, el tècnic Ricard Ares, doncs, que feia referència a l'estil de joc del seu rival.
11: Sí, molt content per la victòria, 1-0. El play-off va de guanyar i de continuar en la competició, i és el que hem fet. És cert que ja sabíem que el Noia ha vingut a fer aquest partit d'arribar als passius des del minut 1, I bé, doncs, el hockey actual, les normes actuals donen per jugar d'aquesta forma i no és fàcil, has de ser efectiu per desbloquejar els marcadors. Ens ha costat una mica, però al final supercontent per la victòria i per l'1-0 en l'eliminatòria.
12: El primer partit de play-off sabíem que volíem aquest punt, cada partit ara és una final. La veritat és que l'equip ha estat molt sòlid, han resultat 2-1. Però penso que l'equip ha estat bé, ha estat sòlid, tot i que volem més i seguir aquesta línia.
1: Bé, Vinga, a 9 i 49 minuts, més hoquei patins, perquè avui es resolia l'hoquei Lliga Plata, tant el grup nord com el grup sud. El grup nord, així estan les coses.
2: Sí, amb aquests resultats d'aquests partits, ja un partit jugat dimecres a Sant Cugat a 6, a Reus a 5. El duel entre el GEC i el Tordera ha acabat 5-2, ja ha jugat avui, com la resta de partits. Companyia de Maria 3, el Picat 5, l'Alpicat acaba perdent la categoria. El duel entre el Lloret i el Mataró ha acabat 4-7, Dominicos Vic 4-2 favorable al Dominicos i el Jolasset amb el Lleu 3-5. Això, amb aquests resultats, donava l'ascens directe a l'hoquei Lliga Masculina al Manlleu i la segona posició pel Lloret en promoció d'ascens, intentant doncs, lluitar en aquesta promoció d'ascens per pujar de categoria. Però el Lloret ha protestat l'acte per alineació indeguda del Mataró i té dos dies hàbils, és a dir, dilluns i dimarts encara de temps doncs, per acabar presentant recurs. D'acabar presentant recurs i que tirés endavant, doncs el Lloret podria sumar els 3 punts i veuria com acaba aconseguint l'ascens directe doncs, a l'hoquei Lliga Masculina i el Manlleu seria qui hauria de jugar la promoció d'ascens amb el segon classificat del grup sud.
1: Així estan les coses pel que fa a l'hoquei Lliga Plata. Són les 9:51. Vinga, anem a parlar breument també d'un parell d'esports més.

0: Doncs això, el grup nord, d'hoquei Lliga de Plata, que jo volia córrer massa. Hem de parlar també del grup sud, que també va acabar avui.
1: Sí, acabava avui. L'Igualada B ja era líder i havent aconseguit doncs, la primera posició, l'Alcorcón acaba perdent la categoria i aquests són els resultats. Girona 5, Alcobendas 6, Alcoi 7, Barça Atlètic 4, Palafrugell 0, Vendrell 5, Alcorcón 5, Vilafranca 8, Espanyol 4, Igualada B 6, Congrés 5, Olot 2. Recordem que l'Espanyol, doncs un recurs que havia presentat, li han acabat traient 3 punts. Per tant, això abans de l'inici de la jornada ja donava el Vilafranca la segona posició i, per tant, serà el Vilafranca qui jugui la promoció d'ascens. L'Igualada B ocupa la primera posició. Evidentment, no pot ascendir a l'hoquei Lliga masculina perquè ja hi ha el primer equip. Veurem què fa l'Igualada B amb aquesta plaça, que és seva, i doncs veurem què n'acaba fent.
0: Molt bé, i breument hem de repassar també en handbol. Avui acabava la Lliga pel Lleida a la divisió d'honor or femenina. I en aquest cas a l'hoquei Hierba, a la divisió d'honor masculina. Demà diumenge tindrem els partits de la 21a jornada, tant a la divisió d'honor masculina com a la femenina.
1: Doncs amb aquests partits, a les 12, Atlètic Terrassa-Polo, a 3:15 Igara-Campo, a 3:15 també Taburiente-Terrassa, a la 1, Júnior-Barça. Això pel que fa a la divisió d'honor masculina.
0: Doncs vinga, 9:52, ronda final. Vinga, anem a repassar marcadors ara mateix, a aquesta hora de la nit. Futbol, Copa de la Reina, descans pel Barça.
1: El Barça està guanyant per 3-0, ja força encarrilada aquesta final davant de l'Atlètic de Madrid. Veurem si suma el títol, seria el tercer de la temporada, la tercera Copa de la Reina consecutiva i la dotzena de la seva història.
0: A la primera federació masculina, descans a Tarragona, Ter Ortega.
2: Ha acabat la primera part, completat els primers 45 minuts, una primera part trepidant amb gol del Nàstic i gol del Club Esportiu Europa, acabat amb el resultat d'empat a 1. S'avançaven els granes a través d'un gol de Marcos Baselga. Al minut 11 de la primera empatava l'Europa al 30 a través de Jordi Cano. El Nàstic no li val de moment aquest empat. Els jugadors al vestidor, temps de descans aquí al nou estadi Costa Daurada.
0: Perfecte, demà ens expliques com acaba el partit i escoltem protagonistes. Gràcies, Tere, bona nit.
2: Bona nit, fins ara.
0: I el Sabadell, què està fent?
1: Doncs ja està el temps de descans del Sabadell davant l'Antequera. De moment no hi ha gols, 0-0 al marcador.
0: De moment el Sabadell seria segon, perquè el Dense i l'Atlético Madrileño estan empatats. Estaria segon a un punt de l'Eldense. Si marca el Sabadell, de moment se situaria líder. I l'empat del Nàstic i l'Europa deixa l'Europa cinquè, per tant manté de moment plaça de play-off i, de fet, augmentaria una miqueta més l'avantatge respecte al Cartagena, que està perdent 2-1 a Eivissa, i respecte a l'Algeciras, que està perdent 0-1 amb l'Hèrcules. I a la zona baixa, el Nàstic continua en descens malgrat aquest empat i malgrat que estiguin perdent Tarazona i Torremolinos, rivals directes. D'altra banda, en ja us ho diré, en bàsquet, Lliga ACB, el Manresa, què està fent?
1: Està guanyant 46-39 davant Casa de Mont Saragossa.
0: I a la tercera FEB, eliminatòria prèvia a la fase final, a partit únic, estava molt emocionant aquest Vic Mollet, Ràdio Vic, Pep Portet.
3: Doncs segueix així, perquè tot aquest tercer període, aquest darrer període, està igualadíssim. El resultat estava empatat fa uns segons a 67, en aquest moment 68-70, s'ha posat per davant el conjunt del Mollet quan queden 2 minuts i 43 segons perquè s'acabi el partit. Com diem, molts nervis. De fet, els nervis estan protagonitzant aquestes últimes accions moltes vegades. 3 tirs lliures pràcticament consecutius, una tècnica i 2 tirs lliures acaben de fallar els biguetans en la darrera acció, en un moment en què tenien la possibilitat de marxar de 6 punts. I com diem, tot obert aquí al pavelló del Castell d'en Planes, 2 a sobre ara. El conjunt del Mollet, 2:40 perquè acabi aquest partit.
0: Perfecte, doncs demà ens expliques a la crònica com acaba el partit. Gràcies, Pep. Bona nit. I més bàsquet, fase d'ascens a Lliga Femenina Challenge, anada de la segona eliminatòria. Què fa el GEC a Lleó?
1: Doncs està perdent de 21 punts, a 70-49. El partit ja es troba en el darrer quart.
0: Déu-n'hi-do com estan les coses en un dissabte on el Vilassana s'ha classificat per la final de la Copa de la Reina. Jugarà demà a la 1 contra el Telecable a Gijón. Això ens deia la jugadora Maria Porta.
4: Bé, l'accés a la final ha estat dur. Sabíem que seria un partit difícil. Ens costaria moltíssim, però bueno, amb moltíssima il·lusió, treball i sacrifici hem arribat, hem pogut superar-les i ja pensant en demà, que queda moltíssim i que no hi ha res aconseguit encara.
0: Doncs demà us expliquem com va la final de Vila-sana i moltíssimes coses més. Ana Freixa, gràcies. Bona nit, déu-n'hi-do.
1: Bona nit, Ignasi. Déu-n'hi-do aquest tram final de temporada.
0: A recuperar-se. Fins aquí l'enjoc, el programa de l'Esport Català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local. Albert García, la producció, Roger Marc, el control de so. És que us hem parlat, l'Anna Freixa i l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local i recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de dissabte i fins demà!

0: La xarxa de comunicació local.
1: La camiera la veïna.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
3: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
4: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
3: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
4: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
2: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Funky Tracks Radio.
6: Elegido producto del año por los consumidores.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Jurado. Un home ha mort a trets aquest vespre en ple carrer al districte de Sants Montjuïc de Barcelona. La divisió d'investigació criminal dels Mossos investiga aquesta mort violenta que s'ha produït al voltant d'un quart i cinc minuts de 8 del vespre al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port. Segons diferents testimonis, l'autor dels trets ha marxat caminant, sense fugir, corrents pel carrer de la Química en direcció a la Gran Via. La investigació dels Mossos està sota secret de les actuacions. Al lloc s'han desplaçat diverses unitats de seguretat ciutadana i el sistema d'emergències mèdiques, que hi ha enviat 5 unitats. En arribar-hi, han constatat que la persona estava morta. I en política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la seva darrera intervenció pel viatge a Califòrnia, ha volgut també fer una defensa del talent català pel món. L'escoltem.
2: Balanç positiu, sortir al món sense complexes, a liderar amb ambició, amb humilitat. Nosaltres no hem de tenir cap actitud arrogant, però tampoc hem d'estar arrogants ni tancats a casa. Sortir al món amb ambició, insisteixo, explicant el que és Catalunya i fer la nostra contribució.
1: I ho ha fet des d'un dels seus polítics de més oposició, el president dels Estats Units d'Amèrica, Donald Trump, i després d'haver-se reunit amb l'oposició que li fa el govern californià. I parlem de successos, ja que l'Institut d'Assistència Sanitària ha acomiadat un treballador de l'Hospital Santa Caterina de Salt, al Gironès, després d'una investigació per un presumpte cas d'assetjament sexual. Els fets van tenir lloc el novembre del 2024. Les víctimes, una desena, segons el diari de Girona, lamenten que les mesures són insuficients i que encara hi ha abusos. I en cultura, aquesta nit torna a conquerir la Nit dels Museus Catalunya amb una nova edició d'aquest esdeveniment. Escoltem a Montse Torres, coordinadora dels museus municipals, que precisament busquen també arribar al públic no habitual.
3: Enguany hem fet, efectivament, una aposta per programar activitats d'interès del públic més jove. N'hem identificat una trentena d'activitats programades pels diversos centres per atraure aquest públic que habitualment no és usuari, habitualment no visita tant els nostres centres.
1: I unes 30.000 persones, segons els organitzadors, han omplert el Parc del Fòrum aquest dissabte en el 150è aniversari d'Estrella Damm. La companyia cervesera ha convocat una destacada representació de la música catalana pop-rock i urbana del moment. I en esports, el Barça juga avui la final de la Copa de la Reina del Futbol contra l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. Per ara, el resultat del maig és de 3-0, favorable a les blaugranes. I per una altra banda, el Primera Federació Derbi Català. L'Europa i el Nàstic empaten en el camp del nou estadi de Tarragona. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
5: Es hora de volver al trabajo.
6: ¡Tú puedes parar esto!
7: ¿Parar esto? Esto está empezando.
8: Estamos aquí. Y aquí nos quedaremos. ¡Mientras dure todo esto!
9: ¿A dónde vas? ¡La fiesta acaba de comenzar!
10: Tranquila, mamá. Yo ya estoy aquí.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Funky Tracks Radio. Este programa contiene escenas que pueden herir la sensibilidad del espectador.
3: Pero no se lo digas a nadie.
2: Funky Radio Show.

Quan comences coses noves, quan necessites saber què passa, quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar, quan somies nous projectes, quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus, sempre som al teu costat. La Xarxa. Busca'ns a les televisions i ràdios locals i a la plataforma La Xarxa Més.